0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de torracollons, no?
3: Sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
3: així.
2: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona idea.
3: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià
2: Mèdia. Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, ah, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Media.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
2: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
3: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
4: Manel,
3: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
1: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
4: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
1: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
5: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
1: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
5: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
1: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Media.
10: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
11: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
3: Procureu servir aigua, d'alguna manera?
2: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
4: Tinc una ampolla de moscatell dins del vàter.
2: I què fas amb aquesta?
3: Una ampolla de moscatell?
2: Una ampolla de moscatell.
4: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
2: Ah!
4: L'ampolla és buida, eh?
2: Val, sí, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
3: I no pot ser de, no pot ser de llet o de whisky?
4: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
2: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
4: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
2: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig de veure.
4: Bueno, sí, però no la veig.
2: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella. Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar a l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a la AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals amb tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant-se molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte, a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
5: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui es vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació, Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides, han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera, especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
1: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Ustec Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
6: Bueno, avui les mobilitzacions que hi haurà, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diverses raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta de propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
1: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
6: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de... El conflicte continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
1: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Ustec, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
6: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap, doncs, obrir una operació policial, i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que no eren docents. No s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria hauria d'haver produït un fet així. I, per tant, nosaltres, evidentment, que ho denunciarem, perquè, a més, és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. No? Aquestes dues persones es van passar a la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, aprenent apunts. Devien agafar noms de persones treballadores. Amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no? Persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
1: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous en la mesa sectorial?
6: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a usted i diem, vinga, 400-500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això, el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
1: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormoà i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
7: Molt bon dia des de Mataró. Justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent tallar a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen, doncs, per

0: S'expliquen una miqueta com s'està vivint. Mònica, Rodrigo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida. Seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
1: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten. O sigui, no ens escolten. La Niubó va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc. Diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant fins que no ens escoltin aquí estarem i continuarem.
0: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint, doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
2: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Missió complida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats. El 90

0: 70% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
2: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada, unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa en Quico Simó.
3: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
4: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
3: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquests problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com veiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
4: Bon dia, Helena. Si fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron, una crida de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen en entredit la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a 2 dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí 2 dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
5: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos que reobri la negociació perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que es reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que sense concreció.
4: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical del col·lectiu docent?
5: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat, i no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat, en les declaracions de premsa, que ens està millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
4: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a 2 dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
1: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van a un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 3:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys, en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara, dona'ns els últims detalls d'aquesta protesta on esteu vosaltres, aquí a Mataró.
6: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de docents tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. Aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant, doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat, amb aquesta vaga indefinida.
7: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho, perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però ja prou tocar que està la nostra salut mental, que a sobre fer això, però és que uns ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
6: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
7: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència. Els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en de vagues. Ells ens han respectat i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent. I llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona. Estem contents i estem amb una mica de somriure de que, com a mínim, ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
6: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
1: Exactament, Clara. Molts d'aquests docents, sens dubte, que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
8: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
8: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
10: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
11: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
8: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
1: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
12: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
13: que és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
14: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
15: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
14: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
1: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
16: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
17: El viernes pasado estuvimos precisamente... estuvimos en Barcelona ante... con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero... siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
16: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
1: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
18: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
1: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
19: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
1: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
20: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
1: Era sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
21: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
22: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
21: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
4: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
5: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
4: Hi ha la Bubacar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa és así, verá.
9: Es impresionante.
10: Me encanta, me encanta.
11: Mola.
10: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La llanterna màgica a Ràdio Premià.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres, com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. En aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, la C30 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, es fan desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits. Ja està oberta, però hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda de Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I a la Ronda del Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
4: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda, ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant, al Bages, al Mollanès, també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i, per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho explicàvem suara en portada, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
5: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
6: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora en les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
6: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
8: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
9: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
6: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
1: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que suara hi havia moments de tensió. Aquí entereu vosaltres, no?
10: Molt bon dia de nou. Ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals, doncs, per demanar-los, en alguns casos de no masses bones maneres, que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Hi ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també està parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallant l'autopista, que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, doncs, ja ho veieu, els professionals per la seva part estan cridant a tu també t'afecta, doncs, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
11: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAS, però també hi ha gent que, clar, la conciliació costa. I ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
12: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de la burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país, és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
10: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32, i sembla, doncs, que a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
1: Anys de TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé. 9 del matí canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
13: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. De fet, l'ha feta Josep Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
14: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una mica de ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
15: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro. No vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
1: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional.

0: como si nada estuviera ocurriendo.
1: En 10 minuts arribarem a 9:15 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé, i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
2: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
3: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
1: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
4: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiguen les factures per valor de més d'un milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
1: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
5: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
1: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp.

0: del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
1: Un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. I hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip. I el dijous s'ha de notar.
0: Obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
2: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran 2 concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a 2 pianos a la plaça de la Catedral.

0: La xarxa de comunicació local. El...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en xarxa Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400, 500 euros no? i fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació. La C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans, al Prat de Llobregat, en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla, en tots dos sentits. I l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès, en sentit sud. I hi ha retencions des de la Roca del Vallès. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat, en sentit sud, per una manifestació que hi ha hagut. I també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola, en sentit nord, per una manifestació que hi ha hagut. I retencions de Santa Perpètua a Parets, en sentit nord, per obres. A la B30, retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere, a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega en rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
5: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclamar millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
1: Gràcies, Lola. Sens dubte, un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 5 minuts els que ens separen ara mateix de 3 quarts de 9 del matí. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
6: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
7: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una mica ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, alliberat diumenge per Israel després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Keshek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
8: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
1: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé, i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
9: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
10: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
1: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera de Canal Reus.
11: Dos dels vuit investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiguen les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
1: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà, a partir del curs vinent, 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
12: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
13: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prou candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
14: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic amb l'objectiu prioritari d'assegurar el servei servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
1: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
15: Bon dia.
1: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
15: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arribada al Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdia en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
16: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final, pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
15: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
17: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip, i el dijous s'ha de notar.
15: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
18: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto, y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
15: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga ACB, amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau, en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els bagencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lloances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Ocampo del
19: Bàsquet
15: Manresa.
19: El seu estil de joc és innegociable, i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, un equip molt ràpid, molt agressiu, molta velocitat, amb molta qualitat.
20: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
15: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontejau.
1: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
15: Molt bé.
1: Gràcies, Marta. Adéu. Que vagi molt bé.
15: Bon dia.
1: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
3: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
1: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara, ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. De fet, aquestes manifestacions han afectat algunes carreteres aquest matí, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la P7 a Montornès, la C31 a l'Hospitalet, la C55 a Manresa, la C32 a Mataró i també la C17 a Vic. I sembla que a poc a poc es van normalitzar. Connectem ara amb el nostre company, el Marcel Puig, del Nou FM, que està precisament en aquest darrer punt. Marcel, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix a la C-17, a l'entrada de Vic Sud, s'han aixecat els talls. Una 80ena de professors d'Osona i el Lluçanès s'han reunit avui a les 7 del matí a la CINI, han agafat taules i cadires de l'institut i s'han plantat a la C-17 a l'entrada de Vic Sud i han tallat la C-17 en les dues direccions. El tall ha durat des de 8:15 del matí fins ara a les 9, que els professors l'han aixecat i ara ja es dirigeixen cap a Barcelona, que també hi ha manifestació.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà, direcció Girona, deixa vehicles al voral i provoca retencions en aquest punt. També un altre accident a l'AB10 deixa un carril també tallat i finalment una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta també deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I un dels 14 espanyols que viatjaven a Londres, el creuen, es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en les proves de la infecció. En concret, el passatger que està aïllat ha donat positiu en la PCR que se li ha fet quan ha arribat al centre sanitari. El ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bon. Les properes hores se sabran també els resultats definitius. Els altres 13 passatgers sí que han donat negatiu. A banda, pel que fa al desembarcament dels últims passatgers, finalitzava ahir al vespre i, per tant, les 28 persones que quedaven a bord han estat ja evacuades i traslladades en autobús fins a l'aeroport. I unes 750 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van sortir al carrer per seguir la rua del Barça després de la consecució del títol de Lliga. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, es poden superar fins i tot els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. De fet, les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc. Escandinaus en descans i llar.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
5: El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya demanarà amb una moció al pròxim ple municipal que Premià de Mar es doti de la figura del defensor del ciutadà, un càrrec que, tot i que es contempla a l'Estatut i a la llei de règim local, no és obligatori, però ho podria ser aviat en poblacions d'una certa envergadura. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago anunciaven la proposta aquest cap de setmana per mitjà d'un vídeo on feia notar que a Catalunya són gairebé 50 els municipis que tenen un defensor del ciutadà, que no sempre rep aquest nom i que n'hi ha uns quants al Marès, entre ells la capital, Mataró. També explicaven que la seva elecció correspon al ple i que les seves funcions principals són defensar els drets dels ciutadans en la seva relació amb l'Ajuntament, atendre queixes i supervisar-ne la gestió, mediar en cas de conflictes i també emetre resolucions i suggeriments. Escoltem Luz Cánovas.
6: És una mena de síndic de greuges que als pobles es diu el defensor dels ciutadans i ciutadanes, el que vendria a ser el defensor del poble, també. Està molt pobles. Actualment està a uns 47 pobles de tota Catalunya i aquí aquí al Maresme n'hi ha uns quants, hi ha Argentona, Mataró, Alella, Arenys de Mar... Té funcions que, evidentment, no són funcions jurídiques, no té per què ser un jurista, és una persona que es tria per consens entre tot el plenari, i el que fa, doncs, precisament, és això, no? Fa queixes dels veïns i veïnes de mal funcionament de l'administració, de manca de transparència, de el que considera maltractament per part de l'administració, i llavors doncs, fa aquesta mena de mediació entre el que és l'Ajuntament i els veïns i veïnes. És, a més, una figura que actualment s'està tractant al Parlament de Catalunya amb una llei que és la llei de sindicatures i que està aquest mes d'abril entrat en el darrer tram d'aprovació.
5: Com sentíem, el Parlament treballa ara en una nova llei de sindicatures de greuges locals que busca justament omplir el buit legal que es produeix respecte d'aquesta figura i donar-li una cobertura sòlida. Entre altres aspectes, podria suposar que a partir d'ara sigui obligatòria per a municipis a partir d'una determinada població. És debat si hauria de ser a partir dels 20.000 o 50.000 habitants. També es contempla que diferents pobles petits puguin compartir un mateix defensor del ciutadà. L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, s'ha pronunciat les últimes hores a Premià Mèdia sobre la negativa de Premià de Dalt a cedir places per a residents a la Floresta i sobre la problemàtica de l'aparcament al barri Tarter Maresme. D'una banda, s'ha mostrat comprensiu amb la posició de l'alcalde veí Josep Triadó perquè, segons Navarro, és totalment normal que no vulgui encetar una guerra amb els veïns de la Floresta per molt que consideri enraonades les peticions a Premià de Mar. Ara bé, això no treu que Navarro acusi d'insolidaris aquests veïns.
7: L'alcalde de Premià de Dalt parla amb l'alcalde de Premià de Mar, escolta'm, tenim aquest conflicte, i l'alcalde de Premià de Dalt diu: si els veïns estan d'acord, jo no tinc cap problema, però jo no prendré una decisió en contra dels meus veïns, cosa que és molt comprensible. Això està traslladat també a les associacions de veïns. I em consta que l'alcalde de Premià de Dalt ha convocat reunions amb la Floresta i amb Can Vilà per plantejar aquesta situació, i jo li agraeixo. Però també entenc que si els veïns de la Floresta i de Can Vilà, i això ho dic i ho refermo, per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, però són cases unifamiliars la majoria d'elles, i és simplement un no als veïns de Premià de Mar, si ells diuen que no, doncs l'alcalde de Premià de Dalt el que no farà, perquè seria del gènere tonto, és iniciar una guerra contra els seus propis veïns.
5: En referència a la pregunta que es feia la setmana passada al PSC de Premià de Mar sobre si existeixen prou contraprestacions per al poble veí com per esperar sessions d'aparcament, Navarro assegurava que des del primer dia s'ha ofert la contraprestació màxima, una targeta única de residents per als veïns de tots dos municipis, una idea al qual Premià de Dalt es continua negant però no s'ha abandonat i que de fet encara es planteja en les trobades que, segons va revelar la Rafa Navarro, manté l'associació de veïns al Tarter Maresme amb associacions del municipi veí.
7: Contrapartides s'han ofert moltes. De fet, jo he dit públicament que jo des del primer dia de mandat vaig oferir a Premià de Dalt una etiqueta única de residents, Premià. Tant si ets de Premià de Dalt com si ets de Premià de Mar, si ets de Premià de Dalt podràs aparcar per anar a la platja i podràs aparcar per anar a buscar el tren, i si ets de Premià de Mar no t'importarà perquè no sabràs la diferència entre aparcar a un costat del camí del mig i a l'altre costat del camí del mig. Penso que és una solució de tan senzilla, sembla estúpida que no s'hagi aplicat. Això Premià de Mar ho signa i jo estic disposat a acceptar les queixes, per exemple, dels veïns de Can Pou o dels veïns de prop de l'estació del gas, però Premià de Dalt ens ha dit ja diverses vegades que no. El que sí que em consta és que nosaltres estem molt en contacte amb l'associació Tarter Maresme, que ells estan fent trobades amb altres associacions de veïns de Premià de Dalt perquè intentin generar doncs, una pressió perquè les contrapartides que nosaltres ja estem oferint, potser als senyors de Can Vilà no els interessa, però als senyors del casc antic de Premià de Dalt sí. Per tant, estem intentant comunicar això via associacions de veïns.
5: Finalment, l'alcalde va avançar altres opcions amb què es treballa per generar nou aparcament en aquell sector de Premià de Mar. Va recordar que s'ha reformulat el mercat ambulant dels dijous per no afectar la part alta de la riera i també va parlar de dos altres projectes, l'un per adequar una petita parcel·la contigua a la rotonda del barri Banyeres perquè aculli 20 places, adequació que es faria en paral·lel a la creació en aquest indret de la nova base de l'ambulància, i l'altre, sobre el qual encara va donar menys detalls per generar també més superfície en aquell barri i especialment per la franja nocturna.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: Ja es treballa des de fa uns dies en la reforma del pas soterrat de l'estació, que serà el segon pas soterrat on s'adopti el nou model antivandàlic que va començar al pas del carrer Joan Prim. Com es va fer allà, s'enrajolen les parets amb rajoles blanques per reforçar la il·luminació i es canvia la instal·lació de llum per fer-la menys vulnerable i també més potent, mentre que al terra s'hi col·loca un paviment antilliscant. El pas de Joan Prim es va reobrir després de les obres a finals de gener i, segons ens deia el regidor d'Urbanisme urbanisme, Antoni Subirà, la idea ha funcionat sobretot perquè les noves parets no van gens bé per fer-hi pintades.
8: Sí, ens està funcionant. Com que és un vidriat, és una rajola vidriada, a l'esprai no s'aguanta tant, es pot treure fàcilment, i el grafitero ja no li va bé. O sigui, ja no, és una superfície que ja no funciona per fer això. Llavors, a veure si així aconseguim tenir una mica net, perquè hi ha grafitis i grafitis. Hi ha grafitis que poden ser curiosos, però hi ha grafitis que no ho són. És una marranada.
5: Després del de Joan Prim, en partida al pressupost del 2025, la idea del govern és reformar dos passos més al llarg d'aquest any amb un pressupost total de 100.000 euros. Si ara es fa el de l'estació, el següent serà el de la Masia Ribes.
0: Matinal, Premià Mèdia.
5: Escepticisme i crítiques de l'alcalde Rafa Navarro, també com a president del Consell Comarcal, davant l'anunci del pla de xoc per a les línies de bus interurbà que feia fa uns dies la Generalitat. Navarro deia a Premià Mèdia que el govern de Salvador Illa ens ha acostumat als anuncis grandiloquents d'actuacions quan encara no té el pressupost aprovat, cosa que faria dubtar molt, segons deia, que les millores anunciades es puguin fer efectives en els terminis que aventurava el Departament de Territori, entre 4 i 6 mesos.
7: Ens estem acostumant, desgraciadament, a anuncis grandiloquents d'aquest govern amb fum darrere. O sigui, si veieu les notícies, és una evidència, no és una percepció. Cada setmana hi ha un anunci d'inversions milionàries amb un govern que no té pressupost. Per tant, nosaltres que gestionem pressupostos, i nosaltres sí que els aprovem, sabem que depèn de quines inversions no es poden fer si no hi ha pressupostos. I de fet, el senyor Nadal, en aquella reunió amb la plataforma, ens va dir que si s'aprovaven els pressupostos, aquesta inversió es faria. S'ha anunciat la inversió abans de tenir el pressupost aprovat. Per tant, jo ja poso en quarantena aquests anuncis grandiloquents.
5: Aquest escepticisme s'acompanyava també de crítiques pel que considera que ha estat passar al mort ajuntaments i Consell Comarcal a l'hora de proposar les millores concretes a fer en les línies de bus, i recordava que el Consell Comarcal del Maresme ja va traslladar a Territori totes les demandes recollides a la comarca. També denunciava a Navarro el fet que encara ara ni com a alcalde ni com a president del Consell Comarcal se li ha comunicat res respecte d'aquest pla de xoc i d'aquest procés de definició de mesures.
7: Volen penjar-li el mort de la decisió, perquè amb aquells 21 milions no dona per tot, per totes les reivindicacions. Per tant, volen penjar-li el mort de la decisió als Consells Comarcals. I aquí, com a president del Consell Comarcal i com a conseller de mobilitat del Consell Comarcal, que som els únics que vam portar els deures fets en allà i els vam donar un plànol amb totes les necessitats de tots els pobles, no passarem per aquí. És a dir, el problema l'han generat ells i la solució l'han de generar ells. El que no poden demanar-nos com a Consell Comarcal, que és quan diuen al territori, és us passem el mort a vosaltres i escolliu. Perquè jo, com a president del Consell Comarcal, no puc prioritzar una línia de Premià de Mar abans que una d'Arenys o abans que una de Malgrat. Això, nosaltres, com a, penseu, que s'ha anunciat això, s'ha dit que treballem al territori, jo sóc el president del Consell Comarcal i a mi encara no m'han dit res.
5: Preguntat per últim Navarro sobre la participació que reclamava la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en aquest procés, l'alcalde, tot i que aquest cop més en qualitat de president del Consell Comarcal, afirmava que serà molt complicat atendre les demandes de totes les plataformes ciutadanes que han aparegut i encara més prioritzar unes demandes per sobre de les altres. Amb tot, acaba dient que si la Generalitat accepta aquesta participació, des de l'Ajuntament i des del Consell Comarcal se'ls farà costat. Balanç agredolç, en paraules seves, el que fa la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar. Recorden que la iniciativa va prendre forma de manera espontània per part d'un grup d'usuaris de la línia 804 de Moventis que connecta Premià de Mar amb Barcelona. Arran de les deficiències del servei i que, d'aleshores ençà, han assolit fites importants, començant pel suport oficial mostrat pels plenaris de 4 municipis, Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils, i també per la seva participació en una trobada amb el Departament de Territori per abordar possibles solucions, però per contra també constaten que moltes de les deficiències que denunciaven continuen sense resoldre's i assenyalen principalment la capacitat dels busos a les hores punta, que deixa encara molts viatgers a la parada o als retards d'entre 10 i 30 minuts que continuen sent la tònica habitual, segons asseguren. També posen en valor haver instituït l'elaboració mensual d'un informe d'incidències a les línies d'aquests municipis a partir de tot allò que els traslladen els mateixos usuaris. La setmana passada feien públic l'informe del mes d'abril, on entre altres deficiències es recullen aquests problemes de saturació i manca de capacitat. Denuncien concretament més de 10 casos detectats de cotxes que no van aturar-se en alguna de les parades perquè ja anaven plens i retards, però també assenyalen problemes de qualitat, com ara sistemes d'aire condicionat avariat i falta de neteja i situacions de risc per als usuaris per excés d'ocupació dels cotxes i viatgers dempeus en condicions de conducció extremes o per autopista. El comunicat es tanca amb una nova interpel·lació a les administracions competents perquè la plataforma sigui escoltada quan es negociïn els detalls del pla de xoc anunciat per la Generalitat. Fem notar que Premià Media informa, com va dir divendres l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, es mostrava reticent a la idea que ara ajuntaments i consells comarcals hagin de negociar amb totes les plataformes d'usuaris de la comarca aquests aspectes per la complexitat, deia, de poder donar compliment a cadascuna de les demandes i fer-les compatibles. Dimarts 12, l'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona signen al consistori premianenc un conveni per la posada en funcionament d'un projecte de regeneració del comerç urbà al municipi. Sense entrar en detalls, la Diputació indica que es tracta d'una experiència pilot que, més endavant, s'haurà de replicar en altres municipis i que es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran el preu del lloguer, els costos de gestió, l'associacionisme o la percepció de la professió per part de les persones joves. El conveni estipula que la Diputació hi destinarà un equip de treball i 20.000 euros, la Cambra de Comerç aportarà la seva visió empresarial i capacitat tècnica i que l'Ajuntament hi posarà el suport dels seus referents tècnics. Prendran part de la signatura del conveni prevista per les 12:20 la diputada de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació, Olga Serra, l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, i el director de Comerç, Turisme i Cultura de la Cambra de Comerç, Agustí Filomeno. La diputada signarà posteriorment el llibre d'honor de l'Ajuntament i després es farà una visita per la zona comercial de Premià de Mar.
3: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
5: La música popular, la poesia i la dansa es fusionaran aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai L'Amistat amb Cançons d'un Poble, un espectacle solidari dirigit i guionitzat per Anna Puig, que enguany també vol sumar-se a la commemoració de l'any Manuel de Falla. La proposta ret homenatge a l'univers del compositor andalús i de Federico García Lorca a través d'una posada en escena que combina diferents disciplines artístiques i que destinarà tota la recaptació a l'Associació contra el Càncer. L'obra comptarà amb la participació de diversos intèrprets del Cor de l'Amistat i també del cos de ball de l'Escuela de Baile Loli, que aportarà la part coreogràfica de l'espectacle. En el cas del cor, aquesta vegada els seus membres no actuaran només com a formació musical, sinó que passaran a formar part del mateix poble representat a escena, integrant-se dins el relat i l'ambient de l'obra. Segons explica Anna, potser la voluntat és transportar al públic a una atmosfera carregada de memòria, emoció i tradició popular.
9: Llavors se'm va ocórrer, aquesta vegada, no cantar òpera, sinó coincidint que aquest any és l'any de Manuel de Falla i s'està fent molta de la seva obra, se'm va ocórrer de poder fer les cançons de Manuel de Falla, les cançons populars i les cançons populars de García Lorca, també, que són molt maques. I és un tipus de música que normalment amb òpera no ho fem i és una cançó que tothom té a l'oïda, tothom l'ha sentit alguna vegada i és molt propera, no? I arrel d'això, doncs, bueno, vaig crear un guió amb els personatges de Manuel de Falla, de García Lorca. Llavors jo hi cantaré les cançons, hi haurà els dos actors que interpreten Falla i Lorca, i el cor participa d'una manera, aquesta vegada no cantant, sinó actuant.
5: D'acord.
9: Faran de poble.
5: Cançons d'un Poble busca reivindicar el valor de la cultura popular i de les cançons tradicionals a través d'una proposta escènica emotiva i propera. L'espectacle representarà el diumenge a l'Espai L'Amistat i les entrades, amb preu de 15 euros, es poden adquirir cada tarda de 6 a 8 del vespre al Centre Cívic o bé el mateix dia abans de la funció a la taquilla del teatre.
10: Permanència al sac pel Premià de Futbol, que seguirà sent equip de primera catalana després de golejar 4-0 al Banyoles i sumar els 39 punts que li donen la permanència. El municipal va ser una festa per celebrar aquesta permanència perquè l'equip de Cristian Carriqui va sortir a la gespa amb les idees molt clares. Malamín obria la llauna a la mitja hora i a la segona meitat Daniel Peinado, Bubacar i Mati van arrodonir la golejada. Els premiarencs han fet una segona part de temporada fantàstica, 13 punts a la primera volta i 26 a la segona, justament el doble i amb un partit encara pendent. Gran feina que ara té recompensa. La Lliga acabarà al camp del Tossa.
11: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel serè a tota la comunitat.

0: Vents avui bufaran fluixos, força variables, però amb predomini de la component marítima, per tant, vents humits, i la situació en quant a l'estat del mar ha d'estar dominada una jornada més per la mar de fons. De cara a demà, la inestabilitat no marxa, es manté. Encara al matí, variable, però a la tarda altre cop podrem tenir alguns xàfecs irregulars, principalment al centre i al nord de la comarca, amb vents novament fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que, com avui, continuaria dominada pel marejol, però amb lleugera mar de fons. Demà les temperatures semblants a les d'avui o un pèl més baixes. Demà passat, dijous, continuarà el temps inestable i, novament, després d'un matí en el qual ja podrem tenir algun primer xàfec, sembla que a la tarda aquestes precipitacions es farien una mica més generals i es podrien presentar a qualsevol punt de la comarca. Evidentment, tot això ho hem d'anar veient, ho hem d'anar refrescant allà dels pròxims dies, però ara per ara sembla que tindrem, durant bona part d'aquesta setmana, un temps que vindrà marcat pels ruixats i per les tempestes aquí al Maresme.
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
7: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret
6: a veure,
7: una mica al revés.
6: A veure.
8: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
9: Manel.
8: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
6: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danirot també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
9: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
6: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
10: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
6: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
10: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això,
6: sí
10: que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
6: Molt bé, Dani, tot teu, va.
4: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: El proper diumenge 17 de maig, l'Espai L'Amistat acollirà l'espectacle clàssic i popular Cançons d'un Poble, una funció a benefici de l'Associació contra el Càncer i que tindrà com a protagonistes les lletres de Manuel de Falla i Federico García Lorca. Anna Puche, que avui ens acompanya, ho guionitza i dirigeix també aquesta obra. Com estàs? Benvinguda.
11: Hola, bon dia.
6: Anem a saludar tota la gent que ens acompanya, algunes de les mans i veus també que hi participaran, perquè també ens acompanyen des del cor d'Òpera de l'Amistat, el Leandre Molins. Bon dia, com estàs?
12: Hola, bon dia.
6: I també ens acompanya la Francisca Brugal, membre de l'ECA Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
13: Molt bé, bon dia. Bon dia.
6: Falten encara moltes més veus i moltes més mans, Anna, que podríem haver sumat, per exemple, a l'Escola de Baile Loli, que et demanem també d'aquí una estona que ens expliquis el paper que jugaran, que serà molt important en aquesta posada en escena. Per fer-nos una mica de context, Anna, explica'ns d'on surt aquesta idea.
11: Doncs, bueno, un any més se'm va proposar de muntar un espectacle per l'Associació contra el Càncer i ens vam trobar en un punt en el qual el cor d'òpera no podia participar cantant perquè estaven plens d'assajos amb la novena de Beethoven que han estat fent. Llavors se'm va ocórrer, aquesta vegada, no cantar òpera, sinó coincidint que aquest any és l'any de Manuel de Falla i s'està fent molta de la seva obra, se'm va ocórrer de poder fer les cançons de Manuel de Falla, les cançons populars i les cançons populars de García Lorca, també, que són molt macos.

0: I és un tipus de música que normalment amb òpera no ho fem, i és una cançó que tothom té a l'oïda, tothom l'ha sentit alguna vegada i és molt propera, no? I arrel d'això, doncs, bueno, vaig crear un guió amb els personatges de Manuel de Falla, de García Lorca, llavors jo hi cantaré les cançons, hi haurà els dos actors que interpreten Falla i Lorca, i el cor participa d'una manera, aquesta vegada no cantant, sinó actuant.
1: D'acord.
0: Faran de poble.
1: Val.
0: A tot això, a més, li sumem l'Escola de Baile Loli, les ballarines, que crec que són unes 25 o així, que déu-n'hi-do, on interpretaran i ballaran les cançons que jo estic cantant a la vegada, i també estaran actuant amb nosaltres. Amb la qual cosa és tota una moguda que ens
1: molt
0: hem
1: gran,
0: engrescat,
1: molt, gran.
0: Molt xula, que queda molt maco, però, però bueno, és un espectacle que poques vegades es fa.
1: Oh, i tant. Ara et demanarem més detalls, però, Leandra, ara ens deia l'Anna que canvieu una mica, no?, el paper que jugareu. Com us esteu veient, de moment, tots els que hi participeu en aquesta nova funció, en aquesta nova feina que us han encomanat?
2: Sempre és una aventura amb l'Anna. Vull dir, sí, és una aventura divertida, perquè, bueno, al final tu veus la implicació que té la gent, veus que la gent s'ho passa bé, que disfrutarà, i, bueno, doncs els que estem al voltant, amb el guió, jo estic a dalt la cabina, no estic fent, estaré a dalt la cabina, veus que la gent s'ho passa bé, que al final és el que busques, i que la finalitat és, pues, poder col·laborar amb l'associació, no?
0: I està xulo, doncs jo agraeixo que confiïn en la meva idea, perquè jo tinc molt clar al cap el que vull fer,
1: sí,
0: no? Però clar, ells no. Jo vaig muntant per parts, i llavors quan arriba el dia que tot es va juntant, es queden impactats, dient, hosti, quina passada, la pell de gallina. I és com, sí, sí, clar, jo és que el meu cap ja era això,
1: així, eh?
0: O sigui...
2: I ho hem d'entendre els altres, eh?
1: Clar.
2: Nosaltres ho hem d'entendre.
1: Això és una feina. Francisca, aquest concert que estem explicant ja és una de les activitats tradicionals i clàssiques de l'ECA aquí a Premià de Mar, eh?
3: Sí, això pretenem que sigui ja, que quedi establert i que la gent ja sàpiga que cada any hi haurà un concert. Aquest any jo confio plenament en ells, perquè sé que el que faran serà de qualitat i que arribarà la gent. Pues ha sigut això, l'Anna vol aquest any de Falla, de molt de Falla, que està molt bé, perquè tothom tenim, el que diu ella, tothom tenim a la memòria aquelles tonadelles de quan érem petits, escoltàvem la ràdio. I jo crec que serà molt, molt guapo el concert, que els agradarà molt.
1: És tota una activitat, dèiem, cultural, però també amb aquest component, no, de solidaritat, no? Que sí, això sí. És importantíssim, cadascuna d'aquestes activitats que feu, Francisca.
3: La gent està molt conscienciada. Malauradament, sempre hi ha algú, la família, si no proper, molt proper. I sí, la gent respon. I encara ara estem a mitja venda. Encara falta l'última setmana i, important, el dia del concert, abans del concert es vendran entrades també. Si la gent no ha tingut temps o no ha pogut, que sàpiga que no... que podrà entrar.
1: Molt bé, ara esteu més o menys a la meitat de l'aforament, al 50%.
3: Més o menys. Sí.
1: Molt bé.
2: Jo animo des d'aquí a la gent que vingui, no? Perquè serà un espectacle que no el veuran enlloc.
1: Clar.
2: És un espectacle únic.
0: Únic.
2: I els animo que vinguin, que s'ho passaran molt bé, que per sort tenim molts professionals, que l'Anna sobretot amb el disseny de l'espectacle, i s'ho passaran molt bé. Jo els animo a que vegin a comprar el centre cívic, a comprar les entrades.
0: I sobretot, tota la gent que hi participa també, agrair la seva col·laboració, perquè són moltes hores d'assaig, això comporta molt de temps de preparació, i és una implicació que clar, que és altruista completament, no? I és d'agrair.
1: Anna, parla'ns d'aquesta idea una mica, d'això que ens deies, perquè en el meu cap estava molt ben endreçat tot, després ho hem hagut de posar, no?, sobre terreny i que tothom s'involucra. Creus, parla'ns una mica de com has organitzat, doncs, justament el repertori, com ho has repartit, i una mica el que podrem veure el diumenge de la setmana que ve.
0: Bé, com he dit, hi ha dos personatges, que és Manuel de Falla i Federico García Lorca, i el títol de l'obra és Cançons d'un poble. Sí? Llavors, l'obra parla de com van passant i com es mantenen vives les cançons a través del temps, al llarg del temps. Llavors, Manuel de Falla és un personatge, és un compositor que, bueno, arriba a Granada i és un compositor que és molt estricte i vol plasmar la partitura exactament tot el que sent, tot el que... I veu que no és possible, que hi ha un factor, hi ha algo que no encaixa, que no es pot plasmar en un paper. I per l'altra banda està Federico García Lorca, que són amics, i el va convidant i el va guiant perquè entengui que la música es manté viva, les cançons es mantenen vives justament perquè es canten i justament perquè cada persona els hi dona el seu toc personal. Uh-huh. No? I això és el que manté la música viva. Uh-huh. I avui, a hores d'ara, encara podem tenir aquestes cançons. I, o sigui, si jo dic La Tarara, el Andajaleo, totes aquestes cançons nosaltres les hem sentit tota la vida, clar. No? Uh-huh. I, bueno, el fet de que hagin escrit aquestes partitures i dintre d'això, també nosaltres li donarem el nostre toc.
1: Molt bé.
0: I jo també ho gaudeixo molt, el fet personalment d'estar cantant i que tenir unes artistes al meu costat ballant com estan ballant. O sigui, que és algo digne de veure, ballant molt bé aquestes noies.
1: Quant temps ho porteu assajant, això?
0: Doncs ja portem dos mesos i algo. Sí.
1: Molt bé, moltíssima feina darrere, Francisca, que ho deien el Leandra i l'Anna. S'ha d'agrair també tota la gent que hi col·labora altruistament, no?, per tirar endavant aquest espectacle, que no és poca cosa.
3: I tant, i tant. Sempre, tant l'escola com ells, han estat a punt d'ajudar. Vull dir, sempre ens han ajudat i han col·laborat i estem molt agraïts perquè tot és de primer nivell. És que no és una cosa d'aficionats i no. Tots els que actuen, les noies de l'escola han guanyat premis internacionals de ballarines de ball. Bueno, de l'Anna ja sabem, tothom la coneix, la seva trajectòria. El Leandro, amb el seu cor de l'òpera, vull dir, està molt reconegut. Han actuat al Liceu, han actuat als millors teatres de Catalunya i d'Espanya. Són... És un espectacle de qualitat.
1: Que bé, que bé. Doncs ningú s'ho pot perdre. Anna, per tu justament, ho deia ara la Francisca, t'hem vist i t'hem entrevistat per mil coses que has fet internacionalment arreu del món. Per tu què és implicar-te, primer, a casa teva i, segon, amb un projecte com aquest que té doncs, aquesta finalitat benèfica?
0: Home, doncs per mi és molt important ja la finalitat. Jo crec que tothom, qui més qui menys, aquesta malaltia li toca de prop. I jo crec que és obligatori implicar-te i col·laborar amb el que sigui possible, perquè no sabem el dia de demà i quan més avanci la ciència i més... És la malaltia del segle XXI. Llavors, no sé, jo estic molt conscienciada que això s'ha de fer alguna cosa. No pot ser que tinguem tanta gent amb aquesta malaltia i no es pugui fer res.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel serè a tota la comarca. De tota manera, hi ha aire fred en alçada i això en aquesta època de l'any implica que tenim inestabilitat. De moment, les temperatures nocturnes de la passada nit amb el cel serè han baixat a les fondalades de l'interior de la comarca i també a la costa, mentre que s'han mantingut o han pujat a la serralada litoral. Tot això en un matí, com dèiem, de sol, però aquesta tarda esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que localment podran ser d'una certa intensitat i també podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Els vents avui bufaran fluixos, força variables, però amb predomini de la component marítima, per tant, vents humits, i la situació en quant a l'estat del mar ha d'estar dominada una jornada més per la mar de fons. De cara a demà, la inestabilitat no marxa, es manté. Encara al matí, variable, però a la tarda, altre cop, podrem tenir alguns xàfecs irregulars, principalment al centre i al nord de la comarca, amb vents novament fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que, com avui, continuaria dominada pel marejol, però amb lleugera mar de fons. Demà les temperatures semblants a les d'avui o un pèl més baixes. Demà passat, dijous, continuarà el temps inestable i, novament, després d'un matí en el qual ja podrem tenir algun primer xàfec, sembla que a la tarda aquestes precipitacions es farien una mica més generals i es podrien presentar a qualsevol punt de la comarca. Evidentment, tot això ho hem d'anar veient, ho hem d'anar refrescant allà dels pròxims dies, però ara per ara sembla que tindrem, durant bona part d'aquesta setmana, un temps que vindrà marcat pels ruixats i per les tempestes aquí al Maresme.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Estàs escoltant?
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
2: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
1: Utilitat, no? Que funcionen.
3: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
1: Sergi, tu portes ulleres.
2: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
1: Clar.
2: I després les de la IA.
1: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
2: 300 euros.
1: Jo pensava que més, eh?
3: Jo em pensava que molt més.
2: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
3: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Ahir dilluns, Esquerra Republicana de Premià de Mar ens sorprenia amb un comunicat anunciant el nom de qui serà candidat en les pròximes eleccions municipals, el maig de 2027, d'aquí un any, bàsicament. La persona que ha elegit l'Assemblea no és altra que l'actualment regidor Xavier Gatius, que ens acompanya en aquests instants als estudis de Premià Mèdia. Xavier, benvingut.
6: Bon dia, equip.
5: I l'enhorabona, entenem.
6: Gràcies,
5: per aquest,
6: gràcies.
5: Per aquesta elecció, nosaltres avui el que li demanem inicialment és saber com ha anat, com s'ha cuinat aquesta decisió que suposa, per començar, doncs, el relleu al capdavant de la llista de qui va encapçalar-la en les dues anteriors eleccions, el Pep Ripollès, que encara ara és el cap del grup municipal. Com ha anat tot?
6: Correcte. Bé, això és, és una qüestió que, evidentment, cada quatre anys, no?, doncs, ens hem de plantejar, i tots els partits polítics es plantegen, no? En aquest cas, doncs, la nostra secció local, no?, vull dir que, evidentment, doncs, això vol dir, no?, la nostra executiva, la nostra assemblea, etcètera, etcètera, no?, doncs, va considerar que fora bo un canvi de cicle, no?, per les raons que siguin, evidentment, doncs aquí al final poden haver-hi, doncs, cadascú pot tenir la seva opinió, etcètera, etcètera, però diríem que la qüestió general, o millor que bona part de la nostra militància, doncs va decidir és que fora bo que hi hagués un canvi de cicle. Doncs a partir d'aquí, com sempre passa amb aquests processos, no?, hi ha diferents propostes o diferents candidats, diríem, i finalment, doncs, bueno, doncs jo, evidentment, també vaig creure convenient, doncs, que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, i a partir d'aquí, doncs, res més que postular-me, no?, vaig postular en aquest sentit, doncs, liderar aquest canvi de cicle, aquest projecte nou, per dir d'alguna manera, perquè evidentment, doncs, al final un canvi de cara visible significa, doncs, evidentment, doncs, un projecte diferent, si vols, o evidentment també, doncs, amb continuïtat, amb allò que hem fet moltíssima feina, i a partir d'aquí, doncs, això és el que ha passat i el que s'ha succeït, bàsicament.
5: No sé si podríem parlar d'una coincidència d'interessos entre militància i Xavier Gatius, en el sentit que en totes dues parts, podríem dir, estan d'acord a fer aquesta nova, o aquest canvi aquest canvi de lideratge, o potser és primer el partit que li ho demana en Xavier Gatius, o ell és qui es postula inicialment, que és primer l'ou o la gallina?
6: Aquests processos són complexes. Vull dir, això no ve d'un dia que t'aixeques pel matí i dius, mira, doncs ara m'hi vull postular, no? Això, evidentment, són processos. Això són processos que, doncs, a la conclusió de que fora bo un canvi de cicle, doncs, és una proposta que jo també, doncs, evidentment, doncs, hi estic d'acord, i si no, no estaria, doncs, no m'hagués, no?, postulat com a candidat. I a partir d'aquí, doncs, sí, es pot parlar de que una coincidència. Una altra qüestió és el candidat, evidentment, vull dir que, però la premissa de que fora bo un canvi de cicle, doncs, evidentment, amb això sí que coincidim. Ha de quedar clar que un canvi de cicle no vol dir, ni molt menys, vull dir que no diguem que, escolta'm, que fins ara no hem estat bé ni s'han fet les coses, no, al revés, vull dir, nosaltres estem molt contents del procés que hem estat aquests quatre anys, Simplement, doncs, en política, aquest canvi de lideratge, aquest canvi d'imatge, doncs, sovint és necessari, simplement, doncs, torno a dir, per una qüestió de temps, si volem plantejar-ho d'aquesta manera, i per una qüestió de dinàmiques, també podem dir-ho així, electoralistes, si volem, fins i tot, i en aquest sentit, doncs, molt contents de la feina que hem fet fins ara, en bona part, doncs, abans hi ha un projecte nou, però en bona part, evidentment, doncs, hi ha una qüestió de plantejament continuista en molts aspectes. Vull dir, nosaltres, aquests 4 anys que hem estat a govern, encansats pel Pep Ripollès, doncs, creiem que hem fet una feina ingent, hem fet hem incidit moltíssim en la governabilitat, en la gestió de Premià de Mar, i per tant, doncs, satisfets, contents, volem seguir amb aquest projecte de canvis, no? I per tant, doncs, el que proposem i el que farem està alineat amb bona part de les polítiques que hem seguit fent fins ara.
5: Uh-huh. Ara parlarem dels reptes de Xavier Gatius com a nou candidat d'Esquerra abans, però en aquesta coincidència d'interessos també hi participa el Pep Ripollès, perquè ens cridava l'atenció que no se'n deia res al comunicat.
6: Jo sí que vull deixar una cosa molt clara, jo amb aquestes qüestions sensibles jo crec que se li ha de preguntar amb en Pep Ripollès.
5: I tant, ho farem.
6: I prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte, vull dir.
5: Absolutament.
6: Que crec que el seu posicionament, doncs, aquests processos són complexes, com he dit abans, en tots els sentits. Llavors jo crec que és millor que, evidentment, doncs, parleu amb ell i pregunteu amb ell i sigui ell qui s'expressi i qui doncs, expliqui, no?, aquestes situacions que, torno a dir, que sovint no són senzilles. No és un sí, no, blanc-negre, són complexes i, per tant, doncs, ben segur que quan parleu amb ell us ho explicarà abastament.
5: Encantats d'escoltar en Pep Ripollès tan aviat com sigui possible. Nosaltres hem començat pel nou candidat, que ens ha semblat oportú. Ara sí, amb tota la provisionalitat del món, perquè encara falta un any i molta feina en tenem a fer, però quines diria ara mateix el Xavier Gatius, que seran les prioritats d'Esquerra Republicana en aquesta candidatura? I quin t'atreviries a dir que serà el segell, Xavier Gatius?
6: Nosaltres creiem que hi ha molt a fer, encara. Vull dir que és cert, ja deia, que ens reconeixem partícips d'aquest canvi en la gestió del municipi, però creiem que hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer, sobretot pel que fa a la construcció d'un poble del que ens sentim orgullosos, amb un poble... Jo sempre resumeixo amb 3 eixos, bàsicament. El projecte polític, per dir d'alguna manera, i això ens avancem molt, vull dir, evidentment, el que ha de ser, el que projectarem per el 2027. Sí. Però jo sempre dic que Premià ha de ser un poble bonic, ha de ser un poble viu i un poble digne. Sobretot, quan dic bonic, no estic parlant només dels elements materials, sinó estic parlant d'un poble amb uns carrers nets, amb més il·luminació nocturna... Són molts aspectes, amb unes millores urbanístiques que ja estem implementant, que nosaltres estem incidint i que ja s'estan implementant en aquest mandat, però que hem de continuar, hem de fer que Premià sigui un poble molt més amable, per dir-ho d'alguna manera, i això és un dels fonaments de la nostra política. I quan dic viu, i aquí també doncs, hi ha bona part del segell personal, si vols dir d'alguna manera, no? Nosaltres volem que sigui un poble viu en tots els aspectes, culturals, que amb això ja hem fet una molt bona feina, però també econòmic. Volem que Premià doncs, sigui un poble on els nostres fills tinguin oportunitats de treballar, no? Vull dir, és una qüestió que sovint ens oblidem, i jo crec que és fonamental i és molt important, no? Sobretot quan parlem de sostenibilitat, de qualitat de vida, perquè que sigui un poble bonic i tot això i tal, ja ho fa, que sigui un poble de qualitat de vida, però també que hi podem treballar, que no haguem d'agafar doncs, el transport públic, el cotxe, bona part dels nostres veïns i veïnes, no? Per tant, jo crec que s'ha de fer aquest esforç. Segurament no donarem cobertura, al final, a tots els nostres veïns i veïnes, evidentment, no? Perquè som el poble que tenim la superfície que tenim i, per tant, doncs, fer aquests plantejaments no deixa de ser ambiciós, però creiem que s'han de fer i, per tant, apostarem per un poble, per un municipi, doncs, on hi hagi una oportunitat de desenvolupament econòmic, d'activitat econòmica, protegint el comerç, evidentment, que és quelcom que ja ho estem fent, i en aquest sentit, doncs, jo també, evidentment, doncs, he portat la meva, si voleu, no?, vàlua personal, fins i tot, i en general, doncs, creiem que s'ha de procurar, no?, doncs que Premià sigui un poble viu en tots els aspectes i de fugir d'aquest model de poble dormitori, no?, que sovint, doncs, si no fem res, d'alguna manera podem tots pensar que hi estem avasats, no? I quan dic digne, doncs a partir d'aquí, evidentment, estem parlant d'un poble que ofereixi solucions d'habitatge. O més solucions, de les que estem oferint fins ara, Un poble feminista, un poble inclusiu, un poble on treballem, no?, la qüestió nacional, perquè és des del municipalisme, evidentment, també, que fem país. I a partir d'aquí, doncs, aquest és el, diríem d'alguna manera, un resum molt ràpid, evidentment, d'això. No pretens ser ni molt menys un programa, Tu m'has preguntat quines són les línies fonamentals, no?, quin és el projecte, exacte, i jo sempre el resumeixo amb aquests tres aspectes, no?, que creiem que tenim molt de terreny per avançar aquí.
5: Molt bé. Com dèiem, hi haurà molt de temps perquè Esquerra s'expliqui, perquè Xavier Gatiu s'expliqui i perquè ens despleguin tot el ventall, diguem, de reptes, propòsits i objectius abans d'acabar. Falta, com dèiem, un any encara per les eleccions, que és un any encara del mandat actual. No sé si aquest canvi de lideratge també voldrà dir algun canvi de dinàmica al grup municipal d'Esquerra i al govern.
6: No ho preveiem. Vull dir, nosaltres seguirem treballant fins a l'últim dia amb en Pep Ripollès al capdavant. Vull dir que, torno a dir, estem molt contents de la gestió feta, estem molt contents del valor aportat, ja que ho esmentes, doncs, per en Pep Ripollès al projecte, i per tant, doncs, la idea és continuar treballant amb la mateixa línia i, doncs, evidentment, vull dir, això no se'ns escapa a ningú, no?, amb una mirada posada allà, no?, en el següent mandat, no?, treballant aquest projecte que estàvem dient, aquestes línies de campanya, aquestes línies de projecte, però la dinàmica del grup municipal no ha de variar per res, vull dir, seguirem treballant cadascú en les nostres àrees, amb la màxima complicitat i pensant tots i totes doncs, en aquest projecte de futur també a la vegada, però sense deixar pistonada.
5: Xavier Gatius, nou candidat d'Esquerra Republicana per les eleccions de 2027. Sort i encert.
6: Gràcies, Quim. Gràcies.
0: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, s'ha pronunciat les últimes hores a Premià Media sobre la negativa de Premià de Dalt a cedir places per a residents a la Floresta i sobre la problemàtica de l'aparcament al barri Tarter Maresme. D'una banda, s'ha mostrat comprensiu amb la posició de l'alcalde veí Josep Triadó perquè, segons Navarro, és totalment normal que no vulgui encetar una guerra amb els veïns de la Floresta per molt que consideri enraonades les peticions a Premià de Mar. Ara bé, això no treu que Navarro acusi d'insolidaris aquests veïns.
2: L'alcalde de Premià de Dalt parla amb l'alcalde de Premià de Mar, escolta'm, que tenim aquest conflicte, i l'alcalde de Premià de Dalt diu, si els veïns estan d'acord, jo no tinc cap problema, però jo no prendré una decisió en contra dels meus veïns, cosa que és molt comprensible. Això està traslladat també a les associacions de veïns. I em consta que l'alcalde de Premià de Dalt ha convocat reunions amb la Floresta i amb Can Vilà per plantejar aquesta situació, i jo li agraeixo. Però també entenc que si els veïns de la Floresta i de Can Vilà, i això ho dic i ho refermo, per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, però són cases unifamiliars la majoria d'elles, i és simplement un no als veïns de Premià de Mar, si ells diuen que no, doncs l'alcalde de Premià de Dalt el que no farà, perquè seria del gènere tonto, és iniciar una guerra contra els seus propis veïns.
1: En referència a la pregunta que es feia la setmana passada al PSC de Premià de Mar sobre si existeixen prou contraprestacions per al poble veí com per esperar sessions d'aparcament, Navarro assegurava que des del primer dia s'ha ofert la contraprestació màxima, una targeta única de residents per als veïns de tots dos municipis, una idea al qual Premià de Dalt es continua negant però no s'ha abandonat i que de fet encara es planteja en les trobades que segons va revelar la Rafa Navarro manté l'associació de veïns al Tarter Maresme amb associacions del municipi veí.
2: Contrapartides s'han ofert moltes. De fet, jo he dit públicament que jo des del primer dia de mandat vaig oferir a Premià de Dalt una etiqueta única de residents, Premià. Tant si ets de Premià de Dalt com si ets de Premià de Mar, si ets de Premià de Dalt podràs aparcar per anar a la platja i podràs aparcar per anar a buscar el tren. I si ets de Premià de Mar, no t'importarà perquè no sabràs la diferència entre aparcar a un costat del camí del mig i a l'altre costat del camí del mig. Penso que és una solució de tan senzilla, sembla estúpida que no s'hagi aplicat. Això Premià de Mar ho signa i jo estic disposat a acceptar les queixes, per exemple, dels veïns de Can Pou o dels veïns de prop de l'estació del gas. Però Premià de Dalt ens ha dit ja diverses vegades que no. El que sí que em consta és que nosaltres estem molt en contacte amb l'associació Tarter Maresme, que ells estan fent trobades amb altres associacions de veïns de Premià de Dalt perquè intentin generar doncs, una pressió perquè les contrapartides que nosaltres ja estem oferint, potser als senyors de Can Vilà no els interessa, però als senyors del casc antic de Premià de Dalt sí. Per tant, estem intentant comunicar això via associacions de veïns.
1: Finalment, l'alcalde va avançar altres opcions amb què es treballa per generar nou aparcament en aquell sector de Premià de Mar. Va recordar que s'ha reformulat el mercat ambulant dels dijous per no afectar la part alta de la riera i també va parlar de dos altres projectes, l'un per adequar una petita parcel·la contigua a la rotonda del barri Banyeres perquè aculli 20 places, adequació que es faria en paral·lel a la creació en aquest indret de la nova base de l'ambulància i l'altra, sobre el qual encara va donar menys detalls.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar evidentment tot el col·lectiu.
5: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
4: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubol, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
6: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions.
4: Ha reiterat la intenció del govern d'aprovar posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el servei meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
3: Notícies en xarxa.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
8: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: Tenim la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
10: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sans. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
8: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
11: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
8: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: Escepticisme i crítiques de l'alcalde Rafa Navarro, també com a president del Consell Comarcal, davant l'anunci del pla de xoc per a les línies de bus interurbà que feia fa uns dies la Generalitat. Navarro deia a Premià Mèdia que el govern de Salvador Illa ens ha acostumat als anuncis grandiloquents d'actuacions quan encara no té el pressupost aprovat, cosa que faria dubtar molt, segons deia, que les millores anunciades es puguin fer efectives en els terminis que aventurava el Departament de Territori, entre 4 i 6 mesos.
2: Ens estem acostumant, desgraciadament, a anuncis grandiloquents d'aquest govern amb fum darrere. O sigui, si veieu les notícies, és una evidència, no és una percepció. Cada setmana hi ha un anunci d'inversions milionàries amb un govern que no té pressupost. Per tant, nosaltres que gestionem pressupostos, i nosaltres sí que els aprovem, Sabem que depèn de quines inversions no es poden fer si no hi ha pressupostos. I, de fet, el senyor Nadal, en aquella reunió amb la plataforma, ens va dir que si s'aprovaven els pressupostos, aquesta inversió es faria. S'ha anunciat la inversió abans de tenir el pressupost aprovat. Per tant, jo ja poso en quarantena aquests anuncis grandiloquents.
1: Aquest asceptisme s'acompanyava també de crítiques pel que considera que ha estat passar al mort ajuntaments i Consell Comarcal a l'hora de proposar les millores concretes a fer en les línies de bus, i recordava que el Consell Comarcal del Maresme ja va traslladar a territori totes les demandes recollides a la comarca. També denunciava a Navarro el fet que encara ara ni com a alcalde ni com a president del Consell Comarcal se li ha comunicat res respecte d'aquest pla de xoc i d'aquest procés de definició de mesures.
2: Volen penjar-li el mort de la decisió, perquè amb aquells 21 milions no dona per tot, per totes les reivindicacions. Per tant, volen penjar-li el mort de la decisió als Consells Comarcals. I aquí, com a president del Consell Comarcal i com a conseller de mobilitat del Consell Comarcal, que som els únics que vam portar els deures fets en allà i els vam donar un plànol amb totes les necessitats de tots els pobles, no passarem per aquí. És a dir, el problema l'han generat ells i la solució l'han de generar ells. El que no poden demanar-nos com a Consell Comarcal, que és quan diuen al territori, és us passem el mort a vosaltres i escolliu. Perquè jo, com a president del Consell Comarcal, no puc prioritzar una línia de Premià de Mar abans que una d'Arenys o abans que una de Malgrat. Això, nosaltres, com a, penseu, que s'ha anunciat això, s'ha dit que treballem al territori, jo sóc el president del Consell Comarcal i a mi encara no m'han dit res.
1: Preguntat per últim Navarro sobre la participació que reclamava la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en aquest procés, l'alcalde, tot i que aquest cop més en qualitat de president del Consell Comarcal, afirmava que serà molt complicat atendre les demandes de totes les plataformes ciutadanes que han aparegut i encara més prioritzar unes demandes per sobre de les altres. Amb tot, acaba dient que si la Generalitat accepta aquesta participació, des de l'Ajuntament i des del Consell Comarcal se'ls farà costat.
0: Premià Mèdia, informació.
3: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
12: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
13: Molt bé, i tu, Lluís?
12: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
13: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
12: Moltes
13: lectures,
12: coses.
13: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
12: no
13: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
12: Home,
13: passada.
12: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
13: No caduca l'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
12: No.
13: Tenim feina en el
12: tenim
13: present,
12: també. Tenim feina en el present, exacte.
13: Molt
12: I
13: bé.
12: En el futur.
13: I en el futur, esperem.
12: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
13: Molt bé.
12: Doncs... Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
13: D'acord.
12: Llavors, no et dic més.
13: Val.
12: El títol ho diu tot, però no et dic més
13: no,
12: jo.
13: No, si us més, de moment.
12: De moment, i comencem, va.
13: Molt bé, doncs va, vinga.
12: Doncs vinga, avui, el Col·lectius en xarxa, Fènix.
3: Comença el Col·lectius en xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època, 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere...
13: Exacte.
12: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Uh-huh. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar...
13: Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
12: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. Uh-huh. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. Uh-huh. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
13: D'acord.
12: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? Uh-huh. I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
13: Sí,
12: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
13: El més important.
12: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si
13: exacte,
12: no?
13: Exacte, sí.
12: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
3: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
12: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectiu en Xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
13: 203, sí.
12: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
14: Moltes
12: tal?
14: Moltes gràcies.
13: I a més, molt agraïts que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí. És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
12: Exactament.
14: I a més, jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
13: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte.
12: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i també a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
14: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení, i quan va començar a transitar, doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai?
13: Uh-huh.
14: Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs, si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
13: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
14: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
13: Molt bé.
12: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
14: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
12: A veure.
14: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0 a 19.
13: Clar.
14: Llavors això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però, d'altra vegada, era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
13: Clar. Home, amb això que ens deies, segurament, no?, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes, doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia més enllà d'aquell moment? Doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
14: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els hi és igual, però a la mateixa vegada

0: que jugueu o està sentint a les grades?
1: Contra la que juguem.
2: Clar, és que nosaltres aquí, que defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió... Ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que ara el Lluís està sorprenent una mica, però jo crec que...
0: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
2: Totalment, totalment.
0: Perquè,
2: totalment.
0: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
2: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
1: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
2: Clar.
0: Clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació... amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
1: Doncs mira, jo, personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors, què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes. Doncs que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
0: Ja. Yeah.
2: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
1: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
0: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
1: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
2: Total.
1: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
2: Clar.
1: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
2: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de

0: publicitat on s'impliquen a futbolistes de primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
1: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
0: Clar.
1: Però no ho fan.
0: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli. Però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són del mateix escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
1: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
2: Clar, totalment.
0: Totalment. Sí, sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
1: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, no ho sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
0: Clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere dels nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això. És a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
1: Em sap greu.
0: Vull dir,
1: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
0: Sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
2: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
0: Totalment, sí, sí.
2: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que hi s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
1: Sí.
2: Després et volia dir... Més exemples com Fènix Futbol Club?
1: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar sent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella. Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips de LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva no, és d'anar a jugar amb un altre equip que no ets trans.
0: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
0: que viu a la vida.
1: Obrera, no? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí. I el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que l'ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
0: total.
1: No? I jo crec fermament que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
0: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim.
2: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
1: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
0: Bueno, això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
2: Un espai segur,
0: no?
2: Exacte, per fer comunitat,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que, per tant, dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que, per tant, ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
1: Bueno, és
2: o vinga,
1: més...
2: seguiu endavant, teniu això...
0: Potser no tant, no?
2: No,
1: no, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
0: Vosaltres,
1: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sin jo ser nada de eso,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
0: Clar,
1: i ja està, i
0: ja
1: volen
0: està.
1: Competir.
0: Doncs quan anirem seguint, moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
1: A vosaltres. Sí.
0: Nosaltres, Lluís, marxem amb què avui?
2: Música.
0: Amb música.
2: She Did It Again de la Tyler i la Zara Larsson.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, uh-huh, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Uh-huh. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant, el no arribar a fi de mes està sempre constant, la relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant, és a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
0: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... Doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional, que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
1: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer, per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Mireu els animals. Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen.
0: Sense filtre.
1: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
0: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
0: Molt bé. És aquest equilibri, parlem també de la importància de la respiració. quina forma és la correcta per controlar les emocions?
1: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció, és a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans, tenso l'anus, apreto la boca, aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a l'emoció i deixar-la anar. Això és la base, ¿vale? És a dir, fent això podem sortir d'un problema emocional al moment, no? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, ¿vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el, ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma, viloma, pranayama. Fent això, cada dia mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
0: Molt exagerat,
1: molt
0: no?
1: Exagerat,
0: molt de pic,
1: no?
0: I molt de pressió.
1: O estàs a dalt,
0: no?
1: O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, ¿vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
0: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
1: Sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
0: Sent realistes,
2: tenim,
0: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
1: Home, al principi, quan estàs segrestat per la emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
0: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma, viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després, expires pel dret. Més llarg. L'expiració permet més lentitud. Uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant, sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4, expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4 i 6, llarg. Això seria tot un cicle, i això es va repetint. Començaríem de nou, inspirar amb 4 per l'esquerra, expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat
3: perfecte.
2: Algun lloc.
3: No, està perfecte. Àlex.
2: Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle, i si són més vegades, millor.
3: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica, que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
1: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que la emoció em desborda, parar, respirar i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
3: Ser-ne conscients,
2: pot ser suficient,
3: no?
2: Com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor. Entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
1: El bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa, que no és aquell pensament o allò que l'ha disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
3: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
1: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap, i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. Compta amb el que consumeixes. Compta'm amb, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'Hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no? Per respirar. Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap.
3: Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no?
1: Clar, què menges? Ja, doncs limitar-ho molt.
2: Deu haver gent que dina...
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquinaona. Allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
6: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya amb mig miler llarg de mestres i professors s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
5: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós, del Solsonès, està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Valles. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: Balanç agredolç, en paraules seves, el que fa la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar. Recorden que la iniciativa va prendre forma de manera espontània per part d'un grup d'usuaris de la línia 804 de Moventis que connecta Premià de Mar amb Barcelona. Arran de les deficiències del servei i que, d'aleshores ençà, han assolit fites importants, començant pel suport oficial mostrat pels plenaris de 4 municipis, Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils, i també per la seva participació en una trobada amb el Departament de Territori per abordar possibles solucions, però per contra també constaten que moltes de les deficiències que denunciaven continuen sense resoldre's i assenyalen principalment la capacitat dels busos a les hores punta, que deixa encara molts viatgers a la parada o als retards d'entre 10 i 30 minuts que continuen sent la tònica habitual, segons asseguren. També posen en valor haver instituït l'elaboració mensual d'un informe d'incidències a les línies d'aquests municipis a partir de tot allò que els traslladen els mateixos usuaris. La setmana passada feien públic l'informe del mes d'abril, on, entre altres deficiències, es recullen aquests problemes de saturació i manca de capacitat. Denuncien concretament més de 10 casos detectats de cotxes que no van aturar-se en alguna de les parades perquè ja anaven plens i retards, però també assenyalen problemes de qualitat, com ara sistemes d'aire condicionat avariats i falta de neteja i situacions de risc per als usuaris per excés d'ocupació dels cotxes i viatgers dempeus en condicions de conducció extremes o per autopista. El comunicat es tanca amb una nova interpel·lació a les administracions competents perquè la plataforma sigui escoltada quan es negociïn els detalls del pla de xoc anunciat per la Generalitat. Fem notar que Premià Mèdia informa, com va dir divendres l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, es mostrava reticent a la idea que ara ajuntaments i consells comarcals hagin de negociar amb totes les plataformes d'usuaris de la comarca aquests aspectes per la complexitat, deia, de poder donar compliment a cadascuna de les demandes i fer-les compatibles.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes. Avui estic jo aquí, al Pedro Vicente Roble, perquè connectarem amb el passat, sí, amb el Víctor Historietor Benítez, perquè posarem la xerrada de la quarta diada del còmic, la xerrada que vam fer amb en Jaume Capdevila en cap, la Montse Mazorriaga, el Lluís Rocasens, l'avi, com ja ha passat moltes vegades pel programa, i en Joan Mundet. I la xerrada la va conduir en Víctor i per això avui presento jo. Doncs és una conversa que va de història amb vinyetes, conversa sobre còmic, que pot ser, com pot ser el còmic, una eina potent per apropar i explicar la història o la memòria històrica a qualsevol lector. O sigui que... endavant, xerrada!
2: Comencem aquesta història amb vinyetes. Era una xerrada que teníem pendent perquè el còmic és una gran eina, és un gran mitjà per explicar històries i també explicar la història, no? Que és un concepte que es pot explicar de maneres molt diferents i l'exemple és els quatre convidats, convidades que tenim avui, que cadascú té el seu estil i la seva manera d'explicar històries. Farem primer una presentació així, intentaré fer-ho ràpid perquè són quatre convidats que tenen molta història també darrere i molts còmics publicats. I podríem estar xerrant amb qualsevol d'ells 4 hores perfectament. Mirarem de fer-ho ràpid per anar a dinar també, perquè tenim gana ja, no? Després mirarem de dinar. Comencem per en Jaume Capdevila, en cap. Què tal?
3: Fantàstic.
2: Ben tornat a la Diada del Còmic.
3: Un plaer, sempre.
2: L'any passat vam estar parlant d'en Peric. Va ser una xerrada molt interessant, també. Tu dibuixes diàriament,
3: a tot
2: no?
3: Arreu on em volen, no cal que llegeixi.
2: No, però sí que dibuixes per la premsa, que sí, també és una manera d'explicar història, perquè és la història del dia a dia, no?
3: En realitat, a la premsa el que volem és incidir en la història, volem canviar el món, no? Volem que la gent pensi, reflexioni i digui, ostres, això no anem bé, però no ens en sortim, perquè el món és un puto desastre,
2: També, per comentar algun títol que tinguis publicat, tenim aquí el Xum, aquí sobre... en Pagès Editors tens diversos títols publicats també. Aquest tracta també de... és la història d'un dibuixant real, no?
3: Aquesta
2: és una,
3: sí,
2: biografia.
3: És una biografia d'un personatge, un dibuixant anarquista dels anys 20. El que passa que el que menys explico és la vida d'aquest dibuixant. A mi m'interessa tot l'ambient, tota l'època, tot el paisatge social, polític i humà d'aquell moment, que llavors t'expliquen la vida del personatge. Per tant, el personatge és una excusa. A més, és un personatge del qual hi havia molts buits biogràfics que els vam esmenar en un llibre anterior que havien fet. I clar, quan fas una biografia d'algú del que no en saps la meitat de les coses, sí, has de buscar mecanismes perquè no es noti, no?, el que no saps. Després en parlem tranquil·lament.
2: Sí, si sí, cal. Sí. Com bé dèiem, podríem seguir parlant de molts altres còmics publicats. Tenim també en Joan Mundet, que vam estar parlant també fa unes setmanes de Capablanca, no?, que és aquesta obra protagonitzada per un bandoler català que succeeix a Catalunya, fins i tot Mataró apareix anecdòticament o no en un dels capítols durant les aventures. Aprofitant aquesta quarta diada del còmic en català, estàs presentant també aquest quart volum, no?, d'aquesta, sí, col·lecció, on en Capablanca segueix amb les seves aventures. Això, sí, és any 1600, segle...
4: Sí, segle XVII.
2: XVII és això.
4: És el 1600. El Capablanca ja té uns 10 o 12 anys, o així, vol dir que deu ser un 1610 o 1608. I, bueno, llavors les aventures que li passen és que està a Barcelona... Bueno, ho tinc d'explicar. Està a Barcelona, va parar a la presó, s'escapa i ell decideix dedicar-se a bandoler. Llavors el primer que assalta o atraca,
2: sí,
4: és el Cervantes, que anava a Barcelona per buscar un impressor per fer la segona part del Quixot. I llavors ell no sap que és el Cervantes.
2: Sí.
4: L'ofereixen als bandolers per entrar a la banda del Roca Guinarda. Aquest diu que vale, però llavors el fan servir de criat del Cervantes. I llavors passa a Barcelona fent de criat del Cervantes. I no explico més perquè si no et faré l'argument.
2: Sí, si no expliques tota la història. En aquestes aventures també aprofites per colar alguns personatges literaris o mítics coneguts.
4: O sigui, jo en aquest cas, esclar, jo explico la història del Capablanca, o sigui, Joan Muntada, que és un personatge que està citat en un lloc, però vull dir que l'altre m'ho he inventat jo.
2: Sí.
4: El que passa és que l'he inserit en una època concreta i en uns fets concrets. Per això hi surt el Cervantes, hi surt el Roque Guinarda, sí, i companyia.
2: Partint de la història, diguéssim, has creat una ficció. Ara en parlem també d'això, que és una altra manera d'explicar la història, no? Seguim amb els convidats. Tenim a la Montse Mazorriaga. Hola, Montse, què tal?
5: Hola, bon dia.
2: També jo havia llegit el Nelly Bly, que és la història també d'aquesta viatgera aventurera. També tens publicat sobre el moviment sufragista, també. Ara crec que l'última obra que has publicat és l'adaptació d'Orlando de Virginia Woolf, si no m'equivoco.
5: I un que es diu La partida, que succeeix a la cort de Felip II.
2: També.
5: I La luna de Verne, que també és una ucronia que homenatja tots els pioners dels començaments del segle XX, finals del XIX.
2: Vol dir que també estàs amb el còmic històric a tope, ara també en parlem. També publiques còmic en català a la revista Petit Sapiens, també. En Lluís Recasens, l'avi, hola Lluís, un plaer també tornar-te a tenir a la Diada. En Lluís m'ha ensenyat aquest còmic que no tenia el mapa, que és La història dels pobles en còmic, Mataró, que m'has dit que és l'únic exemplar que tens. Que... Sí. Vale, vale. No, aquest tornarà a casa. Ara en parlem també d'aquest. És veritat que tu també has fet, has explicat la història de molts pobles i, i fins i tot de gegants també, sí, dels pobles. Sí. Això d'habitualment...
6: I d'equips de futbol.
2: Equips de futbol també.
6: Sí, perquè vaig fer la història del Figueres i la història del Palamós, que és el segon equip de l'estat espanyol. Primer va ser el Huelva i després el Palamós.
2: Ostres, vale.
6: I després ja parlarem de la manera de treballar, perquè el Palamós va ser molt curiós.
2: Ara ens ho expliques també. També s'ha de dir que has fet també còmic amb personatges històrics com Sherlock Holmes, que també ens has explicat en alguna ocasió, i també has fet autobiografia amb la història també del Papus i més històries que també publiques a la revista Maníaco, junt amb algun dels altres convidats, i aquí també fa servir l'autobiografia, que sí, no deixa de ser història també, no? Una mica.
6: I una versió del Capablanca d'aquest senyor.
2: Això mateix, mira, doncs m'agrada començar per aquí. Perquè això és un tema, com bé parlàvem, d'aquest bandoler, que era el Capablanca, i tu vas fer la versió irònica i amb humor, que es diu Caspa Blanca, no es diu Capablanca, es diu Caspa Blanca. Això d'on va sorgir?
6: Això va ser una broma que fèiem amb ell, que li vaig dir, porta la capa blanca al seu personatge, perquè així quan té caspa no se li nota. I a partir d'aquí ens vam anar engrescant.
4: Cada vegada que em veia em preguntava, diu, què fa el Caspa Blanca? I llavors em diu, això podem fer alguna cosa. Diu, vale, i si faig una sèrie? I si faig no sé què? Bueno, llavors ens vam animar, es va animar ell.
6: I em va animar ell també per fer-ho.
4: El Caspa Blanca.
2: Sí. L'avi no necessita tampoc molta cosa llavors, per animar-se a dibuixar.
4: Espera. Llavors el bo és que ell feia la història, però m'afusellava els fondos del Caspa Blanca per omplir l'història que ell feia.
6: Però està fet amb consentiment i privilegi.
4: Exacte. Vale. Sí.
2: Això, també tu sempre has treballat molt amb l'humor, també.
6: Sí.
2: També creus que per explicar la història és un bon element, l'humor? Li resta també... Perquè normalment quan parlem de història és com amb majúscules i és amb una serenitat, no? Amb molt de respecte, però crec que també des de l'humor. I el còmic és un mitjà que sempre està també... Bueno, el seu propi nom còmic ve també de l'humor, no? Crec que és un mitjà que realment s'ajusta molt bé a explicar històries des de l'humor, no?
6: Sí, sí. A veure, pots fer... Jo quasi totes les històries que he fet, tant el guió com les que he dibuixat, estan fetes amb ninots i moltes vegades estripant, o sigui, posar un capellà o un frare que està escrivint en un ordinador a l'any 1400. I la gent ja sap que allò és ficció, però tu expliques fets reals. Per exemple, inclús, per exemple, l'última que vaig fer, la de Vacarisses, cada vegada que algú s'empadrona, perquè l'edició la va comprar l'Ajuntament, cada cop que algú s'empadrona a Vacarisses, entre moltes coses li regalen la història perquè Ostres. Sàpiga la història del poble. I és una manera d'entrar.
2: Molt bé, una bona iniciativa,
6: sí,
2: també. Això també, el del respecte, que crec que segurament tots us ho heu plantejat, no? A l'hora d'explicar una història real o fins i tot fer una ficció des d'una història real, és molta pressió, us acuteu molt perquè teniu molt de respecte, o com ho tracteu això?
5: Que sempre hi ha de ser, perquè estàs parlant de la història, i malgrat... Jo també estava una mica amb el Jaume, que deia que has d'aprofitar el personatge per parlar, que és el que jo faig, no? Aprofito un encadenament de personatges que m'interessi parlar, sobretot personatges femenins, per fer una recuperació de memòria històrica, i ubicar-los, sobretot parlant d'aquell entorn, què va succeir, no? Llavors fas aquesta ficció... però respectant molt bé els fets històrics per fer arribar a la gent doncs aquesta història que ens compete a tots, no? I que fas aquest treball perquè realment doncs, arribi la història als altres.
3: És que si parlem de còmic i història hem de fer una reflexió prèvia. La primera reflexió que penso que s'ha de fer és que és veritat que el còmic té una dimensió artística, el còmic és un mitjà artístic, especialment artístic, és a dir, que té una capacitat de transmetre coses al mateix nivell doncs, que té el cinema i la literatura, que són expressions artístiques, i la música i la dansa, que són expressions artístiques, i cadascuna d'elles són diferents. Doncs el còmic té un gran potencial artístic com a mitjà, però després el còmic no deixa de ser una eina de comunicació de masses. Per tant, el còmic té sentit quan s'imprimeixen milers d'exemplars i arriben a milers de persones. Per tant, el còmic té una dimensió artística i una dimensió comunicativa. Quan tu fas un còmic històric, en el fons, expliques una història, però expliques la història. Per tant, la memòria, explicar la història, que sempre és recuperar una memòria, una cosa que existeix, és molt delicat. És a dir, la història és ciència. Per tant, si tu fas un còmic científic explicant uns experiments científics, no pots fer qualsevol cosa. La ciència, hi ha unes mesures, hi ha unes proporcions, hi ha unes coses que han d'encaixar, perquè si no et diuen, escolta, això està malament. Amb la història també és una ciència. Què passa? Que és una ciència humanística i que també s'ha fet servir la història, doncs a vegades jo explico aquesta història i no explico l'altra. Per tant, és veritat que s'ha de tenir en compte que quan un còmic s'explica una història, s'ha de veure quina és la intenció que hi ha després per fer arribar aquesta història, com s'explica, des d'on s'explica, qui l'explica, què et volen aconseguir, què et volen vendre quan t'estan explicant aquesta història. Per tant, aquesta reflexió jo penso que és molt interessant, perquè el còmic, quan s'ha fet servir per explicar la història,

0: És a dir, com a autor tinc una visió, tinc un plantejament, un punt de vista, un posicionament, i per tant, per mi hi ha uns bons i uns dolents en la història. Hi ha una gent que fa unes coses que estan bé i una gent que fa unes coses que dius, ah, llavors explicar-ho des del meu punt de vista, jo penso que s'ha de ser respectuós, allò on érem, eh? S'ha de respectar, sí, la història s'ha de respectar, però és molt difícil dir, no, faig una història imparcial. No, un moment, imparcial, no. Tu ets aquí i mires des d'aquí, per tant, el que tu mires i ho expliques des del teu punt de vista sempre té un ressò, no?
1: Mira, una qüestió que et vaig dir que sembla una tonteria. Sí. Jo he fet moltes històries de pobles d'aquí de Catalunya. I un dia estàvem fora de Catalunya i em van preguntar, ¿por qué no haces la historia de nuestra ciudad? I li vaig dir, perquè quan jo faig una història de Catalunya, el 1714 és una derrota per Catalunya. Però, si la fas fora, és una victòria per les tropes borbòniques. I aquí ja varia la història, com tu dius. Depèn d'on te la mires, és un mirall, i depèn com tu la mires, és un altre mirall.
2: Ah, això és el que jo, d'allò, a la partida, s'ubica a dins de la cort de Felip II. Però l'eix conductor són els escacs. Els escacs i les dones. Les dones, o sigui, el punt de vista des de les dones que convivien en aquell moment històric, quan es va fer una fictícia partida d'escacs, a la cort de Felip II, com ho veien les noies, les filles del rei i la dona, i la reina, no? I les serventes. Llavors és una manera, doncs, de fer veure que també hi havia dones a la cort, que possiblement tenien una opinió que no era la que tocava per l'època, i per tant estàs ubicant un fet històric amb personatges reals, perquè tots ho són, però des d'un altre punt de vista.
3: Sí, sí.
4: El que deies de respectar...
5: Evidentment, la història es respecta, perquè si no la canviaràs, la història és la que és. Llavors, a dins de la història hi ha forats on tu pots explicar el que creus que podria ser o no podria ser. Que això és ideològic, és el teu punt de vista? Segur. Mira, jo vam fer l'11M, l'atemptat de l'11M, i vam seguir el jutjat, el que va sortir la sentència, i vam seguir la sentència. Però tot i això, per molt que vulguem fer una cosa molt exacta, senyint a tots els fets, vulguis o no vulguis, sempre té un punt dels autors. Tot i que vam mirar de ser el més neutres possibles, però sempre se t'escapa, que és el que tu deies. El que sempre hi ha un punt que s'escapa.
0: És que escolti...
5: És clar, plantejar-se de dir si hi ha bons, hi ha dolents, i això i allò... no sé, hi ha el que hi ha, vull dir...
0: Bé, el que hi ha. Però és veritat que encara que siguis molt fidel als documents, sí, sentències, parles de la sentència de l'11M, jo també, sí, en el meu llibre, en el Xum, hi ha unes sentències, hi ha uns judicis amb un que era dibuixant, però era anarquista, llavors li va explotar una bomba, el van detenir perquè era l'únic que va quedar viu de l'explosió i li van carregar... O sigui, hi ha unes sentències, però les sentències igual diuen una cosa... Que es demostra també que hi havien hagut tortures, ell havia confessat, però en realitat doncs havia confessat el que hagués volgut, perquè clar, que abans l'havien torturat. Per tant, pot ser molt fidel als documents, però aquests documents, exacte, retraten... Aquí està. Jo penso que el més interessant és com planteja ella que fer servir el còmic, quan expliques una història, per com a eina, dius, escolta, la història, per exemple, tradicionalment, ha oblidat les dones, no? És a dir, escolta, la cort de Felip II hi havia dones, segur, sí, seguríssim, tenien un paper important, segur, seguríssim, sí, no? Surt registrat enlloc, per tant, quan tu fas una història, el còmic té l'avantatge que realment has de recrear tot l'univers, tu saps millor, sí, que ningú, has de, quan agafes un nom d'un bandoler que va existir de veritat quan no en sabem res i ho refàs tot, no? Explicar això amb el màxim d'honestedat, penso, de com a autors, realment permet al lector introduir-se... Ah, clar, escolti, un lector normal doncs, no té per què ser un doctorat en història, ni, has, yeah, ni tens per què fer una obra que només la pugui llegir algú que sap que sigui especialista en història del segle XVI, no fotem. Es tracta d'arribar al màxim de gent. Aquesta és la gràcia. Home, clar, per això mateix, per això... La gràcia és fer arribar això a la gent, no? Sí. Al màxim de gent. I per això el còmic té aquest potencial enorme precisament de fer arribar coses a més gent, inclús que el llibre d'història. quina mandra un llibre d'història. En canvi, un còmic, ah, va, un còmic entra més bé, ja els hi dono

0: La meitat de la cosa ja els hi dones mastegat, però ja ho dones dibuixat.
1: Còmic, a més amb un còmic, per exemple, el Joan és un senyor que s'hi mira molt, per exemple, amb vestimenta, amb armes, tal. Amb una novel·la tu llegeixes que portava una pistola, però amb un còmic, per exemple, del Joan, veus com era aquella pistola, que jo recordo una anècdota d'ell que va fer dos vinyetes seguides, un senyor disparant, i després es va arreglar perquè va dir no pot ser que amb aquesta pistola faci dos trets seguits, perquè tenia que fer un tret, carregar i després tornar a fer el tret.
2: Aquí també era una mica fins a quin punt pots ficcionar, no? O et pots permetre ficcionar. No sé si sou molt estrictes també amb això. Joan, tu que, per exemple, sí que això t'atreveixes potser
3: a ficcionar.
2: Et limites molt com tu planteges això? Penses o reps crítiques? Tu penses
3: no,
2: molt?
3: No, jo, aviam, la història la que coneixem està escrita i està allà. Pot ser verdadera, pot ser falsa, poden, com deies tu, poden ser que t'aixequin la camisa i te la colin. Però, com que és la història, en teoria és la que hi ha, però tota història sempre hi ha forats. I jo el que aprofito és els forats que hi ha a la història per fer el que jo a lo millor haguera fet o podria fer o m'imagino o si me'n va el cap cap allà. Jo reconec que, bueno, que a mi m'agrada i disfruto explicant històries i aventures. I llavors les poso per allà entremig. Ara no falsejo la història. Tot i això, hi ha algun element, alguna situació que jo l'explicava d'una manera que històricament no està demostrat, però que haguera pogut ser.
2: Això també crec que és un... O sigui, vosaltres també, no sé, bueno, el que parlàvem d'aquest respecte a la història, suposo que tots quatre també teniu cert... sou fans d'una mica de les referències, investigar una mica, perquè si no, no explicaríeu tanta història, suposo. Parlant amb en Santiaguete, un altre autor que també coneixem, que després estarà també més tard aquí a la Diada... ell ens explicava moltes aventures també buscant arxius per documentar-se i poder escriure també les seves històries. Vosaltres què tal ho porteu això dels arxius?
3: Sí.
2: Pregunteu al ChatGPT, espero que no. Que no, perquè s'inventa la meitat.
3: No, bueno, busques informació allà on sí.
1: Si hem de fer ficció, sí.
3: Però et trobes que, aviam, en el meu cas, jo tinc un argument i sé que més o menys què passa. Busques documentació, mires història i tal i qual. I quan llegeixes la història i busques documentació te'n dones compte que això era així, que hi ha coses diferents del que tu havies plantejat. Això et canvia la història.
2: Clar, sí, sí, sí.
3: Si tu l'acomodes a lo que històricament trobes. No faig que, doncs jo què sé, que el 1808 no, a mi m'ha de ser el 1802 perquè em quadra més. No, és el 1808.
2: També has de saber parar de buscar, no? Entenc?
4: Aquí, aquesta és la qüestió.
3: Sí, clar. Com que més busques,
4: més trobes.
3: Més trobes. I com més trobes, més et lies. I com més et lies, més et trobes.
1: Estàs buscant sí. I dius, i aquest personatge què era? I comences a investigar sobre el personatge i te'n vas. En canvi, per exemple, em vaig trobar això que té de la història del Palamós, que no hi ha documentació. Llavors, que el president diu, aneu allà, que hi ha els arxius. Anem als arxius i només eren els rebuts dels socis que pagaven. Llavors ens van portar el soci número 1, que havia sigut jugador quan es va fundar el club. Un home que ja deuria en aquella època tenir uns 80 anys, ara ja no hi deu ser. I diu, ja us l'explico. I tinc un caset amb tres cintes de caset, 3 hores gravades. I l'home explicant, es va explicar coses molt curioses, com les botes que portaven, com eren les pilotes, ens les va ensenyar, el per què portaven un mocador al cap, que això és molt interessant, perquè com que hi havia la raja aquella que inflaven, diu, piquen un corn al company, tu fas així i ja fas un trau. Si portes el mocador ja no és tan gros el trau. Però tot això t'explica. Tot això està amb el còmic. Perquè després t'escoltes les 3 hores i fas el guió. Què és veritat o no? No ho sé. És la versió d'aquell senyor que és el soci número 1 sí. I això ja va a missa. Si hi ha algú que fa una altra història del Palamós, agafarà com a referència allò i el donarà per bo. Però és la història d'aquell senyor.
5: Home, és que també hi ha, és veritat que quan fas còmic hi ha dos tipus de còmic molt diferents. Un és si tu fas... expliques una història real a través del còmic, és a dir, tu dius, explico la història del Palamós. La història del Palamós és la que és. I si tens una font directa com aquest senyor, això és molt interessant, llavors pots posar la font directa més als documents, és explicar una història real a través del còmic. Després una altra cosa és el que fa el Joan, no? Agafar una època, agafar uns personatges, agafar una cosa que és real, que existeix, que és històric, però després tu l'omples amb una ficció. Per tant, és molt diferent i també el plantejament és diferent, no? Quan tu estàs fent una història, que tu tens una llibertat, que estàs marcat per uns fets històrics concrets, no? Escolta, aquí hi ha aquesta revolució, aquí hi ha la aquest mort aquest any, per tant, aquest personatge només pot viure fins aquí, aquí hi ha un desembarcament de no sé què, aquí descobreixen, no sé... Sí. Hi ha uns fets que et marquen, però tens una llibertat de dir, ara a mi em convé que li surti una nòvia aquí i que viatgin a no sé on, el fas viatjar amb cavall, o el fas viatjar amb barco, adaptes el material que tens, però pots crear una ficció. Una altra cosa és dir, escolti, ara explicarem la història d'un senyor o d'una cosa que és real. Clar, llavors són faves comptades, sí, i la informació que tens és la que tens. Per tant, segurament, en el teu cas, no? El plantejament, doncs, quan fas un capa blanca o un caspa blanca, no? És diferent de quan fas l'11M. L'11M, sí, dius, no, un moment,
3: és completament
5: això era així, això és així, això és així, això és així. Pots jugar amb un seguit de recursos que té la narrativa del còmic. Dius, escolta, això ho explico abans, això ho explico després, això ho faig més curt, aquí m'hi entretinc, sí, això ho dibuixo però... molt, això ho dibuixo poc, però clar, la història és... O sigui, la història, vull dir, el fil és el que és.
3: A l'11M hi sortia una redacció del 2004.
5: Sí.
3: Esclar, ens vam plantejar quins ordinadors hi havia.
5: Aquí.
3: Perquè, esclar, els ordinadors que hi ha ara tots són de pantalla plana, aquí, i llavors n'hi havien d'aquests llargs.
5: Sí.
3: I al final els vam dibuixar llargs. Mira, eren, suposo, els de l'època.
5: És més fotut.
3: És més xungo, exacte, fer això, una cosa actual
5: aquí,
3: que fer coses...
5: Jo vaig dibuixar abans del Xum, vaig fer un Cavalls Salvatges. Cavalls Salvatges és una història de droga, sí, això que passa a Catalunya als anys finals dels 70-80. Clar, cada cotxe, cada telèfon, cada jaqueta, cada façana d'un bar, has d'anar a buscar una referència dels anys 80, que hi ha bastantes fotografies, que hi ha referència, però és que a més a més hi ha gent que se'n recorda. Diu, no, un moment, els telèfons no eren així. No, és que els dos cavalls, el model no sé què va sortir el 84 i aquest és del 85. En canvi, tu al segle XVI, escolta, si li fots un trabuco d'un segle més, un segle menys, bueno, vindrà el Josep Fontana i dirà, no, però ningú més. No?
4: Les fonts històriques documentades i visual, no? Visualment documentades, contra més endarrere te'n vas, més escasses són. Per tant, si tu has de fer una revisió històrica molt fidel perquè és, jo que sé, per un tema educatiu, clar, arribarà un punt en què trobar, bueno, ara, però i tot i així els arqueòlegs, les arqueòlogues i els historiadors i les historiadores també han de ficcionar una mica les suposen com vivien, suposen per les evidències arqueològiques, per exemple, no? Però clar, contra més endarrere te'n vas, més difícil ho tenim també per trobar la documentació.
1: Clar, no, a veure, jo ara quan vaig fer la història de les ulleres, dius, tot el que és antic no passa res, però el modern, tinc una amiga que és oftalmòloga. I llavors, això no es diu així, aquest aparat és així i tal, i t'assessora una mica, perquè si no, haguéssim fet per rebassades com el que dius dels ordinadors. De...
2: Jo tinc curiositat, i suposo que altra gent que no és il·lustradora dibuixant, d'on traieu exactament les referències visuals? Igual que també us preguntava una mica d'això, de la documentació, no? Tireu molt d'internet, sí que aneu a arxius, busqueu llibres...
5: Tant l'avi com el Joan com jo, que som diguéssim, som vintage, sí. Nosaltres teníem, jo recordo, bueno, cada de tenir ara es busques tot al Google i ja està. Però abans teníem unes carpetes, escolta, retallaves diaris, no és que ha sortit una foto d'un quadre, retallaves, això és un cotxe, retallaves, una pistola, retallaves. Jo tenia unes carpetes de documentació, dius, no saps mai, clar, tu dibuixes...
3: Per si de cas.
5: És això.
1: Per si de cas.
5: No saps mai què has de dibuixar, per tant, veies coses, un barco, retallo, i tenies una carpeta amb barcos, una carpeta amb cotxes, una carpeta amb pistoles. Tu ets més jove, això ja no ho has viscut.
4: Jo tinc carpetes.
5: No tens carpetes, digitals, tu ets d'internet. Ah, digital. Tu ets més jove, ja. Això no ho tens.
4: Me'n vaig a les pàgines web dels museus i dic, el quadre de no sé què. Ah, aquest, sí. Els colors, no? Clar. Visites els museus, les webs,
5: sí,
4: i veus
5: carpetes
4: les gammes cromàtiques.
5: I carpetes de documentació.
3: No, carpetes i llibres.
5: Bueno, sí. Bueno, una.
4: Llibres també en tinc molts, eh?
5: Però ara vas al Google, poses el que sigui i et surt el que vulguis, eh? O sigui, que ja s'ha acabat les carpetes i s'ha acabat tot.
2: Vale, doncs Google, li haurem de fer un extra al Google. Anem acabant, és que amb vosaltres ja sabia que em passaria això, que parleu molt i no tenim temps de xerrar de tot el que ens agradaria, eh? Però bueno, en Lluís, a l'avi, volia preguntar sobre aquest de Mataró, que si te'n recordes, perquè aquest crec que té uns anys, no sé
1: sí,
2: si te'n recordes...
1: Sembla que està acabat el 93, 94, no ho sé. Això sí, va ser una història que vam fer pel Punt Diari.
2: Sí.
1: Tot el que era la comarca de Girona. Sí. Llavors, la província de Girona, i feia un cada any, un de cada comarca. I un bon dia el Manel Cuyàs, que era el director del Punt aquí, al Maresme, va dir de què, per què no fèiem la de Mataró. I així va sortir, vam anar, no me'n recordo, va ser el mateix Cuyàs que ens va passar la documentació, i la vam fer. Però generalment totes les històries estan fetes amb l'arxiver municipal o amb l'historiador local, o sigui, està revisada per aquesta gent. Que va ser un plaer fer tot això. Jo un dia li deia al company, recordo, dimecres pel matí, amb una capelleta romànica que l'arxivera del poble ens la va obrir, la de Calonge, també, feia un solet maco com ara, i dius, tu t'imagines dimecres pel matí ens obren una capella romànica per nosaltres, ens l'expliquen i a sobre ens paguen? Hosti, això és com la targeta, no té preu.
2: També, ara m'estàs recordant també que mencionava el Santiagueta i també ho havíem parlat amb tu, Lluís, que també quan comences a documentar-te per una història, moltes vegades et surten els spin-off, no?, que es diuen ara, que potser estàs fent una història i dius, hòstia, però m'agradaria també poder parlar d'això altre, d'això... No sé si us ha passat, i també per anar tancant la xerrada, si teniu en el tinter alguna història que us agradaria explicar, o si esteu ara mateix treballant alguna història, si voleu fem aquí una volta final.
1: Ara sortirà un, que això que dius, fent un incís, sortia un cementiri de Sant Petersburgo, la tomba del Dostoyevski. Jo poso amb el guió, i l'Àngelo, el dibuixant, em truca i em diu, què posa a la tomba del Dostoyevski? Dius, i jo què cony sé? I llavors buscant...
5: Vaya, per Google... Vaya merda guionista, sí, no? Doncs el guionista s'espavila i diu, és que la tomba de Dostoyevski diu, escamagrof, extrofka!
1: Exacte, diu, però si el si protagonista està allà al costat, no li posi res. Buscant-ho, ho va trobar, i llavors ve la segona pregunta. Ho traduïm al català o ho posem en rus? Dius, que està en rus? Fota-ho en rus! I així es va acabar la història.
2: Així,
1: aquesta,
2: si hi ha algun error ortogràfic, tampoc ningú se n'adonarà.
1: No.
2: Esperem. Estàs treballant ara en algun altre?
1: Sí, n'hi ha dos que s'estan fent ara, dues històries més que tinc els dibuixants esclavitzats.
2: Sí, esclavitzats. Ho sé. Vam estar parlant també amb en Manel, també. Bueno,
1: tots el tinc esclavitzat, també.
2: Molt bé. Alguna història nova de Sherlock Holmes? O...
1: No, del Sherlock Holmes el que està fent el Manel, sí. I tinc dos guions... Ara en tancaran un i ja m'ha demanat un altre guió i un altre que està fent a l'Àngelo. No, si no paro.
2: Perfecte. Montse, tu què tal? També si tens alguna història que t'agradaria explicar, que això també crec que ens passa molt als artistes en general, que és com que mai acabes, no? Sempre tens coses obertes.
4: Tinc la sort de que no puc dir-ho gaire alt i estic fent, jo crec que per mi serà el meu còmic.
2: Ostres!
4: Tinc la sort, però evidentment que hi ha moltes llibretes plenes de punts i de còmics que m'agradaria moltíssim fer, però ara jo crec que estic treballant amb un que realment per mi serà important.
2: Genial, bueno, estarem atents doncs a veure què surt aviat. Tu què tal, sí. Joan, com portes el Capablanca? Ja t'has cansat del bandoler o no?
3: No?
2: Encara hi ha moltes coses a explicar.
3: No, jo vaig apuntant coses per fer una continuació.
2: D'acord.
3: Però de moment vaig apuntant. Ara estic treballant amb la Rita Candela 3.
2: Això, aquest western que també...
3: Sí.
2: Ara ha sortit no fa...
3: Aviam, és un western. El western tothom sap què és, vull dir, no t'has d'escalfar gaire el cap en documentació. Tot això, jo soc d'aquests que la busca. Per veure això, veure allò, aviam si quadra, no quadra, etcètera, etcètera. I llavors... tinc alguna altra història que vaig... O sigui, jo vaig apuntant coses. A lo millor cap de 5 anys la faig, o cap de 3, o cap de mig, o cap de 10, depèn. Però tinc més, com ella diu, tinc diverses carpetes, tinc material, tinc coses apuntades i no sé. Aniran sortint com surtin.
2: Sí, estic segur que l'escriptori de tots quatre fa goig. Això és segur.
3: Bueno, no, goig no, eh? Sí, ja, no. Exacte. Un munt de papers descomunal.
2: Això era ironia, volia dir això.
3: Ja, ja.
2: I tu, Jaume, què tal?
5: Jo, com que faig 500 coses a la vegada i no sé mai cap on... Que això, en comptes de parlar de mi, m'agradaria parlar dels altres i m'agradaria reivindicar que realment avui, a Catalunya, tenim gent que està fent coses de gran nivell, gent que està fent coses amb un talent extraordinari. I que hem de recordar doncs, que quan fa 20 i 30 anys es feien historietes amb còmic sobre història, explicant la història, tota aquesta col·lecció, ells tenen una col·lecció vull dir, és una cosa, jo em sembla que és una cosa única a Europa, la quantitat d'històries, de pobles, de per això mateix,
2: 75.
5: No, és una cosa brutal. Que al final t'expliquen la història de cada poble, al final és la història d'un país, d'un territori, però quan això es feien aquestes iniciatives abans, fa 20-30 anys, era sempre doncs això, un ajuntament que s'interessava, una institució, a vegades hi havia el de la Generalitat, dèiem de fer no sé què, explicar no sé què en català, molt bé. I llavors ens agafaven un dibuixant bona. Les històries tenien aquesta, diguéssim, tutela institucional, i això condicionava bastant la part artística, perquè hi havia molta, diguéssim, bueno, estava molt controlat el que havies de fer, llavors ensopegaves que tenies un bon guionista, un bon dibuixant, bueno, sortia una cosa bé. Però avui en dia, que hi ha menys institucions que fan coses d'aquestes, però més editorials interessades en publicar còmic, hi ha molt talent, hi ha molta gent que està explicant històries, o posant històries de ficció en la història, però ho estan fent a través precisament del seu talent. El cas de moltes autores doncs, que estan això explicant històries d'emancipació de dones o estan explicant històries... I a Catalunya ara mateix jo voldria reivindicar això, que el còmic, a tots els aspectes, però en l'històric també, som en un moment de gran talent. A part tenim genis, no? com el Joan, vull dir que només veure una de les seves històries és veritablement una meravella. Tenim autors d'un talent extraordinari. M'agradaria reivindicar-los perquè som un país petitó, però que a nivell de producció artística som un dels motors d'Europa i no en som conscients, no? Perquè el mercat és molt petit i és molt esquifit i sempre ens anem queixant i no sé què, però som una potència mundial.
2: Doncs sí, d'això es tracta també aquesta quarta diada del còmic en català, de reivindicar autores i autors i el còmic fet aquí. Després tu a la tarda tens una altra xerrada.
5: Fa el doblete.
2: Avui en Jaume Capdevila parlarà també amb dones autores, parlaran elles.
5: Jo faré de tu, em sentaré aquí i diré, au, xerreu.
2: Parlaran elles, que també moltes també fan el còmic autobiogràfic i també, que també és una manera d'explicar la història que crec molt interessant, no ens dona temps de parlar-ne avui, però us recomanem, a les 5 hi haurà aquesta xerrada. Ha sigut un plaer parlar amb vosaltres, això queda clar que el còmic és un bon mitjà, ja dèiem, per vendre la moto i així d'un costat o d'un altre, però és un bon mitjà per també entendre la història i explicar històries, ja siguin reals o ficcionades, o reinterpretades o interpretades. Això acabem. Gràcies a en Lluís Recasens, l'avi, Montse Mazorriaga, en Joan Mundet i en cap, en Jaume Capdevila. Moltes gràcies a tothom. A dinar.
6: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: La Fira de la Cultura de la Sostenibilitat, el FICUS, celebrarà el pròxim 14 de juny una nova edició amb diverses novetats destacades. La proposta s'avança enguany al juny i estrena també un nou emplaçament de tot plegat. En parlem avui amb l'Albert Puig, tècnic de Premià Energia, i també amb la Mireia Caldés, membre de COP Maresme, que també és una de les entitats implicades en l'organització d'aquesta fira. Albert, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, un plaer. Gràcies de nou.
1: I benvinguda, Mireia, de nou a la ràdio.
3: Moltes gràcies.
1: Doncs comencem explicant i volem saber, primer de tot, Albert, fent una mica de context per qui acabi d'aterrar ara mateix, com podríem explicar el que és el FICUS per qui no hi hagi participat mai o no hagi anat a treure mai el cap?
2: Pues el FICUS, bàsicament, és una fira per treballar perquè hi hagi un canvi cultural en tot el que té a veure amb l'ús de recursos, amb el consum d'energia, de residus, com ens movem, com comprem, també, al cap i a la fi, i intentar, doncs, generar una mica de comerç en aquesta línia de consum responsable.
1: Uh-huh. Mireia, clar, estem parlant d'economia social i sostenibilitat, per tant, com Maresme hi havia de ser, també.
3: Sí. És la segona edició en la que participem. És una d'aquestes col·laboracions que fem amb administració pública, en aquest cas amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que ja hi tenim força tirada també a fer coses conjuntes i nosaltres contentíssimes de poder tornar a ser en aquesta edició.
1: Mm-hmm. Perquè és important que administracions, com per exemple l'Ajuntament de Premià de Mar, doncs aposti justament per activitats com aquestes que podrem veure el juny.
3: Doncs jo crec que per començar és per donar sentit també al teixit local, no? Aquesta esfera de l'economia social i solidària que nosaltres parlem és una esfera que a vegades encara és desconeguda, no? No es coneixen les formes jurídiques que hi ha darrere o les possibilitats de teixir vincles entre entitats i que l'administració doni un cop de mà a poder fer sensibilització en aquest aspecte és primordial i és clau, no? Per tant, nosaltres apostem per aquest tipus de col·laboracions arreu del territori i com us deia, doncs això, contentes de poder aportar el nostre granet de sorra en l'organització també d'aquesta fira.
1: Mm-hmm. De fet, aprofitem per preguntar-te, Mireia, quin tipus d'entitats o iniciatives hi podran veure i podran participar, doncs, enguany?
3: Doncs, mireu, de moment encara estan les inscripcions en marxa. Encara no tenim confirmades totes les entitats, però hi ha una mica de varietat entorn a l'economia social i solidària. Hi haurà entitats més de l'àmbit de l'alimentació sostenible i ecològica, hi haurà entitats de l'àmbit de l'educació, de l'àmbit de les cures, de l'àmbit de l'energia, de la mobilitat sostenible. Ja us dic, una mica de un ventall força ampli en el que és l'economia social i solidària i la sostenibilitat, que és el que engloba aquesta fira.
1: Mm-hmm. Albert, de fet, sempre parlàvem del FICUS quan tornàvem de les vacances d'estiu i aquest any serà abans de les vacances d'estiu. A què esteu, aquest canvi també en el calendari?
2: Bé, de fet, la primera la vam fer a l'octubre, mm-hmm. La segona ja la vam avançar al mes de maig, de fet, sí. Ara és la tercera edició. Una mica era alineada amb trobar una meteorologia una mica més amable, perquè el primer any ens va ploure, amb la qual cosa vam dir, bueno, seria convenient canviar-la amb una data que també convidés més a sortir al carrer.
1: Mm-hmm. Per tant, canvia la data i també canvia l'espai, perquè es farà sota d'aquesta pèrgola fotovoltaica a la plaça Salvador Moragues. També suposo que s'alinea molt amb la idea i amb el concepte d'aquesta fira, d'aquesta activitat.
2: Totalment. Com vam veure la grandària de l'obra, tot el que tenia a nivell de relació de mitigació, canvi climàtic, adaptació, vam entendre que era un espai idoni per fer aquest tipus de fira. Guanyem amb espai, amb comoditat, però sobretot té aquest punt simbòlic la coberta com un ambient, com un espai per fer aquest tipus de fira que pugui ser un referent a la comarca.
1: Mm-hmm. De fet, és un espai, Mireia, que vosaltres també fareu servir en aquest mes de juny per fer l'entrega d'aquests premis Pepa Maca, no?
3: Sí, és un espai molt esperat, també, com deia l'Albert. Al voltant de COP Maresme hi ha forces entitats afincades a Premià de Mar i ens consta que és un espai, això, molt esperat, no? I que podrem treure en profit. Nosaltres hem volgut també aprofitar la vinentesa de la fira i fer-ho una mica previ a això. Farem l'entrega dels dos ajuts Pepa Maga, que enguany són dos, dos ajuts de 2.000 euros per a entitats que d'autoocupació. O sigui, hi ha una modalitat que és autoocupació i hi ha una modalitat que són consum col·lectiu i iniciatives associatives. Puc anunciar-vos que hi ha 13 entitats que s'han presentat i ara el jurat que està treballant en estudiar una miqueta les propostes, ens consta que estan tenint força feina perquè són propostes molt potents. I bueno, ja us ho explicarem el dijous 11 de juny, que fem l'entrega d'aquests premis en la mateixa ubicació.
1: Doncs estarem ben pendents. Albert, tornant de nou al FICUS, abans li preguntava a la Mireia doncs, quines eren aquestes iniciatives o entitats que hi participarien, i ara pregunta tu per al programa, és a dir, quines novetats hi ha i quines també activitats heu mantingut també.
2: Doncs mantenim el que diríem la fira la que fem conjuntament amb Com Maresme, fem el mercat de segona mà, que sempre és un espai que agrada i que demanen molt.
1: Com va de participació ara?
2: Bastant bé. Podríem dir que fins a final de maig no acaba el termini, però crec que ho tenim gairebé ple. Uh-huh. Evidentment, hi haurà una cua, hi haurà una tria i tot plegat, i prioritzant a la gent d'aquí Premià de Mar, però a dia d'avui anem molt bé.
1: Molt bé.
2: I a part del mercat, a part de la fira, tenim un seguit de tallers, activitats infantils, jocs, que hem ampliat una mica l'oferta. Tenim un espectacle de màgia que crec que valdrà la pena. També tenim música en directe, tenim els serveis d'autoreparació, del dia del drac, el reparatrac, i bàsicament, en resum, activitats que entenc que ampliem respecte a anys anteriors.
1: Mm-hmm. Que, de fet, pel que ens has anat explicant el FICUS, en aquesta tercera edició ha anat cap amunt, no ha anat creixent, suposo, i també s'ha anat consolidant ja com una activitat que s'espera any rere any.
2: Sí, així és, i esperem que això també tingui un retorn i que malgrat que hi hagi aquest canvi d'ubicació, i per tant sempre qualsevol tipus de canvi costa una mica, però jo crec que en aquest sentit guanyem i esperem que arribi, que la gent tingui coneixement, que fem la fira a Premià i també arreu de la comarca, i que a poc a poc es vagi consolidant com una fira que ajuda a promoure aquest canvi.
1: Mm-hmm. De fet, Albert, quan va començar l'oficina de Premi Energia, no?, que vas arribar també aquí a Premià de Mar, teníem molts dubtes, no?, i ens preguntàvem quin seria el paper que tindria aquesta oficina, de què se n'encarregaria. No sé si ja hem superat una mica el llindar d'aquesta estabilització per part de la població també, i ja comença a ser potser la gent una mica més conscient doncs, els beneficis de tots aquests canvis que es proposen i d'aquestes línies doncs, que aneu obrint a poc a poc des de Premi Energia.
2: Sí, jo estic content de com ha anat i de la feina que hem fet. Evidentment, encara falta molta feina per fer, falta arribar a molta gent que tingui coneixement de tot el que fem, però segur també que encara falta molta feina i projectes nous per obrir.
1: Mm-hmm. Mireia, una mica amb l'espera del que podrem veure doncs, en aquesta tercera edició del FICUS, quin creus que és el missatge que s'hauria d'emportar la gent que hi participa i també la gent, doncs, la ciutadania, que hi pugui anar a donar un vol aquell dia i que pugui, doncs, no ho sé, conèixer iniciatives o fins i tot doncs, participar d'aquest mercat de segona mà que hi haurà?
3: Sí, jo crec que el que considero que és molt important, hi ha moltíssimes coses importants, però una de les força importants és que hi ha una altra economia possible, no? I que hi ha una altra manera de fer, hi ha una alternativa a tot el que ens han volgut inculcar des d'un mercat capitalista que el que ha fet és espoliar recursos, el que ha fet és aprofitar-se, no?, i precaritzar a les persones i al medi, i aleshores celebrem molt que des de Premià Energia, des de l'Ajuntament de Premià, s'estigui apostant per això, no? Nosaltres, en relació amb l'Ateneu Cooperatiu, la feina que ens toca fer és promoure aquests valors de l'economia social i solidària que van totalment en línia amb l'objectiu i amb el que vol abastar i abarcar aquesta fira, no? Aleshores, volem ser també un altaveu d'aquestes propostes al territori, que la gent conegui, que puguem fer sensibilització de què es fa, no?, des d'aquestes entitats i també, per què no, donar una jornada amb un toc festiva, no? Deia l'Albert que també hi haurà espectacles, hi haurà música en directe, vull dir, també que sigui un espai de trobada, d'intercanvi, de passar-s'ho bé una mica, també, no?
1: Mm-hmm. De fet, seguint una mica la línia del que deia la Mireia, Albert, és una fira cau a terra molt, no?, aquestes propostes. És a dir, hi ha tallers, la gent amb les seves pròpies mans podrà començar a formar part d'aquest canvi. És a dir, no es parlen de coses molt generals, sinó que es porta molt ja a la pràctica, no?, i es demana la implicació de la gent des de, d'això, des del primer moment, no?, gairebé.
2: Exacte, com deia la Mireia, també és una fira, bàsicament, per tota la família, mm-hmm. i hi hauran tallers on la canalla pugui jugar, pugui aprendre a pintar a partir de la força del sol, hi haurà un escape room lligat una mica amb el tema dels residus, hi haurà exposicions, vull dir, hi haurà molta activitat que divulgativa i que arribi sobretot a tota la família que puguin participar-hi des de la part purament d'escoltar un taller de com va un vehicle elèctric o com va l'energia solar, fins bàsicament a compartir amb diferents entitats diferents productes, serveis de proximitat, que evidentment tindrà molt a veure amb l'alimentació, com deia, no?, amb canvis a l'ús de la mobilitat i l'energia.
1: Molt bé. Doncs, Mireia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem diumenge 14.
1: Ens veurem el diumenge 14. Gràcies, Albert, també, i molts ànims amb la feina que encara queda en aquesta recta final de la preparació.
2: Fins la propera.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'assemblea del partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit, que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
2: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar amb en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
1: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
3: Què pot fer un ajuntament? I jo espero... A més, ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir amb aquell llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
1: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol. Les plataformes ciutadanes Millorem-vos, Baix Maresme i Moviment 807 han anunciat una campanya conjunta de pressió per tal que se'ls tingui en compte en la definició de millores en el servei de bus interurbà. Les dues entitats, a les quals es podria sumar, diuen, la nova plataforma de Vilassar de Mar, adverteixen en un comunicat que no acceptaran millores decidides des dels despatxos que no tinguin en compte la visió dels usuaris. La setmana passada, des de Millorem Bus, el portaveu Pedro Hernández ja emplaçava Generalitat i Ajuntaments a escoltar els usuaris. I poc després, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, advertia de la complexitat d'atendre totes les plataformes.
4: Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis. Vivim cada dia els atars, les incidències, i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
3: Si nosaltres convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si ha de millorar serien reunions complicades.
1: Segons afirmava la setmana passada el Departament de Territori, la previsió és que les millores en el servei siguin una realitat en un termini d'entre 4 i 6 mesos. L'Ajuntament ja ha publicat la guia en línia amb l'oferta de casals municipals per aquest estiu. Uns casals que per segon estiu consecutiu es basaran en un nou model que involucra el teixit associatiu, concretament entitats de lleure, afes escolars o esportives, amb les quals s'han signat convenis. Com es va argumentar en el seu moment i com resa una nota de premsa publicada aquesta setmana, un model que s'alinea amb els principis de l'equitat educativa i la inclusió, en el ben entès que aquesta riquesa de propostes ajudarà a la promoció d'entorns educatius adequats i a una oferta equitativa. Si l'estiu passat van prendre part del conglomerat de casals 10 entitats, aquest cop en seran 13. Concretament hi tindrem les entitats de Bòlit, l'Esplai Parroquial, l'AFA del Sant Cristòfol, ABAC, la Fundació Pere Tarrés, la Caixa dels Trons, l'agrupació Bàsquet Premià, el Club Esportiu Premià, el Club Patí Premià i el Club d'Hoquei en Línia Premià de Mar, el SEM Premià i el Club Natació Premià, el Club de Tenis i Pàdel i l'Escola La Salle. Pàgina de Cultura amb una proposta suculenta. Manel Ferrer.
5: L'Espai Ferrarons acollirà diumenge un enotàs dedicat a la D.O. Alella. La proposta tindrà lloc a les 12 del migdia i unirà vins i gastronomia de proximitat. Els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Coriolis, maridats amb dues tapes creades per Victòria Dris del Celler Nou, inspirades en el llibre La cuina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, mentre que el regidor de promoció econòmica, Xavier Gatius, destaca l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
6: Són les tapes d'un llibre antic que, de l'època romana, que es diu La cuina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim.
7: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració.
5: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Covid.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat als 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i també un canvi en el cos tècnic. De moment són sisens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà el proper cap de setmana a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
1: Tanquem amb el temps. Pluges durant la tarda i el vespre, que aniran a menys durant la nit, i demà ja seran més anecdòtiques. Temperatures avui entre els 14 i 19 graus, que demà no han de variar.
9: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
11: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
12: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
13: Jo una persona que em cuinés, et diria.
14: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
15: Un dia dins de torracollons, no?
14: Sí, una mica, sí, dit
16: escolta'm,
14: així.
16: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
14: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
16: I tapa uns tàpers de 10.
14: És veritat.
16: I Dani?
15: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
16: Doncs mira, és bona
14: Dani,
16: idea,
14: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
11: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
17: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
11: L'univers infinit.
17: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
9: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya demanarà amb una moció al pròxim ple municipal que Premià de Mar es doti de la figura del defensor del ciutadà, un càrrec que, tot i que es contempla a l'Estatut i a la llei de règim local, no és obligatori, però ho podria ser aviat en poblacions d'una certa envergadura. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago anunciaven la proposta aquest cap de setmana per mitjà d'un vídeo on feia notar que a Catalunya són gairebé 50 els municipis que tenen un defensor del ciutadà, que no sempre rep aquest nom i que n'hi ha uns quants al Maresme. turisme, entre ells la capital, Mataró. També explicaven que la seva elecció correspon al ple i que les seves funcions principals són defensar els drets dels ciutadans en la seva relació amb l'Ajuntament, atendre queixes i supervisar-ne la gestió, mediar en cas de conflictes i també emetre resolucions i suggeriments. Escoltem Luz Cànovas.
18: És una mena de síndic de greuges que als pobles es diu el defensor dels ciutadans i ciutadanes, el que vendria a ser el defensor del poble, també. Està molt pobles. Actualment està a uns 47 pobles de tota Catalunya. I aquí al Maresme n'hi ha uns quants. Hi ha Argentona, Mataró, Alella, Arenys de Mar... Té funcions que, evidentment, no són funcions jurídiques, no té pas que ser un jurista, és una persona que es tria per consens entre tot el plenari. I el que fa, doncs, precisament, és això, no? Fa queixes dels veïns i veïnes de mal funcionament de l'administració, de manca de transparència, de el que considera maltractament per part de l'administració. I llavors doncs, fa aquesta mena de mediació entre el que és l'Ajuntament i els veïns i veïnes. És, a més, una figura que actualment s'està tractant al Parlament de Catalunya amb una llei que és la llei de sindicatures i que està aquest mes d'abril ha entrat en el darrer tram d'aprovació.
5: Com sentíem, el Parlament treballa ara en una nova llei de sindicatures de greuges locals que busca justament omplir el buit legal que es produeix respecte d'aquesta figura i donar-li una cobertura sòlida. Entre altres aspectes, podria suposar que a partir d'ara sigui obligatòria per a municipis a partir d'una determinada població. És debat si hauria de ser a partir dels 20.000 o 50.000 habitants. També es contempla que diferents pobles petits puguin compartir un mateix defensor del ciutadà.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ahir dilluns, Esquerra Republicana de Premià de Mar ens sorprenia amb un comunicat anunciant el nom de qui serà candidat en les pròximes eleccions municipals, el maig de 2027, d'aquí un any, bàsicament. La persona que ha elegit l'assemblea no és altra que l'actualment regidor Xavier Gatius, que ens acompanya en aquests instants als estudis de Premià Mèdia. Xavier, benvingut.
2: Bon dia, equip.
1: I l'enhorabona, entenem,
2: gràcies,
1: per aquest...
2: Gràcies.
1: Per aquesta elecció, nosaltres avui el que li demanem inicialment és saber com ha anat, com s'ha cuinat aquesta decisió que suposa, per començar, doncs, el relleu al capdavant de la llista de qui va encapçalar-la en les dues anteriors eleccions, el Pep Ripollès, que encara ara és el cap del grup municipal. Com ha anat tot?
2: Correcte. Bé, això és, és una qüestió que, evidentment, cada quatre anys, no?, doncs, ens hem de plantejar, i tots els partits polítics es planteja, no? En aquest cas, doncs, la nostra secció local, no?, vull dir que, evidentment, doncs, això vol dir, no?, la nostra executiva, la nostra assemblea, etcètera, etcètera, no?, doncs, va considerar que fora bo un canvi de cicle, no?, per les raons que siguin, evidentment, doncs aquí al final poden haver-hi, doncs, cadascú pot tenir la seva opinió, etcètera, etcètera, però diríem que la qüestió general, o millor que bona part de la nostra militància, doncs va decidir és que fora bo que hi hagués un canvi de cicle. Doncs a partir d'aquí, com sempre passa amb aquests processos, no?, hi ha diferents propostes o diferents candidats, diríem, i finalment, doncs, bueno, doncs jo, evidentment, també vaig creure convenient, doncs, que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, i a partir d'aquí, doncs, res més postular-me, no?, em vaig postular en aquest sentit, doncs, a liderar aquest canvi de cicle, aquest projecte nou, per dir alguna manera, perquè evidentment, doncs, al final un canvi de cara visible significa, doncs, evidentment, doncs, un projecte diferent, si vols, o evidentment també, doncs, amb continuïtat, amb allò que hem fet, que hem fet moltíssima feina, i a partir d'aquí, doncs, això és el que ha passat i el que s'ha succeït, bàsicament.
1: No sé si podríem parlar d'una coincidència d'interessos entre militància i Xavier Gatius, en el sentit que en totes dues parts, podríem dir, estan d'acord a fer aquesta nova, o aquest canvi aquest canvi de lideratge, o potser és primer el partit que li ho demana en Xavier Gatius, o ell és qui es postula inicialment, que és primer l'ou o la gallina?
2: Aquests processos són complexes. Vull dir, això no ve d'un dia que t'aixeques pel matí i dius, mira, doncs ara m'hi vull postular, no? Això, evidentment, són processos. Això són processos que, doncs, a la conclusió de que fora bo un canvi de cicle, doncs, és una proposta que jo també, doncs, evidentment, doncs, hi estic d'acord, i si no estaria, doncs, no m'hagués, no?, postulat com a candidat. I a partir d'aquí, doncs, sí, es pot parlar de que una coincidència. Una altra qüestió és el candidat, evidentment, vull dir que, però la premissa de que fora bo un canvi de cicle, doncs, evidentment, amb això sí que coincidim. Ha de quedar clar que un canvi de cicle no vol dir, ni molt menys, vull dir que no diguem que, escolta'm, que fins ara no hem estat bé ni s'han fet les coses. No, al revés, vull dir, nosaltres estem molt contents del procés que hem estat aquests quatre anys. Simplement, doncs, en política, aquest canvi de lideratge, aquest canvi d'imatge, doncs, sovint és necessari, simplement, doncs, torno a dir, per una qüestió de temps, si volem plantejar-ho d'aquesta manera, i per una qüestió de dinàmiques, també podem dir-ho així, electoralistes, si volem, fins i tot, i en aquest sentit, doncs, molt contents de la feina que hem fet fins ara, en bona part, doncs, abans hi ha un projecte nou, però en bona part, evidentment, doncs, hi ha una qüestió de plantejament continuista en molts aspectes. Vull dir, nosaltres, aquests quatre anys que hem estat a govern, encansats pel Pep Ripollès, doncs, creiem que hem fet una feina ingent, hem fet hem incidit moltíssim en la governabilitat, en la gestió de Premià de Mar, i per tant, doncs, satisfets, contents, volem seguir amb aquest diríem, projecte de canvis, no? I, per tant, doncs, el que proposem i el que farem està alineat amb bona part de les polítiques que hem seguit fent fins ara.
1: Uh-huh. Ara parlarem dels reptes de Xavier Gatius com a nou candidat d'Esquerra abans, però en aquesta coincidència d'interessos també hi participa el Pep Ripollès, perquè ens cridava l'atenció que no se'n deia res al comunicat.
2: Jo sí que vull deixar una cosa molt clara, jo amb aquestes qüestions sensibles jo crec que se li ha de preguntar amb en Pep Ripollès.
1: I tant, ho farem.
2: I prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte, vull dir.
1: Absolutament.
2: Que crec que el seu posicionament, doncs, aquests processos són complexes, com he dit abans, en tots els sentits. Llavors jo crec que és millor que, evidentment, doncs, parleu amb ell i pregunteu amb ell i sigui ell qui s'expressi i qui expliqui, no?, aquestes situacions que, torno a dir, que sovint no són senzilles, no és un sí, no, blanc, negre, són complexes i, per tant, doncs, de ben segur que quan parleu amb ell us ho explicarà abastament,
1: Encantats d'escoltar en Pep Ripollès tan aviat com sigui possible. Nosaltres hem començat pel nou candidat, que ens ha semblat oportú. Ara sí, amb tota la provisionalitat del món, perquè encara falta un any i molta feina en tenem a fer, però quines diria ara mateix el Xavier Gatius, que seran les prioritats d'Esquerra Republicana en aquesta candidatura? I quin t'atreviries a dir que serà el segell, Xavier Gatius?
2: Nosaltres creiem que hi ha molt a fer, encara. Vull dir que és cert, ja deia, que ens reconeixem... ens reconeixem partíceps d'aquest canvi en la gestió del municipi, però creiem que hi ha molt

0: Res, nets, amb més il·luminació nocturna... Són molts aspectes, amb unes millores urbanístiques que ja estem implementant, que nosaltres estem incidint i que ja s'estan implementant en aquest mandat, però que hem de continuar, hem de fer que Premià sigui un poble molt més amable, per dir-ho d'alguna manera, i això és un dels fonaments de la nostra política. I quan dic viu, i aquí també doncs, hi ha bona part del segell personal, si vols dir d'alguna manera, no? Nosaltres volem que sigui un poble viu en tots els aspectes culturals, que amb això ja hem fet una molt bona feina, però també econòmic. Volem que Premià doncs, sigui un poble on els nostres fills tinguin oportunitats de treballar, no? Vull dir, és una qüestió que sovint ens oblidem, i jo crec que és fonamental i és molt important, no? Sobretot quan parlem de sostenibilitat, de qualitat de vida, perquè que sigui un poble bonic i tot això i tal, ja ho fa, que sigui un poble de qualitat de vida, però també aquí podem treballar, que no haguem d'agafar doncs, el transport públic, el cotxe, bona part dels nostres veïns i veïnes, no? Per tant, jo crec que s'ha de fer aquest esforç. Segurament no donarem cobertura, al final, a tots els nostres veïns i veïnes, evidentment, no? Perquè som el poble que tenim la superfície que tenim i, per tant, doncs, fer aquests plantejaments no deixa de ser ambiciós, però creiem que s'han de fer i, per tant, doncs, apostarem per un poble, per un municipi, doncs, on hi hagi una oportunitat de desenvolupament econòmic, d'activitat econòmica, protegint el comerç, evidentment, que és quelcom que ja ho estem fent, i en aquest sentit, doncs, jo també, evidentment, doncs, he portat la meva, si voleu, no?, vàlua personal, fins i tot, i en general doncs, creiem que s'ha de procurar, no? doncs, que Premià sigui un poble viu en tots els aspectes i de fugir d'aquest model de poble dormitori, no? Que sovint, doncs, si no fem res, d'alguna manera podem tots pensar que hi estem avasats. No? I quan dic digne, doncs, a partir d'aquí, evidentment, estem parlant d'un poble que ofereixi solucions d'habitatge. O més solucions de les que estem oferint fins ara. Un poble feminista, un poble inclusiu, un poble on treballem, no?, la qüestió nacional, perquè és des del municipalisme, evidentment, també, que fem país. I a partir d'aquí, doncs, aquest és el, diríem d'alguna manera, un resum molt ràpid, evidentment, d'això. No pretén ser ni molt menys un programa. Tu m'has preguntat quines són les línies fonamentals, no?, quin és el projecte, exacte. I jo sempre el resumeixo amb aquests tres aspectes, no?, que creiem que tenim molt de terreny per avançar aquí.
1: Molt bé. Com dèiem, hi haurà molt de temps perquè Esquerra s'expliqui, perquè Xavier Gatiu s'expliqui i perquè ens despleguin tot el ventall, diguem, de reptes, propòsits i objectius abans d'acabar. Falta, com dèiem, un any encara per les eleccions, que és un any encara del mandat actual. No sé si aquest canvi de lideratge també voldrà dir algun canvi de dinàmica al grup municipal d'Esquerra i al govern.
0: No ho preveiem. Vull dir, nosaltres seguirem treballant fins a l'últim dia amb en Pep Ripollès al capdavant. Vull dir que, torno a dir, estem molt contents de la gestió feta, estem molt contents del valor aportat, ja que ho esmentes, doncs, per en Pep Ripollès al projecte, i per tant doncs, la idea és continuar treballant amb la mateixa línia i, doncs, evidentment, vull dir, això no se'ns escapa a ningú, no?, amb una mirada posada allà, no?, en el següent mandat, no?, treballant aquest projecte que estàvem dient, aquestes línies de campanya, aquestes línies de projecte, però la dinàmica del grup municipal no ha de variar per res, vull dir, seguirem treballant cadascú en les nostres àrees, amb la màxima complicitat i pensant tots i totes doncs, en aquest projecte de futur també a la vegada, però sense deixar pistonada.
1: Xavier Gatius, nou candidat d'Esquerra Republicana per les eleccions de 2027. Sort i encert.
0: Gràcies, Quim. Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: A aquesta hora parlem de cinema a Premià Mèdia. Mirem cap a la cartellera de l'Espai l'Amistat perquè tenim cinema properament. Noves estrenes aquests dies per gaudir amb tota la família i amb qui vulgueu, eh? Toni Martín, com estàs? Benvingut a la ràdio.
6: Molt bé.
5: Un cinema sempre que no falla a Premià de Mar, que ja és sinònim, ja ho sabem, de passar una bona estona, a més, amb aquestes bones tries que feu, que a la gent li encanta.
6: Sí, la veritat és que en aquest cas no sé si és una molt bona estona, però és una pel·lícula necessària. Estem parlant de Todo lo que fuimos, una pel·lícula palestina produïda per Javier Bardem i Marc Ruffalo, han posat diners, per, sobretot perquè aquesta pel·lícula pugui arribar

0: als Estats Units i pugui veure's arreu del món. És una pel·lícula absolutament necessària que explica la història de tres generacions de palestins des de que va haver-hi la invasió de l'estat d'Israel a Palestina al 40 i pico, i llavors són 60 anys d'una família del que ha viscut i de quan torna al que havia estat la seva casa. La veritat és que és una pel·lícula absolutament necessària, sobretot ara que la prioritat nacional per segons quins partits és bàsica. Doncs aquí ens demostra que la resistència, l'única resistència, és la humanitat, la bondat i sobretot l'empatia per poder combatre tot aquest horror i privilegis d'alguns que es creuen que allò els hi pertany i sense cap mirament es desfan de les persones com si fossin mobles. Vull dir que és una pel·lícula necessària, emotiva, preciosa, d'aquelles que de veritat val la pena veure i no passar per alt, perquè és una gran, gran pel·lícula.
1: Molt bo. De mirar enrere per mirar endavant, perquè és un conflicte enquistat.
0: Exacte.
1: Vull dir que està molt bé explicar-lo, conèixer-lo, i amb aquesta bellesa també que ens expliques, Toni, gaudir d'una bona estona de cinema, o com a mínim per reflexionar també, no? Que és el que deies. Ja no és passar una bona estona, sinó que hi ha cinema de tot.
0: En el cinema, en el teatre, amb les arts que ens expliquen històries, sí que ens serveixen per posicionar-nos, per reflexionar, per crear un pensament crític, i aquesta pel·lícula jo crec que és molt necessària, sobretot en els temps que vivim, on la ultradreta cada vegada és més gran, i reflexionar sobre quins valors tenim i com mirem a les persones i com valorem tot allò que fan uns privilegiats per, sense cap mirament, fer-se amb la feina i la lluita de famílies i famílies que han estat treballant durant anys per construir-se una casa, i això desapareix perquè és per la força i pels privilegis d'alguns. Jo crec que això també ens fa reflexionar amb Europa, no? I amb tot el que està passant.
1: Todo lo que fuimos es pot veure el diumenge 17 i el dilluns 18.
0: Exacte.
1: Molt bé, fantàstic. Això és per aquest cap de setmana. I el proper, que ja ens avancem també perquè la gent pugui anar organitzant-se l'agenda, no? I anant al cinema amb Les ovejas detectives, un títol que m'ha cridat l'atenció, Toni.
0: Sí, sí, el títol crida l'atenció. Les ovejas detectives és una pel·lícula que ha tingut molt bona crítica, molt bona acollida, surt Emma Thompson, Hugh Jackman, vull dir que hi ha dins del repartiment actors de molta categoria, molt, molt de luxe, i és una pel·lícula que parla sobre un granger que explica cada nit abans de deixar-les a les seves ovelles un conte sobre misteris, i un dia el granger apareix mort i és les ovelles les que intenten esbrinar qui és l'assassí i qui l'ha matat, no? Amb totes les pistes que ell els hi ha anat donant durant les històries que els hi he explicat. Tot i que sembla una pel·lícula molt tonta, és una pel·lícula que té un fons humà molt interessant, que fa reflexionar, que fa veure l'interior i que de veritat passes una bona estona.
1: Que bo.
0: Aconsegueix despertar la simpatia a l'espectador, sens dubte, i l'animació està molt ben feta. És d'una gran productora, com és Sony, vull dir que no fan coses petites, sinó que... I la veritat és que amb aquest repartiment i amb aquesta història pensàvem que també està bé, després del drama que portem amb Todo lo que fuimos, portar una comèdia per tots els públics, que es diu Les ovejas detectives.
1: Per tant, el títol dona tot el que promet, no? És real.
0: No,
1: no és que diguis, em vol cridar l'atenció... No, enganya. Les ovelles seran les detectius per descobrir qui ha acabat amb la vida del ramader, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, fantàstic. Una bona proposta. La segona és per l'altre cap de setmana, no, Toni? Aquí sí que hi ha un dia més de pel·lícula.
0: Sí, seria el 23, 24 i 25, és a dir, dissabte, diumenge i dilluns de maig.
1: Molt bé, les propostes cinematogràfiques d'aquest mes de maig, Todo lo que fuimos i Les ovejas detectives. I també hem de donar una altra notícia, Toni, malauradament, una festa a Roma, que es podia veure a partir del juny en el Teatre de l'Amistat, no es podrà veure.
0: Sí. Malauradament, com molt bé has dit, és el darrer espectacle de la temporada, Una festa a Roma, una obra del Marc Artigau, dirigida per Clara Segura i amb un repartiment meravellós. Doncs bé, una de les actrius, que no direm el nom per respecte a la família, està molt greu i el Lliure, que és la productora, ha decidit suspendre la gira. Per tant, no la podrem veure, l'hem hagut de cancel·lar. Això sí, a la web podreu trobar com es retornaran els diners. La gent que va comprar per web se li retornarà directament al banc. La gent que va comprar taquilla s'haurà de passar a taquilla amb l'entrada i li donaran els diners. I la gent que va comprar amb l'abonament se li retornarà l'entrada de l'abonament perquè la pugui utilitzar la temporada que ve. És a dir, que no hi ha cap problema a l'hora de reembolsar els diners, però ens hem trobat amb aquesta situació que no és per decisió nostra, sinó és per una decisió major, i és la companyia la que ha decidit suspendre aquesta gira que afecta a diversos pobles, no tan sols a nosaltres.
1: Malauradament, no? És veritat que els espectacles en viu, no? Cada vegada tenen més públic. Aquesta és la part dolenta, clar, evidentment, que si passen coses no pots improvisar, que la vida és bé com bé,
0: i
1: malauradament ens ho perdrem perquè la vida ve així, no?
0: Exacte. El cinema està gravat, però el teatre és en directe, i si passa alguna cosa, que ens pot passar a tots, igual que hi ha espectadors que es posen malalts i no poden anar a veure l'obra, doncs aquí ha sigut una de les actrius i precisament per això s'ha hagut de cancel·lar.
1: Molt bé, doncs tota la informació al web i també a la cartellera per poder recuperar aquests diners de les entrades o bé mantenir l'abonament pel proper curs, que segurament també ve carregat
0: de moltes sorpreses, desvetllarem, si tot va bé, el dijous 17 de setembre.
1: Molt bé, doncs Toni Martín, un plaer, com sempre. Gràcies per venir a la ràdio.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: La Fira de la Cultura de la Sostenibilitat, el FICUS, celebrarà el pròxim 14 de juny una nova edició amb diverses novetats destacades. La proposta s'avança enguany al juny i estrena també un nou emplaçament. De tot plegat, en parlem avui amb l'Albert Puig, tècnic de Premià Energia, i també amb la Mireia Caldés, membre de COP Maresme, que també és una de les entitats implicades en l'organització d'aquesta fira. Albert, com estàs? Benvingut.
6: Molt bé, un plaer. Gràcies de nou.
5: I benvinguda, Mireia, de nou a la ràdio.
7: Moltes gràcies.
5: Doncs comencem explicant i volem saber, primer de tot, Albert, fent una mica de context per qui acabi d'aterrar ara mateix, com podríem explicar el que és el FICUS per qui no hi hagi participat mai o no hagi anat a treure mai el cap?
6: Doncs el FICUS bàsicament és una fira per treballar perquè hi hagi un canvi cultural en tot el que té a veure amb l'ús de recursos, amb el consum d'energia, de residus, com ens movem, com comprem també al cap i a la fi, i intentar doncs generar una mica de comerç en aquesta línia de consum responsable.
5: Uh-huh. Mireia, clar, estem parlant d'economia social i sostenibilitat, per tant, com Maresme hi havia de ser també.
7: Sí. És la segona edició en la que participem. És una d'aquestes col·laboracions que fem amb administració pública, en aquest cas amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que ja hi tenim força tirada també a fer coses conjuntes, i nosaltres contentíssimes de poder tornar a ser en aquesta edició.
5: Mm-hmm. Perquè és important que administracions, com per exemple l'Ajuntament de Premià de Mar, doncs aposti justament per activitats com aquestes que podrem veure el juny.
7: Doncs jo crec que per començar és per donar sentit també al teixit local, no? Aquesta esfera de l'economia social i solidària que nosaltres parlem és una esfera que a vegades encara és desconeguda, no? No es coneixen les formes jurídiques que hi ha darrere o les possibilitats també de teixir vincles entre entitats, i que l'administració doni un cop de mà a poder fer sensibilització en aquest aspecte és primordial i és clau, no? Per tant, nosaltres apostem per aquest tipus de col·laboracions arreu del territori i com us deia, doncs això, contentes de poder aportar el nostre granet de sorra en l'organització també d'aquesta fira.
5: Mm-hmm. De fet, aprofitem per preguntar-te, Mireia, quin tipus d'entitats o iniciatives hi podran veure i podran participar, doncs, enguany.
7: Doncs mireu, de moment encara estan les inscripcions en marxa. Encara no tenim confirmades totes les entitats, però hi ha una mica de varietat entorn a l'economia social i solidària. Hi haurà entitats més de l'àmbit de l'alimentació sostenible i ecològica, hi haurà entitats de l'àmbit de l'educació, de l'àmbit de les cures, de l'àmbit de l'energia, de la mobilitat sostenible. Ja us dic, una mica de... un ventall força ampli en el que és la... l'economia social i solidària i la sostenibilitat, que és el que engloba aquesta fira.
5: Mm-hmm. Albert, de fet, sempre parlàvem del FICUS quan tornàvem de les vacances d'estiu i aquest any serà abans de les vacances d'estiu. A què esteu, aquest canvi també en el calendari?
6: Bé, de fet, la primera la vam fer a l'octubre, mm-hmm. la segona ja la vam avançar al mes de maig, de fet, sí. Ara és la tercera edició. Una mica era alineada amb trobar una meteorologia una mica més amable, perquè el primer any ens va ploure, amb la qual cosa vam dir, bueno, seria convenient canviar-la amb una data que també convidés més a sortir al carrer.
5: Mm-hmm. Per tant, canvia la data i també canvia l'espai, perquè es farà sota d'aquesta pèrgola fotovoltaica a la plaça Salvador Moragues. També suposo que s'alinea molt amb la idea i amb el concepte d'aquesta fira, d'aquesta activitat.
6: Totalment. Com vam veure la grandària de l'obra, tot el que tenia a nivell de relació de mitigació, canvi climàtic, adaptació, vam entendre que era un espai idoni per fer aquest tipus de fira. Guanyem amb espai, amb comoditat, però sobretot té aquest punt simbòlic la coberta com un ambient, com un espai per fer aquest tipus de fira que pugui ser un referent a la comarca.
5: Mm-hmm. De fet, és un espai, Mireia, que vosaltres també fareu servir en aquest mes de juny per fer l'entrega d'aquests premis Pepa Maca, no?
7: Sí, és un espai molt esperat, també, com deia l'Albert. Al voltant de Cop Maresme hi ha forces entitats afincades a Premià de Mar i ens consta que és un espai, això, molt esperat, no? I que podrem treure en profit. Nosaltres hem volgut també aprofitar la vinentesa de la fira i fer-ho una mica previ a això. Farem l'entrega dels dos ajuts Pepa Maga, que enguany són dos ajuts de 2.000 euros, per entitats que d'autoocupació, o sigui, hi ha una modalitat que és autoocupació i hi ha una modalitat que són consum col·lectiu i iniciatives associatives. Uh-huh. Puc anunciar-vos que hi ha 13 entitats que s'han presentat i ara el jurat que està treballant en estudiar una miqueta les propostes, ens consta que estan tenint força feina perquè són propostes molt potents. I bueno, ja us ho explicarem el dijous 11 de juny, que fem l'entrega d'aquests premis en la mateixa ubicació.
5: Doncs estarem ben pendents. Albert, tornant de nou al FICUS, abans li preguntava a la Mireia doncs, quines eren aquestes iniciatives o entitats que hi participarien, i ara pregunto tu per al programa, és a dir, quines novetats hi han i quines també activitats heu mantingut, també.
6: Doncs mantenim el que diríem la fira, la que fem conjuntament amb Com Maresme, fem el mercat de segona mà, que mm-hmm. sempre és un espai que agrada i que demanen molt.
5: Com va de participació ara?
6: Bastant bé. Podríem dir que fins a final de maig no acaba el termini, però crec que ho tenim gairebé ple. Mm-hmm. Evidentment, hi haurà una cua, hi haurà una tria i tot plegat, i prioritzant a la gent d'aquí Premià de Mar, però a dia d'avui anem molt bé.
5: Molt bé.
6: I a part del mercat, a part de la fira, tenim un seguit de tallers, activitats infantils, jocs, que hem ampliat una mica l'oferta. Tenim un espectacle de màgia que crec que valdrà la pena. També tenim música en directe, tenim els serveis d'autoreparació, del dir del drac al reparatrac, i bàsicament, en resum, activitats que entenc que ampliem respecte a anys anteriors.
5: Mm-hmm. Que, de fet, pel que ens has anat explicant el FICUS, en aquesta tercera edició ha anat cap amunt, no ha anat creixent, suposo, i també s'ha anat consolidant ja com una activitat que s'espera any rere any.
6: Sí, així és, i esperem que això també tingui un retorn i que malgrat hi hagi aquest canvi d'ubicació, i per tant sempre qualsevol tipus de canvi costa una mica, però jo crec que en aquest sentit guanyem i esperem que arribi, que la gent tingui coneixement, que fem la fira a Premià i també arreu de la comarca, i que a poc a poc es vagi consolidant com una fira que, bueno, que ajuda a promoure aquest canvi.
5: Mm-hmm. De fet, Albert, quan va començar l'oficina de Premi Energia, no?, que vas arribar també aquí a Premià de Mar, teníem molts dubtes, no? I ens preguntàvem quin seria el paper que tindria aquesta oficina, de què se n'encarregaria. No sé si ja hem superat una mica el llindar d'aquesta estabilització per part de la població també, i ja comença a ser potser la gent una mica més conscient, doncs, els beneficis de tots aquests canvis que es proposen i d'aquestes línies, doncs, que aneu obrint poc a poc des de Premià Energia.
6: Sí, jo estic content de com ha anat i de la feina que hem fet. Evidentment, encara falta molta feina per fer, falta arribar a molta gent que tingui coneixement de tot el que fem, però segur també que encara falta molta feina i projectes nous per obrir.
5: Uh-huh. Mireia, una mica amb l'espera del que podrem veure, doncs, en aquesta tercera edició del FICUS, quin creus que és el missatge que s'hauria d'emportar la gent que hi participa i també la gent, doncs, la ciutadania, que hi pugui anar a donar un vol aquell dia i que pugui, doncs, no ho sé, conèixer iniciatives o fins i tot, doncs, participar d'aquest mercat de segona mà que hi haurà?
7: Sí, jo crec que el que considero que és molt important, hi ha moltíssimes coses importants, però una de les força importants és que hi ha una altra economia possible, no? I que hi ha una altra manera de fer, hi ha una alternativa a tot el que ens han volgut inculcar des d'un mercat capitalista que el que ha fet és espoliar recursos, el que ha fet és aprofitar-se, no?, i precaritzar a les persones i al medi, i aleshores... celebrem molt que des de Premià Energia, des de l'Ajuntament de Premià, s'estigui apostant per això, no? Nosaltres, en relació amb l'Ateneu Cooperatiu, la feina que ens toca fer és promoure aquests valors de l'economia social i solidària que van totalment en línia amb l'objectiu i amb el que vol abastar i abarcar aquesta fira, no? Aleshores, volem ser també un altaveu d'aquestes propostes al territori, que la gent conegui, que puguem fer sensibilització de què es fa, no?, des d'aquestes entitats, i també, per què no, donar una jornada amb un toc festiva, no? Deia l'Albert que també hi haurà espectacles, hi haurà música en directe, vull dir, també que sigui un espai de trobada, d'intercanvi, de passar-s'ho bé una mica, també, no?
5: Mm-hmm. De fet, seguint una mica la línia del que deia la Mireia, Albert, és una fira que ho aterra molt, no?, aquestes propostes. És a dir, hi ha tallers, la gent amb les seves pròpies mans podrà començar a formar part d'aquest canvi. És a dir, no es parlen de coses molt generals, sinó que es porta molt ja a la pràctica, no?, i es demana la implicació de la gent des del primer moment, no?, gairebé.
6: Exacte, com deia la Mireia, també és una fira, bàsicament, per tota la família, mm-hmm. i hi haurà tallers on la canalla pugui jugar, pugui aprendre a pintar a partir de la força del sol, hi haurà un escape room lligat una mica amb el tema dels residus, hi haurà exposicions, vull dir, hi haurà molta activitat que divulgativa i que arribi sobretot a tota la família que puguin participar-hi des de la part purament d'escoltar a un taller de com va un vehicle elèctric o com va l'energia solar, fins bàsicament a compartir amb diferents entitats diferents productes, serveis de proximitat, que evidentment tindrà molt a veure amb l'alimentació, com deia, no?, amb canvis a l'ús de la mobilitat i l'energia.
5: Molt bé. Doncs, Mireia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
7: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem diumenge 14.
5: Ens veurem el diumenge 14. Gràcies, Albert, també, i molts ànims amb la feina que encara queda en aquesta recta final de la preparació.
6: Fins
5: la propera.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La música popular, la poesia i la dansa es fusionaran aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai L'Amistat amb Cançons d'un Poble, un espectacle solidari dirigit i guionitzat per Anna Puig, que enguany també vol sumar-se a la commemoració de l'any Manuel de Falla. La proposta ret homenatge a l'univers del compositor andalús i de Federico García Lorca a través d'una posada en escena que combina diferents disciplines artístiques i que destinarà tota la recaptació a l'Associació contra el Càncer. L'obra comptarà amb la participació de diversos intèrprets del Cor de l'Amistat i també del cos de ball de l'Escuela de Baile Loli, que aportarà la part coreogràfica de l'espectacle. En el cas del cor, aquesta vegada els seus membres no actuaran només com a formació musical, sinó que passaran a formar part del mateix poble representat a escena, integrant-se dins el relat i l'ambient de l'obra. Segons explica Anna, potser la voluntat és transportar al públic a una atmosfera carregada de memòria, emoció i tradició popular.
3: Llavors se'm va ocórrer, aquesta vegada, no cantar òpera, sinó coincidint que aquest any és l'any de Manuel de Falla i s'està fent molta de la seva obra, se'm va ocórrer de poder fer les cançons de Manuel de Falla, les cançons populars i les cançons populars de García Lorca, també, que són molt maques. I és un tipus de música que normalment amb òpera no ho fem i és una cançó que tothom té a l'oïda, tothom l'ha sentit alguna vegada i és molt propera, no? I arrel d'això, doncs, bueno, vaig crear un guió amb els personatges de Manuel de Falla, de García Lorca. Llavors jo hi cantaré les cançons, hi haurà els dos actors que interpreten Falla i Lorca, i el cor participa d'una manera, aquesta vegada no cantant, sinó actuant.
2: D'acord.
3: Faran de poble.
2: Cançons d'un Poble busca reivindicar el valor de la cultura popular i de les cançons tradicionals a través d'una proposta escènica emotiva i propera. L'espectacle representarà el diumenge a l'Espai L'Amistat i les entrades, amb preu de 15 euros, es poden adquirir cada tarda de 6 a 8 del vespre al Centre Cívic o bé el mateix dia abans de la funció a la taquilla del teatre.
1: Premià Mèdia. Informació.
4: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Permanència al sac pel Premià de Futbol, que seguirà sent equip de primera catalana després de golejar 4-0 al Banyoles i sumar els 39 punts que li donen la permanència. El municipal va ser una festa per celebrar aquesta permanència perquè l'equip de Cristian Carriqui va sortir a la gespa amb les idees molt clares. Malamín obria la llauna a la mitja hora i a la segona meitat Daniel Peinado, Bubacar i Mati van arrodonir la golejada. Els premiarencs han fet una segona part de temporada fantàstica, 13 punts a la primera volta i 26 a la segona, justament el doble i amb un partit encara pendent. Gran feina que ara té recompensa. La Lliga acabarà al camp del Tossa.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Departament d'Educació ha xifrat en un 11,40% el seguiment amb la informació aportada del 37% dels centres educatius, mentre que USTECA ha elevat el seguiment a un 70%. En aquests moments, la manifestació que ha sortit de plaça Urquina 1 a les 12 del migdia es desplaça fins plaça Sant Jaume. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que en aquests moments es troba caminant per via Laietana. Esther, bon dia.
2: Bon dia, milers de professors amb un ambient més caldejat que mai es manifesten a aquesta hora per via Laietana amb crits de lluitam. També estem educant, reclamant més recursos per l'educació pública i també mostrant el rebuig als Mossos d'Esquadra a les escoles. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 70%, mentre que el departament la xifra en un 11% només amb la informació d'un de cada tres centres. Els sindicats reclamen a la consellera d'Educació que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que considerin desproporcionat les jornades de vaga d'aquests dies davant la situació que viuen els docents a les aules. Demanen al president Illa que porti solucions a les negociacions perquè està davant d'un conflicte de país i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu a la PCR, que sí la va fer quan va arribar al centre sanitari. Pel que fa a les dades exactes de la quarantena dels passatgers aïllats a Madrid, finalitzarà al final el 21 de juny, segons ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut. Són 4 dies més del que es va anunciar en un primer moment. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-37 a Santa Maria de Miralles provoca pas alternatiu, també un altre accident a la C-25 al Gurb, talla un carril i finalment una avaria a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants, Figueres-Vilafant registren retards per una manca de tensió a la catenària entre Girona i Figueres. I un home de 80 anys i veí de Pinós, al Solsonès, està desaparegut des d'ahir a la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors que hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i dues dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'assemblea del partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
5: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar a en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
4: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de 3 vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
0: Què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir, amb aquell llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge, siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
4: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol.
6: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
9: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
10: Tony Modulation.
11: Una persona de lo más particular.
12: Recuerda hablar lo menos posible.
13: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Sintonia d'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és dimarts, 12 de maig del 2026. I a aquesta hora parlem amb el Partit Popular. Joaquim Briones, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
6: Tenim pràcticament descartada la segona línia al curs vinent a l'escola Montserrat. Ens explicava la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que s'intenta també cobrir la demanda d'altres centres educatius.
14: Sí, a ver, por las noticias que hay, parece ser que no hay suficientes alumnos para la segunda línea. Tenemos un problema de natalidad, ¿no? Y esto, pues, si la natalidad sigue así, nos irá pasando otros años con otras líneas. Claro, no se puede... Sí, se puede aprovechar a lo mejor para bajar la ratio y no perder líneas, pero claro, no es una decisión, una competencia del Ayuntamiento de Premia, tiene que ser la Generalitat, o sea que... Que bueno, a ver cómo queda al final.
6: Molt bé. Més coses també i més temes. Joaquim, Xavier Gatius ha estat escollit com a cap de llista de cara a les eleccions municipals del 2027. Es comença a moure ja tota la qüestió municipal de cara a les eleccions del 2027.
14: Sí, a ver, queda un año y bueno, nosotros por lo que respecta al Partido Popular, hasta después del verano pues no empezaremos a elegir y a hacer cosas, pero bueno, Esquerra le felicito a Xavi por su elección como candidato y bueno, pues, esperaremos a ver después del verano qué hacemos nosotros.
6: Molt bé, també s'ha enllestit aquí a Premià el diagnòstic sobre la discapacitat, Joaquim. Ara, per tant, segons ens explicava la regidora de discapacitat, Cesca Domènech, es pot fer ja un pla d'actuació. Com ho aneu seguint tot plegat? Com considereu que està treballant la regidoria de discapacitat?
14: Bueno, yo pertenezco a la mesa de también a la mesa de discapacidad y bueno, se está haciendo un buen trabajo. Cesca está haciendo un buen trabajo también en este tema y bueno, pues ya se va avanzando en cosas que hace unos años pues no existían y lo que hay que seguir es avanzando para que puedan integrarse la gente con discapacidad plenamente en todas las cosas.
6: Aquest gest també, Joaquín, preguntem per aquest cens de pisos buits que s'estava, de fet s'està elaborant, eh? S'esperava per a principis d'aquest any 2026, finalment sembla que serà el juny i que s'aprofitarà també la taula d'habitatge per compartir-lo amb la resta de grups municipals. Preguntem també per què està costant tant, per què és tan complicat, ens diuen que demana molt temps, com ho aneu seguint vosaltres des del PP?
14: Bueno, a ver, no es fácil hacer un censo de piso vacío, porque no todo el piso que no esté viviendo gente es un piso vacío, a lo mejor está por temas de herencias, hay muchos pisos que a lo mejor están cerrados porque no son, no los pueden alquilar por las condiciones en las que están, entonces pues es complicado hacerlo y tampoco es fácil de que después los pisos que estén en esa lista puedan salir todos al mercado. Entonces, pues bueno, como ustedes estamos también en la mesa de habitación, pues veremos a ver en junio cómo, qué censo hay y qué se puede hacer con eso.
6: Deia l'alcalde, al parla l'altre dia, que també esperaven solucions, propostes per part de tots els grups municipals. També li demanava a l'oposició, en aquest cas, que està reclamant també aquest cens, que fossin propositius també, que a partir d'aquí, d'aquesta taula, sortissin també diferents solucions.
14: Sí, bueno, el tema de vivienda en Premià, como saben, es complicado porque no tenemos ni sitio para construir más. Entonces, pues las soluciones son difíciles y en el tema del censo de piso vacío yo creo que es mucho.
6: Molt bé. En cultura, a cap de setmana de Premià de Circ, com ho valoreu, Joaquín?
14: Bien, yo estuve fuera este fin de semana, no podía asistir, pero otros años sí. Sí, por lo que me han comentado, pues ha sido incluso mejor que otros años. Y bueno, lo que nos alegramos es que una actividad de esta siga haciéndose en los sucesivos años y animar a Bàrbara de que siga por esta línea, que lo está haciendo muy bien.
6: Justament, el proper dissabte s'inaugura el nou museu de Can Manent. També per fi tindrem el tercer museu.
14: Sí, la rehabilitación ha durado tiempo porque han pasado diferentes cosas, pero bueno, nos alegramos de que al fin esté ya acabado y se pueda inaugurar. Y eso sí, tendremos un museo más en Premià, que todo museo que haya, pues bueno es. Y nada, pues estaremos en esta inauguración.
6: Molt bé. Alguna cosa més per afegir en el vostre espai d'opinió, Joaquín? Perfecte, doncs ho tenim. Gràcies, com sempre, per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé.
14: Hasta luego, adiós.

0: Adiós.
1: Estàs escoltant?
2: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.

0: Bon dia i bon dimarts, 12 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 12 de maig, avui arrenca la jornada 36 de Lliga, la primera divisió masculina de futbol, amb 3 partits, amb el Barça ja campió, ho celebrava ahir la plantilla valorant pels carrers de Barcelona, i els altres dos catalans, Espanyol i Girona, en la lluita per la permanència. Tots dos es troben en la mateixa situació, amb 2 punts de marge sobre l'Alavés, l'equip que ha marcat l'ascens i proper rival del Barça, i 3 sobre el Llevant, que és penúltim i encara té opcions de salvació. Avui molt futbol, també per explicar-vos com està la situació a la Lliga Elite, a les portes de l'última jornada, dissabte vinent en horari unificat a les 4 i 5 de la tarda, que hi ha encara moltes coses en joc, però també bàsquet, perquè avui tenim duel català a l'ACB entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Girona salva un empat a Vallecas per quedar-se amb dos punts de marge, com dèiem, sobre el descens.
1: El conjunt gironí va tancar ahir la jornada al camp del Rayo en un partit gris en el qual els madrilenys s'havien avançat. Al final, però, el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat per un cop al genoll, va marcar el minut 90 de cap a la sortida d'un córner al gol de l'empat. Amb el punt sumat, el Girona es queda marcant la permanència amb dos punts més que l'Alavés, que ara mateix baixaria a segona.
0: Idèntica situació, per tant, que té l'Espanyol, que serà el primer dels catalans en jugar en aquesta jornada intersemanal la Lliga, que comença avui.
1: El conjunt perico a dos punts del descens i que fa 18 jornades que no guanya, rep demà a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, Atlètic Club de Bilbao, que juga a entrar en places europees. També demà jugarà el Barça, ja campió, i que visita precisament el camp d'un Alavés, que juga la vida. El Girona tancarà la jornada dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: El Barça, que hi va celebrar amb una rua pels carrers de la capital catalana el títol de Lliga aconseguit diumenge contra el Madrid i també la Supercopa.
1: Unes 750.000 persones, segons l'Ajuntament, van celebrar pel centre de la capital catalana els títols del Barça amb la plantilla blaugrana, que es va passejar dalt d'un autocar descapotat. Una rua que es va allargar durant més de 5 hores, amb els jugadors cantant, ballant i signant autògrafs a l'afició per posar en valor el segon títol de Lliga consecutiu.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, que ja ha parlat aquest mateix migdia en la prèvia del partit de demà contra l'Alavés, l'equip que s'ha entrenat aquest matí després de la celebració, com dèiem, i demà ja té partit.
1: Amb el títol aconseguit, els blaugranes marquen dos objectius secundaris. El guardó del porter menys golejat per Joan García, la seva primera temporada al club blaugrana, i també sumar la xifra històrica de 100 punts. Per fer-ho, això sí, hauran de guanyar els 3 partits que li resten.
0: Una victòria demà del Barça, com dèiem, ajudaria a retrucar l'Espanyol i el Girona en la lluita per la permanència. L'Espanyol, també ho explicàvem ahir, ja s'ha incorporat Monchi com a nou director esportiu.
1: L'arribada de l'andalús suposa un reforç important per l'estructura esportiva del club perico. Monchi agafa les regnes de l'Espanyol de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera com si, malauradament, baixa a segona. A Monchi l'avala l'èxit aconseguit al capdavant del projecte del Sevilla, en qui va sumar 11 títols. També ha passat per la Roma i l'Aston Villa, entre d'altres conjunts, a més de ser l'actual president del club de la seva ciutat, el Club Deportivo San Fernando, càrrec que mantindrà.
0: De fet, ha quedat el primer equip masculí líder de la tercera andalusa, en aquest cas. A tot això, la Lliga va donar a conèixer ahir a la tarda els horaris de l'última jornada.
1: Doncs així és. Per ara, tots els partits, Martí, excepte el Villarreal Atlètic de Madrid, seran diumenge, que es jugaran dissabte a la resta, 23 de maig, a les 9 de la nit. Si en les dues jornades que queden hi ha equips que es quedin sense res en joc, també es podrien modificar més horaris. En aquesta última jornada, el Girona i l'Espanyol tanquen Lliga a casa, rebent l'Elx i la Reial Societat, respectivament. El Barça és el campió, visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
0: En categoria femenina, l'Arsenal va anunciar ahir la sortida de la catalana Laia Codina.
1: La defensa de Camp Young, que acaba un cicle de 3 temporades a l'equip de Londres, amb el qual ha guanyat la Champions la temporada passada, a més d'una lliga anglesa.
0: Veurem on va Laia Codina, internacional amb selecció espanyola habitual, i ja si el retorn al Barça pot ser una opció, tenint en compte les sortides ja segures de Mapi León i Ona Batlle, per exemple, a la defensa blaugrana. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal.
1: I ho fa amb un duel català, aquest vespre a les 8, a Fontajau, entre bàsquet Girona i Baxi Manresa. Els gironins sumen un triomf més que els manresans i amb la permanència ja assegurada es juguen la desena plaça per tenir opcions de jugar a competició europea el curs vinent.
0: Demà jugaran el Jaio Posellera i el Barça.
1: Els giratans amb dues victòries de marxa sobre el descens visiten la pista al Breogán, mentre que els blaugranes, que volen mantenir-se entre els 4 primers per ser cap de sèrie play-off, jugaran a la pista al Cuel Granada. Finalment, dijous jugaran la penya, que rep l'Olímpic a l'Andorra, l'equip que marca el descens.
0: I encara en bàsquet, el sorteig del draft de l'NBA no ha estat bo per als Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
1: El tècnic badaloní seguirà capdavant d'una franquícia que volia fer un salt de qualitat amb la plantilla per poder lluitar als play-offs, segons el sorteig fet aquesta matinada, però els Nets s'hauran de conformar amb el número 6 del draft, tot i que tenia un 14% de possibilitats d'aconseguir el número 1. Els Washington Wizards seran els primers d'escollir.
0: En handbol, el Barça coneixerà avui mateix el rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Després de classificar-se per la 8a Final Four de Colònia consecutiva, superant el Nantes francès als quarts, els blaugranes sabran avui si el seu rival a semis amb el sorteig que arrenca a les 3 de la tarda. A més del Barça, en aquesta Final Four hi ha dos equips alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el Fuxe de Berlín, a més de l'Alborg danès. La fase final de la Champions es disputarà per 17a vegada consecutiva a Colònia, Alemanya, en aquest cas el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: I un dia a punt també amb handbol, perquè el CAC Granollers ha renovat la seva capitana Martina Capdevila.
1: Doncs sí, el club ballassà assegura de continuar per una temporada més fins al 2027 de la seva principal referent. Un luxe, un reforç destacat. La central nascuda a Granollers, màxima golejadora de la Lliga Guerreres, en aquest cas amb 155 dianes.

0: Dimarts 12 de maig, 7 minuts passen gairebé de 2:45. Comencem parlant de futbol amb l'empat in extremis del Girona i la situació que deixa aquesta zona baixa de la classificació, amb Girona i Espanyol amb només 2 punts de marge sobre el descens, que marca ara mateix l'Alavés. Ahir el conjunt gironí va tancar la jornada 35 a Vallecas contra un Rayo que té pràcticament la feina feta a la Lliga i que a més s'ha classificat, recordem, per una final històrica europea, la de la Conference League. I el de sempre, el capità Cristian Estuani va salvar un puntet per a l'equip de Mitchell amb una rematada de cap a la sortida d'un corner al minut 90, que empatava el gol de l'equip madrileny. L'entrenador del Girona va explicar, de fet, que Estuani va haver de jugar infiltrat per un cop al genoll que s'havia fet durant la setmana.
1: No, Estuani va tenir un cop al genoll al principi de setmana i no ha pogut entrenar en tota la setmana i ahir va fer una ressonància i no té res, però tenia el genoll inflamat i s'ha infiltrat per jugar al descans i ha dit que estava millor i per això l'hem posat. Lo normal és que no hauria jugat, però és un jugador molt, molt important per nosaltres i ell ha dit que estava preparat i l'hem posat 10 minuts, és el descompte, i ha fet un gol molt important per nosaltres.
0: Un Mitchell que definia també el partit d'aquest dijous contra la Reial Societat, que ja no se juga res, com a històric.
1: Després del gol d'ells, era un cop molt gran per nosaltres, per estar una mica molt, molt, molt preocupat. Però la sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous. Preparar-nos bé, descansar ara, són pocs dies per el partit, però és un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Dijous a les 8 del vespre, aquest Girona Reial Societat a Montilivi per tancar la jornada 36, que comença avui amb 3 partits. Juga, per exemple, el Llevant, que és penúltim a 3 punts del Girona, i l'Espanyol al camp del Celta. L'altre equip que ara mateix baixaria, acompanyant l'Oviedo, que ja és matemàticament equip de segona, és l'Alavés, que és el proper rival del Barça, que demà a 9:45 de la nit. Aquest mateix matí ha parlat l'entrenador blaugrana Hansi Flick, en aquest cas, que ja amb el Barça ja campió, després de celebració d'ahir. Ara en parlarem, un Hansi Flick que ha parlat sobretot també de renovacions de cara a l'any vinent.
2: Totally announced that? No.
3: S'ha anunciat això? La Ramos.
2: Actually, no, I had the last days I have different.
3: Ho sento, però els últims dies he tingut diferents coses al cap i en qualsevol cas estic molt content amb això i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més.
2: I think a lot of coaches are.
3: I crec que molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. I és el que puc dir. De moment, res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més. Gràcies.
0: Això deia Hansi Flick fa una estona en directe, en aquest cas de la roda de premsa prèvia d'aquest Alavés-Barça, demà a 9:45 de la nit. Una victòria blaugrana, a més d'allargar la possibilitat de sumar els 100 punts. Flick també ha confirmat que és un objectiu. Ajudaria de retruc, com hem dit, a l'Espanyol i al Girona. El conjunt perico juga demà a les 7 de la tarda a casa contra l'Athletic Club de Bilbao, que està lluitant per classificar-se per competició europea. Aquesta tarda en parla Manolo González, demà evidentment també l'escoltarem i en farem la prèvia, però ahir ja va fer les seves primeres declaracions com a director esportiu de l'Espanyol, Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, que demanava unitat per sortir d'aquesta zona perillosa.
4: Yo creo que si entre todos, y cuando digo entre todos me refiero club, propios jugadores y sobre todo afición, le damos ese cariño, ese apoyo que creo que necesitan, van a recuperar sensaciones, van a recuperar momentos y van a volver a ser ese equipo que en la primera vuelta a todos nos llamó la atención. A mí desde fuera me generó un montón de cosas positivas. Así que lo ideal es que entre todos empujemos al equipo para que ellos se sientan de nuevo importantes, se sientan con confianza y puedan recuperar todo lo que en la primera vuelta fueron capaces de mostrar.
0: Un Monchi que reconeixia que el moment era complicat, era delicat al primer equip masculí, que ha encadenat 18 jornades sense guanyar i, com dèiem, després d'una primera volta espectacular, només té 2 punts de marge, a falta de 3 jornades pel final de Lliga, sobre el descens.
4: A ver, evidentemente el momento es complicado, no vamos a menospreciar el momento, ¿no? Pero yo creo que el Español se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no? Tiene argumentos porque lo ha demostrado durante la temporada. Tanto cuerpo técnico como jugadores tienen fútbol, tienen capacidad para conseguir los puntos necesarios. Lo único que les falta quizás es falta de confianza, a lo mejor no creer 100% en sus posibilidades.
0: Veurem si Monchi, que s'incorpora des de ja al club i, per tant, el seu fitxatge no va lligat a la continuïtat de l'Espanyol a primera, pot ajudar a certificar aquesta permanència. Demà, com dèiem, a les 7, aquest Espanyol Athletic Club, el Girona, insistim, jugarà dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I deixant de banda una mica la part esportiva, i com dèiem, els carrers del centre de Barcelona es van omplir d'afició del Barça pel celebrar els títols de Lliga i Supercopa, aconseguits aquesta temporada pel primer equip masculí, que va fer la clàssica rua amb autocar descapotat amb la plantilla a dalt. Una rua liderada pels dos polonesos, Lewandowski i Tech, Stejne, el porter, asseguts a la part frontal del sostre de l'autocar, ahir en què van ser protagonistes també dues banderes. Una estelada, onejada precisament per Lewandowski, i una bandera palestina que va agafar Lamine Yamal. Escoltem el davanter polonès, que, com dèiem, va ser un dels que més va gaudir d'una festa que pot ser l'última com a jugador del Barça.
5: Hay mucha gente, estamos muy contentos, disfrutamos mucho el día después del campeonato de la Liga. Personalmente estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz. Es un día que podemos disfrutar mucho con todos los culés de FC Barcelona y creo que es un momento perfectamente y por esto te disfrutas mucho y sí, nada más. Creo que hasta final de temporada vamos a ganar todos los partidos. Creo el miércoles puede ser que perdió un difícil, pero vamos a ganar.
0: A veurem què passa demà, en aquest cas al camp de l'Alavés. També podem escoltar un altre dels jugadors que podria sortir aquest estiu després de tenir pocs minuts en aquest final de curs. Un jugador que de la casa i molt culer com és Marc Casado.
6: La veritat és que és increïble. 2 anys seguits guanyant la Lliga i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres. Aquest equip està preparat per fer més, té la gana de fer més, així que segur que les coses sortiran bé i podrem repetir títols i guanyar-ne més, si pot ser. Al final, lo important és que el Barça guanyi i poder-ho celebrar tots junts. Seguirem treballant per guanyar tot el possible i per portar aquest escut el més amunt possible.
0: Això deia Marc Casado en una rua que, segons l'Ajuntament, hi van participar més de 750.000 persones. Van seguir d'autocar per celebrar amb els jugadors i l'estaf aquesta 29a Lliga pel Barça. I encara en futbol, avui volem aprofitar com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra després del cap de setmana i ja amb la mirada al cap de setmana vinent. A la primera federació masculina queden 2 jornades de fase regular i els 3 catalans s'hi juguen encara moltes coses. L'Europa encara aguanta la zona alta, 5è, en plaça de play-off, amb un punt de marge i aquest dissabte protagonitza un duel català que pot ser dramàtic. El nou estadi contra un Nàstic que ara mateix ocupa zona de descens i, per tant, no depèn d'ell mateix per salvar-se. Necessita guanyar. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
7: La quarta categoria on els tarragonins no hi han estat des de fa 35 anys. La derrota de diumenge a Tarazona deixa l'equip sense dependre d'ells mateixos a 2 punts de la permanència quan només en queden 6 en joc. La primera oportunitat per intentar agafar aire i poder pensar que la permanència a la categoria és possible serà dissabte a casa davant el Club Esportiu Europa, que lluita pel play-off d'ascens. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que han de sortir a guanyar l'Europa, que s'han de refer mentalment i esperar resultats de tercers equips.
8: El próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Y luego hay enfrentamientos directos entre equipos que igual que hoy estamos así porque ahora no dependemos de nosotros. Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
7: Una derrota del Nàstic i si el Tarazona puntua els tarragonins serien equip de la quarta categoria del futbol cara a la temporada que ve. El Nàstic ha condemnat aquest dilluns en un comunicat els actes vandàlics perpetrats la nit de diumenge al nou estadi. Tant l'entitat com les persones afectades a títol individual han posat els fets en coneixement de les autoritats competents. L'entitat entitat és plenament conscient de la situació esportiva actual, diu el comunicat, i entén i respecta les crítiques i assumeix la responsabilitat que correspon als diferents estaments de la Societat Anònima Esportiva. Tanmateix, diu que cap mostra de violència ni cap incitació aquesta pot ser tolerada, ja que es tracta d'una línia que no s'hauria de traspassar en cap àmbit de la societat.
0: Gràcies, Jordi. També dissabte tornarà a la part esportiva. En aquesta penúltima jornada d'horari unificat, el Sabadell rep a la nova Creu Alta a l'Antequera. Els ballesans són segons, recordem, només un punt del líder, l'Eldense, que dissabte es rep el tercer, l'Atlético Madrileño, per tant, encara amb moltes opcions d'ascens directe. N'anirem parlant durant la setmana. Tot això també dissabte, el Reus Redis buscarà superar la primera eliminatòria del play-off d'ascens a aquesta primera federació per fer hora de guanyar a Okouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 d'aquest cap de setmana passat al municipal de Reus. I també interessantíssim està el desenllaç de la Lliga Elite. Aquest dissabte, també en horari unificat, a les 4 i 5 de la tarda, en aquest cas, es disputa l'última jornada. Encara amb moltes coses en joc. A la part alta, Martinengui, San Juan, Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directe a tercera federació. Els dos equips són co-líders amb 3 punts més que la Pobla Mafumet, el filial del Nàstic, que dissabte rep el Ciutat Cooperativa, que depèn d'ell mateix per salvar-se, però també necessita puntuar. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
9: La Pobla de Mafumet va donar un cop sobre la taula aquest dissabte vencent el camp del Martinenc per 2-3. El filial del Nàstic va demostrar que creu en les opcions d'ascens directe a tercera federació i s'ha guanyat poder competir-les fins la darrera jornada. El triomf al camp del líder, sumat a la derrota del San Juan Atlético Moncada, fa que els pobletans quedin a 3 punts d'ambdós rivals. Tenen l'averaix particular guanyat amb els dos, per tant la Pobla necessita guanyar el seu partit davant el Ciutat Cooperativa, que es juga al descens, i després esperar que Martinenc o San Juan perdin. No és fàcil que la situació es doni, però es veu ara força més viable que abans de la passada jornada. Tot i això, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, deixa clar que ells tan sols han de centrar-se en el que poden controlar.
10: Sí, sí, el que hem de concentrar-nos i treballar nosaltres és per guanyar el partit aquesta setmana, per treure els 3 punts contra la Cope, i a partir d'aquí la resta no depèn de nosaltres, però l'únic que sí que depèn de nosaltres és guanyar els 3 punts i a partir d'aquí doncs esperar a veure què passa.
9: Tots els partits de la darrera jornada es jugaran dissabte quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda. La Pobla rebrà el Ciutat Cooperativa sabent que, si l'ascens directe no es dona, té certificat de la seva presència al play-off com a tercer classificat.
0: Gràcies, Adrià. El Martinenc tanca la Lliga al camp de l'Atlètic Sant Just, que es troba a mitja taula però encara té opcions de play-off i fins i tot de descens. I el Sant Juan Atlético de Moncada rep el Prat, que en principi té el play-off assegurat. D'altra banda, també en aquesta última jornada tenim duel ballesà entre Rubí i Sabadell B, a 1 i 2 punts respectivament tots dos del play-off. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
11: El filial del Centre d'Esport Sabadell s'ha salvat matemàticament a la Lliga Elite i lluitarà pel play-off d'ascens a tercera federació en l'última jornada. Amb la victòria per 3-1 davant l'Atlètic Sant Just de l'exarlequinat Conrad Garcia, el Sabadell B és vuitè amb 38 punts a 2 de la sisena plaça. Marc Abastany, el tècnic de l'equip, explica que el primer objectiu ja l'han rubricat.
12: Des del primer dia que vaig entrar aquí comentàvem que l'objectiu de mínims era la permanència. S'havia de crear una identitat amb unes idees de joc, un vestidor completament nou, nanos molt, molt, molt joves, cadascú que venia amb la motxilla de futbol dels seus clubs, i la veritat que l'objectiu de màxims, realment amb el que ens hem equivocat i amb el que hem après també, però els punts que hem perdut, era entrar a play-off. Ho tenim a tocar. Fins l'última jornada sempre s'ha d'estar a punt, mai pots tirar la tovallola.
11: Caua Garcia, a passada de Samu Bauló, va fer el primer, connexió entre els dos nois del juvenil A, que Cabestany va posar a l'11 inicial. Després de l'empat de l'Atlètic Sant Just, Eloi Martínez va fer el segon, i el tercer, un Mario Torres, que tornava després de lesionar-se amb el primer equip fa mesos. De cara a l'última jornada, el Sabadell B necessitarà guanyar a Can Rosés aquest cap de setmana davant del Rubí i esperar una derrota del Castelldefels. Si empata, caldria que el Valls també guanyés per forçar la baraja 3, guanyar de 3 gols o guanyar de 2 i amb més gols a favor que l'equip del Baix Llobregat. Hi ha fins i tot una opció de partit de desempat que passaria per exemple, guanyar 0-2 a Rubí i que el Castelldefels empati a 1 contra el Júpiter i el Valls no guanyi a Manlleu.
0: Gràcies, Adrià. Déu-n'hi-do les possibilitats que hi ha en aquesta última jornada. Finalment també tenim un interessantíssim Manlleu-Valls, amb els osonencs marcant la permanència però amb només un punt de marge sobre el descens. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
13: L'AS Manlleu jugarà la permanència a la Lliga Elite aquest cap de setmana en una última jornada d'infart. Els codibarrats arriben al duel contra el Valls en 12a posició, amb 35 punts, només un per sobre del descens, en una classificació marcada per la igualtat absoluta. La derrota del passat cap de setmana al camp del Ciutat Cooperativa va deixar tocat l'equip de Luis Gallego, però tenen un missatge clar, encara depenen d'ells mateixos. Guanyar el municipal aquest cap de setmana asseguraria la continuïtat a la categoria sense mirar cap a altres resultats. El gran problema dels manlleuencs aquesta temporada ha estat el rendiment fora de casa. El Manlleu només ha guanyat un partit lluny del municipal, i això ha impedit que l'equip pogués mirar cap a posicions més tranquil·les. De fet, la igualtat de la Lliga Elite ha estat extrema durant tot el curs. Fa només unes setmanes el Manlleu tenia opcions matemàtiques d'acostar-se al play-off d'ascens i ara afronta l'última jornada amb el descens trepitjant-li els talons. Martí Soler reconeix la dificultat del moment, però confia en el vestidor.
14: Però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
13: El municipal viurà aquest dissabte una tarda de màxima tensió amb un Manlleu buscant fer l'últim pas per assegurar-se la continuïtat una temporada més a la Lliga Elite.
0: Gràcies, Eloi. El Valls, el rival del Manlleu aquest dissabte, en canvi, ja té la permanència assegurada, però encara té opcions de jugar a play-off. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La nota positiva és que dos dels rivals per sobre de la Unió Esportiva Valls juguen entre ells la darrera jornada. La jornada 30 a la Lliga Elite ens deixa un Rubí Sabadell B, que de victòria vallenca no els hi serviria l'empat a tots dos. Un dels dos hauria de guanyar per assegurar-se la plaça de promoció. A més d'un resultat favorable en el Castelldefels Júpiter, permetria que la Unió Esportiva Valls podria assolir la promoció d'ascens. La carambola existeix sempre i quan la Unió Esportiva Valls venci el seu partit davant el Manlleu, que juga la permanència un any més a la Lliga Elite i que no serà un compromís gens fàcil pels blanquivermells. Així valorava l'enfrontament al tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
16: No? Sempre ho diem, no? Hi ha 16 equips, baixen 4 com a mínim, és un 25% d'equips, però és que a més n'hi ha 6 que tenen opcions de... És un nivell d'estrès altíssim, no?, tot l'any, i bé, o bé es redueix el nombre d'ascensos o s'ha d'afegir equips perquè és ingovernable, és una lliga molt, molt exigent, molt dura, que ens matarà d'un infart algun entrenador alguna vegada, perquè déu-n'hi-do.
15: Així doncs, la darrera jornada de la Lliga Elite permet fer somiar la Unió Esportiva Valls a poder disputar el seu darrer partit sense pressió, amb una possible combinació de resultats i no patir per l'ascens a 4 punts per sobre. El partit entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà aquest dissabte a les 4:05 de la tarda.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal, i ho fa amb el duel català aquest vespre a les 8 del vespre a Fontejau entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Girona FM, Pavo Llafanyé.
7: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
17: Manresa és, ja és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
7: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
0: Gràcies, Pau. Demà està el torn del Jaio Post-Lleida, que amb dues victòries té encara de marge sobre l'ascens i visita demà la pista del Breogán i del Barça, que jugarà a la pista del Cui al Granada. Els blancs que volen assegurar-se la posició de cap de sèrie del Cadals Playa, de moment són quarts. Finalment, dijous jugarà la Penya, que rep a l'Olímpic de Badalona a l'Andorra, l'equip que marca el descens. I un últim punt, anem cap a Cambrils perquè la localitat del Baix Camp acollirà aquest cap de setmana per primera vegada la final intercomarcal de gimnàstica rítmica. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
18: Cambrils serà la seu aquest diumenge vinent de la final intercomarcal de gimnàstica rítmica, en la qual competiran un total de 320 gimnastes de pre-benjamí a juvenil de les comarques del Baix i l'Alt Camp i el Tarragonès. Les esportistes que es classifiquin aniran a la final nacional que es durà a terme a Blanes. Olga Miró, presidenta del Club Rítmica Cambrils, ha apuntat que serà una competició d'alt nivell.
19: Que seran competicions d'alt nivell perquè, com ells han dit, són les 5 millors gimnastes de cada categoria que es classifiquen.
18: Un esdeveniment esportiu que se celebrarà al pavelló municipal de Cambrils i l'entrada serà gratuïta.
0: Gràcies, Marga, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'assemblea del partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit que era oportú un canvi de cicle, però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
3: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar a en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
2: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
4: Què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir, amb aquell llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge, siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
2: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol.
5: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
8: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
6: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
9: Això sí, els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
10: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord
9: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
6: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
9: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
6: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
9: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
6: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
9: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
6: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
6: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
6: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
13: Bon dia, 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Hortina on ha omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume on són encara ara amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
14: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
13: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
6: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats ciutats, escoles abandonades. Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
6: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
9: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
6: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols i han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
16: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
9: L'Eudald veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
16: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
9: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
6: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
10: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
17: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
6: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
9: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
18: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
19: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
12: Notícies en xarxa.
6: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
21: Momentos después,
0: de aceptar la petición de la OMS, el Gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
20: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
6: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
21: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
22: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
21: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
6: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
23: Sota el lema Les infermeres ja no callen, des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
24: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals. No?
23: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
6: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
25: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
26: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
25: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: La pica mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret de no declarar al jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
9: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Ligmaer.
3: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
8: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca

0: René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el cor Carmina i el cor Per la Pau.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens la porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
2: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
3: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
4: Also the last days...
3: També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família.
2: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
6: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
5: El Girona té ara dos punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
2: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de quatre temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares, el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
7: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
2: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
1: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
10: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'assemblea del partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
11: La
4: nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar a en Pep Ripollet. I tant, prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió

0: fins i tot de respecte.
1: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
2: Què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir amb aquell llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
1: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol.
3: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
7: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
5: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
8: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
9: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
8: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
5: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
8: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
5: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
8: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
5: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
8: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
5: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
10: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
5: Molt pendents avui també del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Luis. Mi, el control de so i tenim l'Ibal López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passant gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume. Allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
12: Bon dia. 26.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000, diuen els sindicats, han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
13: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
12: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
5: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades.
15: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
12: Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
5: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
8: Als accessos de Barcelona hi han hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
5: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vila-Josana.
16: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
17: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
16: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
5: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
18: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
9: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
18: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que, d'altra banda, ha dit que van pel bon camí.
5: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de 2 agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
19: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
20: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
21: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Notícies en xarxa.
5: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
23: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
22: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
5: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
2: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
1: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
5: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
4: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral, com no cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
3: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
5: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
24: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
25: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
24: A FIMOIC, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
26: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
27: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat,
6: van fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
26: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
5: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC, demanant que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
7: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GEPEC, diu que avui és un dia històric.
10: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo, 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GEPEC pugui presentar això.
7: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
5: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
19: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
5: L'explosió d'una bombona de obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
19: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
5: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
19: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
5: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
13: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
11: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Ligmaer.
5: I una altra proposta de cara a aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
19: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
8: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
19: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
5: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
9: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
12: Of course, we said our goal is 100 points.
14: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
9: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
15: Partit molt gris del conjunt gironí que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan l'EMAO va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
16: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival. Però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
15: El Girona té ara dos

0: Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit, que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
1: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. Jo, amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar a en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
0: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
2: Què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir amb aquell llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge, siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
0: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol.
3: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons els responsables dels sindicats. S'ha manifestat pel centre de Barcelona en una nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen més necessitats de baixar les ràtios i un increment salarial superior al pactat en Comissions Obreres i UGT. La portaveu d'USTEC és Yolanda Segura.
7: El conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: Mentre el govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes, això sí, els aparteix que es mantindrà l'acord ja tancat en Comissions Obreres i l'UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Panet, que recorda que hi ha límits que no es poden traspassar.
8: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
6: Avui que hem sabut que els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius. El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que passaran més casos, però creu que res no fa preveure que estem davant d'un brot. Per cert, que el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'exposició de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests darrers anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. I 10 dotacions dels bombers de Barcelona treballen en l'extinció d'un incendi originat per una explosió de butà en un edifici d'habitatges, el número 13 del

0: al carrer Venero, a Poblenou. L'explosió ha provocat una columna de fum que ha fet desallotjar l'immoble. Segons l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara, a hores d'ara, se'n desconeix l'estat. I atenció, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses. Des d'aquest migdia i fins al vespre pot arribar als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental, i es manté l'avís a les comarques del Nord-est i la Catalunya Central.
1: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 12 de maig de 2026. L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Mar Tresserres.
4: Després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar, i les dades del mes d'abril ens situen a la xifra més baixa dels últims 18 anys. En total, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%.
1: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla.
5: Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació al Maresme.
1: I tempestes fortes aquesta tarda al Maresme, amb avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada.
6: El Maresme viurà aquesta tarda un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 i les 10 de la nit.
1: Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, Ona Malgrat.
7: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer.
1: I acabem a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials.

0: L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades d'aquest mes d'abril situen a la xifra més baixa dels últims 18 anys, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%. Això són 527 persones menys aturades que el març i 807 menys que l'abril de l'any passat. Un altre aspecte rellevant és que aquest cop només en un municipi de la comarca, Teià, hi ha hagut un increment a 25 i ha baixat aquest atur en 4 municipis, que no hi ha hagut cap variació. Tot això ho explica un cop més l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local i se'n fa ressò el Consell Comarcal, que assenyala, entre altres qüestions, destacant el fet que la reducció mensual més destacada s'ha produït entre les persones joves, amb una caiguda del 15%. A tall d'exemple, per Premià de Mar, la reducció d'aturats ha estat d'un 2,5% respecte del març i d'un 3,35% respecte de l'abril de 2025. En concret, el mes passat vam comptar 1.169 aturats, que en són 30 menys que aquest mes.
0: Gràcies. I un estudi analitza la percepció del risc de gas radó entre la població del Maresme. Ràdio Canet.
2: Un estudi analitza la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme. El qüestionari, impulsat pel Centre d'Investigació Sociotècnica CISOT del CIEMAT, un organisme vinculat a la Universitat Autònoma, vol conèixer el grau d'informació de la ciutadania sobre aquest gas radioactiu natural present en espais tancats. L'objectiu de l'estudi és analitzar el coneixement i la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme, una de les comarques identificades amb més presència potencial d'aquest gas radioactiu d'origen natural. I és que el radó és un gas invisible i inodor que es pot acumular en espais interiors tancats, especialment en plantes baixes i soterranis. L'exposició prolongada a concentracions elevades pot comportar riscos per la salut. Amb aquesta enquesta, els investigadors volen entendre millor quin és el nivell d'informació de la ciutadania sobre aquesta problemàtica i detectar possibles necessitats en matèria de prevenció i comunicació ambiental. L'enquesta és totalment anònima i s'hi pot accedir des del web de l'Ajuntament de Canet de Mar.
0: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda. Així és, iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores que tinguin menys de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau per al desenvolupament empresarial. La primera és una formació intensiva durant el juny centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. Tot això amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol dels pobles del Maresme. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció de negoci, la motivació de la persona i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible que hi ha al web del Consell Comarcal.
0: Gràcies. I canviem de qüestions. Les escoles públiques a Tordera se sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Marc Tresserres.
1: Sí, els sindicats educatius de la UGT i Comissions Obreres han tornat a sortir aquest dimarts al carrer amb una vaga. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. I la d'avui no serà l'única. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats, amb jornades de vaga previstes els dies 19 i 28 de maig. Els convocants denuncien l'immobilisme del departament i exigeixen reprendre les negociacions. Les principals reclamacions les explica Clauda Cebrián Mozas, membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva.
4: Que ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat, i per això volem menys alumnes per aula, per tant baixar les ràtios, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que als centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials.
0: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet, Ràdio Canet.
2: Seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet. En alguns centres el seguiment ha estat massiu, com és el cas de l'Institut Sonsimora, i en d'altres cap mestre s'hi ha adherit, com ara a l'escola FEDAC Iglesias. A la resta, entre un 30 i un 46% del professorat ha secundat la primera de les 3 jornades de vaga d'educació tot Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest maig i juny. Entre les principals reivindicacions hi ha recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa, reduir les ràtios, millorar l'atenció a la diversitat a les aules i reduir, sobretot, la càrrega burocràtica dels centres. Joan Barón, mestre de Canet i membre de les assemblees que s'han fet prèviament a les jornades reivindicatives d'aquest maig, ho explica.
5: I llavors ha arribat un punt que ens trobem que és que no estem ensenyant, perquè no tenim temps d'ensenyar, no tenim temps de preparar les classes, no tenim temps ni recursos per organitzar moltes de les iniciatives que se'ns demanen i que, a més, en molts casos es fan de manera altruista, es fan de manera voluntària.
2: El calendari de mobilitzacions preveu fins a 17 dies d'aturades repartides per tot el territori. En el cas del Maresme, hi haurà mobilitzacions el 19 i 28 de maig.
0: Seguim encara parlant d'aquesta vaga educativa i de com s'ha seguit a diferents municipis a la comarca, i anem ara cap a Palafolls, on ens expliquen hi ha hagut també un seguiment desigual però notable. Melina.
3: Així és, el sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han anat a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés l'activitat malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima amb només un 10,24% del total present. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant tota la jornada.
0: Gràcies, i de moment deixem el tema de la vaga d'educació de costat per parlar d'una altra qüestió que també ens preocupa, i és que hi ha tempestes fortes aquesta tarda al Maresme i també un avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada, bona tarda, explica'ns més detalls.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, i és que el Maresme viurà aquesta tarda de dimarts 12 de maig un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Les darreres previsions apunten a ruixats localment abundants i tempestes fortes durant tota la tarda. Tot i que la pluja afectarà arrossegar tota la comarca, els episodis més intensos es concentraran al centre i sud del Maresme, mentre que al nord s'esperen precipitacions menys destacades. Davant aquesta situació, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergència per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta a partir de les previsions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats recomanen extremar la prudència en els desplaçaments, especialment a les carreteres properes a rieres i zones inundables, evitar agafar el vehicle si no és necessari i no travessar mai zones inundades ni a peu ni amb cotxe.
0: Gràcies, Martí. I l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Martre Serres.
1: Sí, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que estava composta per 5 ajuntaments, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'Espai Agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
7: Conseller Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i, per tant, la creació d'un grau superior en Horta.
1: La trobada va ser molt positiva i així ho explica també Xavier Pla.
7: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat les necessitats del sector i en aquest cas de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i per tant ha estat molt positiva. S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre seguir reforçant el projecte de l'Espai Agrari, on Tordera és una de les 5 parts que estan girant endavant tot plegat.
1: Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la seva pagesia.
0: Seguim avançant i ho fem ara en clau més local. 4 grups de l'oposició de Calella reclamen més pluralitat als canals municipals. Sergi Ferrer.
8: Doncs sí, xoc polític entre govern i oposició en el debat sobre la pluralitat d'opinions i presència als canals municipals. En l'últim número de la revista de l'Ajuntament, Esquerra Republicana, Estimem Calella, Calella en Comú Podem i la CUP publiquen un article conjunt en què reclamen revisar i actualitzar el reglament d'ús del butlletí perquè es garanteixi una participació equilibrada de tots els grups. Els partits denuncien que des del 2019 s'ha reduït l'espai que ha reservat per als partits i que això contradiu la idea que l'Ajuntament és de totes i tots. La crítica també s'estén a la web municipal, a les xarxes socials i altres canals d'informació institucional. L'escrit recorda que la petició es va portar al ple de març a proposta d'Esquerra Republicana, però que va quedar rebutjada amb els vots en contra del govern. El mateix va passar amb la moció presentada per la CUP al ple de principis de maig sobre les cartelleres municipals. El text reclamava aclarir la normativa d'ús i garantir la llibertat d'expressió. El portaveu Cupaire, Albert Comas, ja havia denunciat prèviament que retiraven cartells crítics amb el govern. Comas va assenyalar directament el tinent d'alcaldia Josep Grima com a responsable polític de la brigada municipal. A més, Grima va rebutjar les acusacions i va retreure la CUP que es presenti com l'únic garant de la qualitat democràtica. El debat arribava després de la polèmica per la retirada de cartells sobre la vaga d'educació denunciada per la AFA de la Minerva i el FAR. L'executiu local va atribuir aquell cas a un error humà d'un treballador de la brigada municipal que, segons va explicar, no havia interpretat correctament les instruccions rebudes.
0: Gràcies, Sergi. Mentrestant, Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, una Malgrat.
9: Sí, la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Magrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany, la Jornada Solidària tractarà la temàtica de la guerra per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món. Durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears al càrrec de Fundipau, que estarà exposada al parc de Can Campassol. A partir de dilluns que ve, aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'escola Fonlladosa. Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de la colla de geganters de Magrat. També hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta Sant Nicolau i un espectacle participatiu de la mà d'Adriana Reyes. A més, tindrà lloc un vermut solidari on les entrades ja es poden adquirir fins aquest divendres a la llibreria Montal, la Fleca Joan Garriga i l'Estanc de la Barretina, amb un preu de 6 euros. Des de l'organització preveuen una participació d'un màxim de 150 persones i, tot i que el que recapti, es destinarà a Càritas. Finalment, la jornada finalitzarà amb una desfilada de moda del rober de Càritas Magrat i conduïda per Teresa Gelpí. En aquests moments hi participen unes 30 persones, però des de l'organització busquen més voluntaris. De fet, qui vulgui desfilar es pot dirigir a la seu de Càritas de Magrat des d'aquest mateix dimarts.
0: Gràcies. Més qüestions. Sant Vicenç de Montal ha renovat el pati porxat amb 200 noves plantes i una distribució més funcional. Martí.
6: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha completat la renovació del pati porxat de l'edifici consistorial amb una actuació destinada a millorar-ne la imatge, el confort i la funcionalitat. Els treballs s'emmarquen dins el Pla Municipal de Renovació de Parcs, Jardins i Zones Verdes. La intervenció ha inclòs la plantació de prop de 200 arbustos i plantes de diverses espècies com espígol, margarides, eugènies, lilàs, cues de gat i orelles de conill. La nova vegetació s'ha distribuït entre el parterre central i les jardineres del perímetre, aportant més color i riquesa paisatgística a l'espai. També s'ha instal·lat un sistema de rec automàtic, s'han delimitat els parterres amb fusta i s'han reubicat els bancs i la paperera per aconseguir una disposició més equilibrada i pràctica. El resultat és un espai més agradable i acollidor que integra la nova vegetació amb elements ja existents, com el gran plataner, les columnes del porxe i peces patrimonials vinculades al passat agrícola del municipi, com una antiga arada i una premsa de vi.
0: Gràcies, Martí. Les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Ona Malgrat.
9: Així és, les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i la dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la

0: han estat distingides amb la bandera blava.
1: I en cultura anem fins a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip, Sergi Ferrer.
2: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials. La iniciativa es farà a través d'un concurs obert i serà finalment l'assemblea de socis qui decidirà si valida o no la nova proposta. Toni Cairós, membre de la Junta de la Joventut Artística, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que la necessitat de renovar el logotip respon principalment a qüestions tècniques i de comunicació digital. El disseny actual és obra de l'artista Tomàs Cosell.
3: El logo és dels anys 60, és un disseny d'en Tomàs Cosell, no? Que Tomàs, ja sabíem que a més de bon fotògraf també era molt bon pintor i molt bon dissenyador gràfic. I aleshores el que passa és que aquest logo fet a mà ha arribat a dia d'avui amb un arxiu que per les xarxes i per la comunicació digital doncs no acaba de fer bé la feina. Aleshores, l'idea bàsicament era actualitzar aquest logo perquè pogués ser més fluid a l'hora de posar-lo en les xarxes socials i a la comunicació digital.
2: La proposta, però, no pretén trencar amb la identitat històrica de Joventut Artística, sinó modernitzar-ne la imatge mantenint-ne l'essència. L'entitat és conscient que el canvi pot generar opinions diverses entre els socis, especialment per l'arrelament i el valor sentimental del logotip actual. En cas que cap disseny acabi convencent prou, l'entitat no descarta mantenir i adaptar el logotip actual per fer-lo compatible amb les necessitats de comunicació digital.
1: Gràcies. I a Premià, l'Espai Ferrarons acollirà diumenge un Enotas dedicat a la Deo Alella. Martí.
4: Correcte. L'Espai Ferrarons acollirà aquest diumenge 17 de maig a les 12 del matí una nova edició de l'Enotast, una proposta que unirà vins de la Deo Alella amb gastronomia de proximitat. En aquesta ocasió, els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Curiolis, marinats amb dues tapes creades especialment per Victòria Ris, del Celler Nou, inspirades en el llibre La cucina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, adaptats al format de degustació i pensats per combinar amb els vins seleccionats.
5: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cucina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim. Una porta enciam, anxoves, tàperes, oli, i l'altra és de pa de cereals amb anous. Uh-huh. I, bueno, és molt tradicional de l'època aquesta, i bueno, ens ha fet gràcia fer-ho així.
4: El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, ha destacat l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
6: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració i doncs, ens ajuda moltíssim doncs, a potenciar aquesta oferta amb una característica, doncs, diríem, pròpia, com deia la Victòria. Vull dir, aquests vins només es produeixen, són especials i només es produeixen al territori, i per tant és fantàstic aquest punt de singularitat, no? Mm-hmm. I de complement d'oferta de restauració que ens ofereix.
4: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin.
1: En esports, a Premià, el sènior masculí es queda amb la mel als llavis i no lluitarà per l'ascens. Sergi.
2: Sí, el primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat durant els 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i un canvi en el cos tècnic. De moment, són 6ens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:15 de la tarda.
1: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb en Quim

0: terra i també molt pendents d'aquestes precipitacions i tempestes que s'esperen a la comarca aquest dimarts 12 de maig. Endavant, Quim.
1: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme a uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això a conseqüència d'aquesta inestabilitat, d'aquest temps de maig típicament primaveral que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme i, com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com, sobretot, demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui, amb prou feines, arribarem als 21-22, allà on més pujaran, amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de xaloc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornaran a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord, on novament demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures, més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
0: Molt bé, doncs molt pendents de com aniran evolucionant aquestes pluges que s'esperen aquesta tarda i també demà. Nosaltres fem una petita pausa i tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Moment de fer el repàs a les xarxes socials a l'Ona Maresma. Comencem, ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma. Molt bé, anem fent. I tu?
2: Molt bé, contenta. Molt bé,
3: doncs a veure si segueixes contenta després d'aquest repàs per xarxes socials.
2: Esperem
3: ja que la primera,
2: sí.
3: La primera notícia no m'agrada gaire, però bueno, la direm.
2: A veure, què podem destacar avui al Maresme que creus que no ens posarà de gaire bon humor?
3: Doncs parlem d'un fet que ja vam comentar per sobre ahir a les notícies, però que, clar, a xarxes està causant molt rebombori, cada dia hi ha noves notícies. I és que Santa Susanna tornarà a acollir a finals de maig el festival neonazi anomenat Chaos in the Sun, una trobada vinculada a grups d'extrema dreta internacional que ha tornat a generar polèmica al Maresme. L'Ajuntament assegura que no organitza ni dona suport a l'esdeveniment, però reconeix que no disposa d'eines legals per prohibir-lo, ja que se celebra en una finca privada i, segons el consistori, no incompleix cap normativa municipal. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, defensa que en edicions anteriors no s'han produït afectacions importants al municipi i destaca que els assistents es desplacen directament des d'hotels de Calella fins al recinte del festival. Tot i això, la convocatòria, com hem dit, Gemma, ha tornat a provocar rebuig entre col·lectius antifeixistes i, bueno, jo ara porto el meu granet, crec que no només col·lectius antifeixistes, sinó qualsevol persona de carrer, normal i corrent, i és que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha convocat una manifestació de protesta i alerta que la presència d'aquests grups pot arribar a generar tensió i també inseguretat a la comarca.
2: Veurem, no, com evoluciona aquest tema. De fet, l'any passat es va celebrar, si no recordo malament, l'anterior també. No sabem, no, si tot i causar aquest malestar i aquestes protestes en contra d'aquest festival neonazi, doncs si al final se celebrarà o no. Més temes, què podem destacar en clau internacional, Martí?
3: Doncs entre els temes més comentats avui a xarxes hi trobem el brot de, en aquest cas, el norovirus.
2: Plego. Estic farta. Coronavirus, bueno, antivirus, o sigui, al final vamos a morir todos, o sigui...
3: Ja. Quan ho he llegit, ja he pensat... Primer he pensat, bueno, serà l'antivirus, que no ho hauràs llegit bé, però no he vist que té un nou nom i és el norovirus. El que veig és que crec que aquest només et fa venir cagalera, Gemma? Però bueno, ara...
2: Sí, clar.
3: Ara ho comentem. Bueno, ja, però em refereixo que... Bueno, no
2: et
3: sé,
2: pots
3: no,
2: morir,
3: no
2: vull ficar... Et pots morir de diarrea, que ho sàpigues.
3: Et pots... Sí,
2: sí,
3: hosti,
2: i tant,
3: molt,
2: et pots
3: molt...
2: morir deshidratat.
3: Ah, bueno, clar.
2: I als nens bueno, petits hosti... els hi afecta moltíssim. O sigui, als adults també, no? Però sí, sembla una mentida, o sigui, sembla una cosa poc important, no?, tenir cagarrines, però et pots acabar morint. Bueno, Martí, explica'ns i després ho comentem.
3: Sí, perquè se m'acudeixen bastants acudits i val més no ficar-se de peus a la galleda.
2: No.
3: Seguim. Aquest brot de norovirus s'ha trobat en un creuer que va sortir de Florida als Estats Units. I és que més d'un centenar de passatgers i 13 membres de la tripulació han resultat afectats per aquest virus gastrointestinal que provoca vòmits i també diarrea. El vaixell, amb més de 3.000 persones a bord, navega a prop de les Bahames i ha reforçat les mesures de neteja i aïllament per intentar contenir el brot. El cas ha generat molta conversa per internet per la rapidesa amb què s'ha propagat el virus dins el creuer i també per la situació que hem comentat al principi, Gemma, de que sembla que cada 2x3 tenim nous virus.
2: Sí, comença ja a fer por tot plegat. Toquem fusta, esperem que això doncs, no es propagui només enllà d'aquest creuer i que quedi una cosa aïllada. Desitgem. El tema curiós, Martí.
3: Doncs acabem amb una curiositat, que és que un aficionat del Barça s'ha fet una pròtesi ocular personalitzada amb l'escut blaugrana incorporat a dins de l'iris. El protagonista és en Cristian Cívico, que ha explicat que era una idea que ell tenia des de petit. La pròtesi porta un fons blaugrana amb l'escut complet del Barça a tot color i es va posar i treure i se'l pot posar i treure amb normalitat. La peça l'ha elaborat una empresa especialitzada en pròtesis oculars particulars a mida, que s'ha hagut de digitalitzar la imatge i poder-la adaptar perquè es mogui de manera similar a un iris real. I és que, segons els responsables, és un procés molt complex i probablement únic.
2: Crec que dels temes curiosos que hem tractat a l'Ona Maresma, aquest podria ser un dels més curiosos fins ara, eh?
3: Sí, i jo he vist imatges i la veritat és que és molt... Bueno, sí, la paraula diria que és curiós, perquè és que és ben bé, clar, un noi que el pobre deuria perdre un ull, no sé per quines circumstàncies, i en comptes de fer-se doncs una pròtesi normal, bueno, normal, o sigui, d'una calcomania de l'altre ull, per dir-ho d'una manera, sí, doncs s'ha decidit ficar l'escut del Barça.
2: Doncs
3: i mira, ho trobo prou original i una manera positiva d'aprendre-s'ho.
2: Totalment. Martí, i de la mateixa manera positiva anem a conèixer la pregunta del dia. Fins ara, no marxis. Va, som-hi. Què estem preguntant avui?
3: Doncs mira, com hem comentat que aquests virus que sembla que s'estan propagant, s'estan sent a creuers, no sé per què, però bueno, sembla que és així. Us preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials de X i Instagram si us agrada anar amb creuer. Així que podreu respondre amb un sí o amb un no, ja que, bueno, a l'hora de fer vacances hi ha qui potser és més d'anar a un hotel o un lloc així a terra, però també hi ha com una gran... Hi ha molta gent que li agrada molt anar amb creuer i jo he arribat a escoltar gent que hi ha anat decenes i decenes de vegades, així que a veure si sou un d'ells.
2: Jo crec que més enllà de si t'agrada o no t'agrada tant el fet de viatjar en creuer, crec que els preus baixaran de forma, doncs, notable amb tot el que està passant amb el tema dels virus i que la gent... Això passa, eh? Quan, per exemple, doncs, hi ha accidents de tren, accidents d'avions, a vegades o pugen o baixen. Però jo, en aquest cas, crec que els creuers baixaran. Perquè
3: a
2: la
3: veure,
2: gent agafarà por.
3: Esperem que baixin, o sigui, clar, no perquè sigui per por, però bueno, per un motiu o per un altre, com a mínim en traiem una bona notícia.
2: I aprofitem i anem de creuer aquest estiu, eh, Martí?
3: Tu ja has anat de creuer mai?
2: Sí.
3: Jo no hi he anat mai de creuer.
2: Sí, he anat amb els meus pares i, de fet, és una experiència molt xula perquè cada dia, menys un parell de dies que estàs viatjant tot seguit, pots visitar una ciutat diferent. O sigui, vas a dormir i l'endemà et lleves en un lloc completament diferent al del dia anterior. Sí, és
3: saps
2: molt
3: què
2: guai.
3: Passa? Que a mi em fa una mica de por marejar-me, perquè jo em marejo molt, però bueno, em portaria una motxilla de biodramina.
2: Sí.
3: I com a experiència així per fer, jo crec que ha de ser guai. El que passa és que sí que això del mareig em tira una mica enrere.
2: Una pastilla i cap endavant. Martí, gràcies.
3: Exacte, i pa'lante.
2: Fins
3: tu,
2: ara.
3: Gemma. Fins ara.
2: L'autisme és un trastorn neurològic que afecta moltes persones arreu del món. Tanmateix, la falta d'informació fa que moltíssima gent no entengui què significa patir el trastorn. La nostra convidada, però, ha volgut aportar el seu gra de sorra sobre aquesta qüestió. Oi que sí, Marc?
4: Sí, així és, Gemma, i de fet parlarem amb aquesta convidada nostra, que és autora del llibre Autisme, un canvi de mirada, i també mestra de primària, on exerceix de mestra d'educació física i també realitza tasques a l'atenció a la diversitat. Parlem amb de la Marta Caupena. Marta, què tal? Bona tarda i gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma.
5: Hola, bona tarda.
4: Com estàs?
5: Bé, aquí impacient per fer l'entrevista.
4: Home, no és la primera vegada que t'entrevisten i és per parlar d'un tema molt, molt interessant, alhora que poc visibilitzat, per sort cada vegada més, però que encara s'hi ha de seguir treballant, com és l'autisme.
5: Sí, i tant. És un tema encara és un tema molt poc conegut, encara que sembli que sí, però la realitat no, és que no.
4: Primer de tot, quins són els motius que et van portar a escriure justament un llibre que parlés sobre l'autisme?
5: Doncs els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil els mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho. I a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
4: Que, a més, Marta, tu tens, vius de prop també l'autisme a nivell familiar i també, òbviament, com a mestra a les escoles. I, per tant, potser també era una decisió important fer aquest pas de dir, ostres, anem a visibilitzar-ho més, i la manera que se m'ocut és fer-ho a través d'un llibre. I si jo el visc de primera mà, ho podré traslladar millor, això. Va ser així?
5: Exacte. Totalment. Totalment va ser així.
4: A més, també et vas anar formant més enllà, després de ja ser mestre des de fa molts anys, amb un màster que era d'atenció a la diversitat, i a través d'aquí doncs, poder encara adquirir més formació respecte a aquest tema, perquè, tu, com tu comentes, la gent, o els mestres, per exemple, en aquest cas, volen ajudar, però es queden a mig camí per falta d'eines.
5: Sí, sí, sí. Jo, personalment, sempre he tingut la necessitat de saber més coses i anar-me formant i anar fent més i més. I, bueno, ara actualment estic acabant el màster de psicopedagogia, perquè sempre has de fer alguna cosa per anar aprenent.
4: Ara, entre el màster i l'haver escrit el llibre, que el vas poder presentar l'any passat, el 2025, hi ha hagut un creixement? Consideres que ara, tot i que ja tenies en compte el tema d'aquest trastorn i tenies coneixements, ara, entre el que has anat aprenent escrivint el llibre, fins i tot també amb el TFM, per exemple, i aquest màster, creus que ara tens totes les eines disponibles o creus que encara tens marge per aprendre?
5: Ui, sempre hi ha un marge per aprendre. I pensa que la societat va canviant i ens hem d'anar adaptant. I l'autisme avui es transmet i es viu d'una manera i potser dintre d'uns anys es viu d'una altra. I jo crec que ens hem d'anar adaptant constantment.
4: O sigui que tu creus que hi ha hagut... Hi ha hagut, perdona, és a dir, que hi ha hagut un canvi, creus, també de fa... no sé, 5-10 anys enrere amb l'autisme a mare, que ara s'han de tenir altres coses en compte, també, noves.
5: Més que altres coses en compte és que hi havia molt desconeixement. Ja. Cada vegada es va anar integrant, no? Es va anar com fent part de la societat, però encara queda molt de camí.
4: Tornant al llibre, és autisme un canvi de mirada. Per què aquesta última frase la vas voler afegir en el títol, un canvi de mirada?
5: Sí. La veritat és que crec, sincerament, no, que el canvi més important no l'han de fer les persones autistes, sinó que l'ha de fer la societat. Encara avui en dia, a vegades, es veu l'autisme des del problema o des del dèficit. Jo volia transmetre justament el contrari, que les persones dins l'espectre autista tenen el món i ens fan créixer tant professionalment com personalment. El títol parla d'això, de canviar la manera de mirar per començar realment a comprendre.
4: Clar, i a més a més, com has dit tu abans, va dirigit a totes aquestes persones, o fins i tot mestres, no?, que en el seu dia a dia tracten amb infants, o ja no cal que siguin infants, però sí, més no, en gran part ells sí que tenen, no?, aquesta part de dir, ostres, necessito informació, eines, i per tant, què millor que fer-ho a través d'aquest llibre, que ens doni una mirada diferent.
5: Sí, en un principi el llibre que va sorgir del TFM, fent el màster d'atenció a la diversitat, va néixer dirigit cap als companys de professió, cap als docents, per ajudar-los. Però actualment, bueno, quan vaig acabar el llibre, va dirigit a les famílies perquè se sentin acompanyades i compreses, els mestres i professionals, que era... perquè tinguin eines i reflexions que els ajudin al dia a dia, que era el principal objectiu, a les persones de dins l'espectre perquè es puguin sentir identificades i validades, i també a la societat en general, perquè crec que només des de l'empatia i el coneixement doncs podem construir una inclusió real.
4: poder treballar justament amb aquest llibre i amb el trastorn, evidentment, que és algo que a l'actualitat el tema mental i de poder ajudar els infants en aquest sentit, per sort, cada vegada s'hi presta més atenció, va ser fàcil o difícil poder-lo publicar en un editorial?
5: No. O sigui, no va ser difícil. El que sí que va ser és lent, perquè tot el procés d'edició, publicació, requereix molta paciència, sobretot de la manera que vaig decidir fer-ho jo. Però també crec que tot aquest camí que m'ha permès cuidar el projecte i viure'l d'una manera molt personal. No sé si el tema en si estava molt sol·licitat o no, demanat per la societat o l'editorial va captar-ho d'aquesta manera, però no vaig tenir cap problema, la veritat.
4: Doncs segur que sí que era algo molt interessant i, de fet, ha seguit amb un recorregut aquest llibre tant que arribarà a la Biblioteca de Tordera aquest dissabte 16 de maig a les 11 del matí amb un acte on podràs parlar del llibre Autisme, un canvi de mirada, que bé, ve donat per aquesta possibilitat d'explicar i donar més ressò a aquest trastorn i així poder arribar a pobles veïns com Tordera. Com va sorgir aquesta oportunitat?
5: Doncs la veritat és que havien dos motius molt importants o especials per mi. Un va ser perquè jo vaig néixer aquí, al poble de Tordera, i fins als 20 anys aproximadament, i era un lloc que dic, aquí ho haig de fer sí o sí. I l'altre motiu és perquè des de la FET em van proposar fer alguna cosa conjunta i des del primer moment vaig pensar, és aquest el moment on podem col·laborar. Uh-huh. L'Associació de Famílies Especials de Tordera, l'ha fet.
4: Exacte, sí. Uh-huh. I a més, no només... Digues, Marta.
5: No, aquests eren els dos motius així importants per mi, per fer-ho aquí a Tordera.
4: I no només presentaràs i parlaràs del teu llibre i donaràs el teu punt de vista, sinó que també hi haurà una taula d'experiències pels convidats. Què significa això?
5: Sí, doncs l'ha fet... col·labora a través de fent una entrevista perquè les persones amb autisme puguin explicar en primera persona la seva experiència. Ho trobo molt interessant, molt proper i molt emotiu.
4: I a més podran parlar, no, les persones que hagin vingut a traslladar i compartir experiències allà mateix, després d'escoltar la xerrada, no, Marta?
5: Sí. Després hi haurà el torn obert de preguntes per compartir.
4: Uh-huh. Uh-huh. I a més, en el torn de preguntes, no sé si també podran fer preguntes al director i psicòleg del Centre Pedagògic Tordarenga del Camí, Cristian Arroyo, que també vindrà a formar part d'aquesta presentació del teu llibre.
5: Sí, la veritat és que tinc la sort, no, de comptar amb la seva col·laboració. Com que estic fent pràctiques de psicopedagogia al seu centre, ho vaig trobar molt interessant que ell, com a professional de la psicologia, aportés aquesta mirada tan necessària sobre l'acompanyament a les persones dins d'aquest aspecte i a les seves famílies. Qui més que els professionals del tema per compartir i enriquir més encara aquesta presentació?
4: Totalment. I, per tant, a veure si pot enriquir a tothom qui vingui. Entrada gratuïta. Faltava dir això també, que és important, a la Biblioteca de Tordera el dissabte. I, Marta, esperem que vagi molt bé aquesta presentació del llibre, però, sobretot, el més important és que cada vegada hi hagi més gent sensibilitzada, que empatitzi, tu i jo en vam parlar fora de micròfon, amb el tema de l'espectre autista, i que al final tothom pugui empatitzar amb les persones que el pateixen o infants i pugui tot evolucionar cap a millor.
5: Exacte. Aquest seria el gran objectiu a complir. Jo ja estaria satisfeta.
4: Molt bé. Doncs, Marta Caupena, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i per explicar-nos aquest projecte tan maco que has decidit tirar endavant pel teu compte.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs bé, Marc, ens quedem amb tu perquè és moment del tal dia com avui. En primer lloc, doncs, què hauríem de saber un 12 de maig?
4: Doncs que és avui el... Però no tenia el micròfon obert, l'havia tancat un moment.
2: No passa res.
4: res, que és el Dia Internacional de l'Infermeria. Bé, res, no, al contrari, molt important. Infermers i infermeres de tot el país, que avui se celebra i es reivindica el seu dia, sobretot, que tenen una tasca molt i molt important. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques i Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia que principalment, Gemma, és un dolor generalitzat del sistema musculoesquelètic i que genera, a més, un cansament persistent. Per tant, tot el suport per a les persones que ho pateixen.
2: Molt bé, doncs aquests són els dies internacionals. Tenim 3 minutets per fer el repàs a les efemèrides. Avui el temps se'ns ha tirat a sobre, Marc, així que si vols destaca tu les més importants o les resumeixes o fes-ho com a tu et vagi millor.
4: Dalt, doncs bàsicament, primer una d'elles és la de tal dia com avui, el 1910, va néixer Dorothy Crawford Hodgkin, una britànica que va guanyar el Premi Nobel de Química. Va ser per la seva feina en determinar molècules biològiques importants a través de la cristal·lografia de raigs X per poder detectar-les, però és que no només això, sinó que va desxifrar l'estructura de la penicilina durant la Segona Guerra Mundial, l'estructura de la vitamina B12, i a sobre, després, també, amb més anys d'investigació científica, va poder revelar l'estructura de la insulina el 1969. Per tant, Dorothy Crawford, una defensora activa i una gran cooperant científica, no només a Anglaterra, sinó a nivell internacional.
2: Un nom per recordar. I l'efemèride musical?
4: Vinga, marxem amb aquesta cantant, Sole Jiménez, que tal dia com avui, l'any 2017, va publicar l'àlbum Los Hombres Sensibles, que inclou 15 cançons inèdites i diverses col·laboracions amb artistes coneguts, com per exemple Dani Martín o Pedro Guerra, i en el disc reivindica la part més emotiva i tendra que també tenen els homes, i per tant donar-la a conèixer a la gent. Escoltarem la cançó Tan Sola, que parla de la solitud emocional i del buit que deixa una relació quan s'acaba.
2: Escoltem una mica, va.

0: A mi lado. Una cançó, Marc, deixa'm que et digui, trista, nostàlgica, no sé, a mi em genera aquesta sensació, eh?
1: Sí, és que jo me l'he estat escoltant abans del programa i m'ha passat el mateix. I és com... T'arriba molt la lletra, perquè és aquestes típiques efemèrides musicals que, depèn del dia, quan les posem, hi ha lletres que arriben i llavors pot empatitzar moltíssima gent amb elles. Jo crec que és un disc molt profund i que no el coneixia, però probablement a escoltar alguna altra cançó.
0: Clar, però per entendre-ho, molt breument, perquè tenim 30 segons, però reivindica la part més emotiva i tendra dels homes, o sigui, per tant, tot i que la cançó sona trista, realment no ho és tant, no? És una mica optimista.
1: Bé, o sigui, no, en aquest cas dona la realitat, no?, de la solitud emocional i que no només la pateixen les dones, sinó també els homes. Ah. I aquí és el que està, exacte, explicant la Sole Jiménez.
0: Doncs bé, amb la Sole Jiménez arribem al punt de 57. Marc, fins ara, gràcies.
1: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
2: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
1: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer apunt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: I tot seguit el cafè més remana entre els arxius de la comarca amb l'hemeroteca maresmenca i en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Mira, haig de confessar que després de tots aquests mesos, repassant els rotatius del Maresme, me n'he donat de la manera d'escriure doncs, que tenen els articles segons l'any, no? Coses que, per exemple, ara, el 2026, no ens atreviríem a escriure ni a parlar davant d'un micròfon. Doncs als anys 90, per exemple, o 80, doncs les coses es deien sense contemplacions. I com a exemple, us porto l'article que he trobat avui del 12 de maig, però del 83, de fa 42 anys. I atenció al titular directe. Preocupació Arenys per l'alt consum de droga. Les associacions de pares dels col·legis d'Arenys de Mar i una comissió especialitzada del Consell Pastoral lluitaven, segons l'article, per tal d'aturar el mercat local d'aquest perillós producte. L'intent de frenar l'entrada de la droga a la vila va ser una iniciativa del Consell Pastoral d'Arenys. Un any abans, al febrer del 82, un grup d'arenyencs es van posar a treballar per tal de portar a bon port aquest propòsit. Els primers passos van ser l'organització de diversos col·loquis amb els alumnes de 8è DGB i 3è de BUP dels centres escolars locals a càrrec de l'equip Genius de Barcelona durant l'últim període del curs acadèmic de l'any 82. D'altra banda, en un full informatiu enviat el mes d'octubre a tots els pares que tenien fills escolaritzats als col·legis d'educació general bàsica, als centres de batxillerat unificat, polivalent i als professors també del curs d'orientació Formació Universitària, se'ls assabentava de quina era la situació actual a la vila per al que feia a la droga. De fet, aquest full no té desperdici, eh? Deia, tothom coneix la situació privilegiada d'Arenys, el seu port esportiu, un dels més importants de la costa, és probablement un dels centres d'introducció i distribució de droga, la qual cosa permet que molts dels nostres joves fumin porros, així escrit, o utilitzaven alguns altres tipus de droga. Davant el fet que persones desconsiderades i sense sentiments, mogudes únicament per l'afany de lucre, deia l'article, puguin desfer per mitjà de la droga la vida dels nostres fills, encara en edats tan tendres, fem una crida a tots els pares per tal que intentin embolcallar el noi d'un clima més familiar i acollidor en el qual el diàleg i l'estimació prevalguin per sobre de totes les altres alternatives. Com veus, Gemma, un article que segurament ara, el 2026, no escriuríem així, i jo no sé si la manera d'actuar seria la mateixa, davant d'aquests pares que creien doncs, que el port d'Arenys era un lloc important d'entrada de droga per als nostres fills o filles.
4: Mm-hmm, totalment. Jordi, moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.
4: I la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Estem parlant de Malgrat de Mar. Avui entrevistem a les organitzacions de la jornada. Endavant.
0: Bé, Malgrat acollirà una jornada solidària el 16 de maig amb activitats per a tots els públics al parc de Can Campassol. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que avui doncs, ens acompanyen no?, per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada. Tenim a Montse Verdura, Míriam Reina, Maria Assumpció Nualar, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
6: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
6: Sí, aquesta jornada solidària aquest any és la quarta que se fa.
0: La quarta.
6: La quarta. I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, El Gra de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
0: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Bueno, un altre, qui vulgui.
7: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també doncs, poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
0: Val. A quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada, o no?
7: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica, i aquest any treballem les guerres. I, de fet, hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta a Fundipau.
0: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa doncs, és molt variat i està pensat, com bé deies, per tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou nou, incluït l'Ajuntament. O sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
8: Passa que molts participem a diferents entitats i no ens és tan difícil de trobar-nos.
0: Mm-hmm. O sigui que ja jugueu amb avantatge, no?
8: Sí.
0: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
7: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt doncs, a fer visible els actes, i els hem convidat, els geganters són molt solidaris, i els hem convidat a la jornada doncs, una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania doncs, cap a Can Campassol on fem les activitats.
0: Va, el cercavila sortirà de les peixateries velles. i després suposo que baixareu fins a Can Capassol pel carrer...
7: Pel carrer de Mar. Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem i acompanyar tothom cap a Can Capassol, on llavors hi ha totes les activitats.
0: Només participa el gegantès d'aquí Malgrat o sabeu si hi ha alguna altra colla que hi participi?
7: No, no és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
0: Vale, perfecte. Després, tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
6: Bueno, perquè la mainada és un... la mainada és un futur perquè són els que el futur del vuit dia, i així els nens porten nens, els nens porten papes i avis, i hi haurà més gent.
0: És una manera, clar, és una manera de mantenir més públic,
6: sí,
0: no?
6: Sí, mantenir més públic.
0: Molt
6: sí.
0: bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
9: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana i la veritat és que va ser molt bonic i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Bueno, dona aquest aire d'artístic, de dansa, bueno, de diferents, com que abans hem dit la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
0: De dansa, podem especificar quina?
9: Ai, això no ho podem dir, perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret i
10: dansa
9: ella vol
10: creativa.
9: Sí. Vol que això sigui visible quan ho faci.
0: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat, que és el vermut solidari. A què es destinaran els fons?
6: Aquest any el vermut solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
0: A Càritas Malgrat. I què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
6: El vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacoets, patates, galetes salades, olives, i beure taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Capassol.
0: Val, es farà ja mateix al Can Capassol, hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una mica aquest vermut, o acompanyament musical, o què hi haurà?
6: Música, hi haurà música.
0: Música, sí. Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com serà aquesta desfilada i què pretén simbolitzar?
11: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres des del Rober de Càritas estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors, nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials, i la roba que sobra la posem a la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo què sé, pues, arreglar les ulleres, per la gent que necessita dents, per formació...
8: Sí. O sigui, Càritas té diferents serveis i el que es recull al Rober amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas, perquè és una botiga de segona mà
11: solidària.
8: I ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Capassol, estaré durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
7: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
0: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundipau, si no m'equivoco. No? Sí. Regidora?
9: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears, I hi han xifres impactants en aquesta exposició, val? Ens diu que hi han més de 120.000 armes actives al món. Això en dades de 24-26. 9 països amb arsenals, com per exemple, quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord. La majoria d'aquestes armes doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? el gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors, una mica és aquesta reflexió, no? De dir hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundipau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia i llavors també després d'aquest dia la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat per qui estigui interessat a veure-la.
0: On l'exposarem?
9: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho haig d'acabar de concretar.
0: D'acord, perquè tampoc no tenim gaires espais
9: per exposar, per això.
0: Molt bé.
9: Ho hem d'acabar de concretar.
0: Molt bé. Darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el formeu vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any per il·lustrar una mica els magratencs què és el que feu.
9: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Llavors està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Magrat, assegurant que les decisions que es prenguin en allà siguin consensuades i transversals. Llavors, tu abans has dit com us organitzeu, 9 entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords, i està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió sobre el tema de solidaritat i allà s'ha d'arribar a un consens.
0: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha feina?
9: Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació. Per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt beneficiós.
0: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
9: Moltes gràcies.

0: I avui, nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes comarcals. Avui ens parla d'un artista de Vilassar de Mar que fa una música amb moltes textures i emocions. Sergi, som-hi.
1: Vinga, va, doncs, nou episodi musical, nova setmana, que parlem de música comarcal, i avui parlem d'una cantautora, d'Anna Murillo.

Anna Morillo creix a Vilassar de Mar en una família molt vinculada a la música i a l'entorn mariner del poble, criada en una casa de pescadors. Des de petita conviu amb la música de manera natural. La seva mare, Carol Brunet, sempre ha cantat, mentre que el seu pare, Luis Morillo, és guitarrista.

La seva formació musical és molt variada i inquieta. Estudia durant 3 anys piano i llenguatge musical, però no es queda aquí. També experimenta amb instruments i disciplines com la bateria, la guitarra o el cant clàssic. Aquesta curiositat constant es reflecteix després en una proposta molt oberta estilísticament i difícil d'encasellar.

A nivell creatiu, Ana Murillo utilitza l'escriptura com una eina d'expressió personal. Les seves cançons, principalment en català, giren al voltant de les emocions més primàries, dels processos interns i de l'evolució personal, construint un univers molt íntim i introspectiu. Musicalment, compon principalment amb ordinador i teclat, incorporant sintetitzadors, seqüències i harmonies vocals molt treballades. Això fa que la seva proposta vagi més enllà del format clàssic de cantautora i s'apropi també a sonoritats més experimentals i contemporànies.

La seva vessant artística també s'estén al món visual, entén la fotografia i el vídeo com una part més del seu llenguatge creatiu i per això ha produït o dirigit bona part dels seus propis videoclips, mantenint una identitat coherent entre la música i la imatge. Pel que fa al recorregut, el seu projecte ha anat guanyant reconeixement dins l'escena emergent catalana. Ha obtingut el Premi Local del Maresmúsic 2020 i també ha estat reconeguda en certàmens com en el concurs de taloners Cançó Horta d'Autor o el concurs Vila Vocal de Montblanc, consolidant-se com una de les propostes joves més personals del Maresme.

I anem a per la discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Anna Morí és encara curta, però ja deixa veure una identitat artística molt definida i una clara evolució sonora i personal. El seu primer treball destacat és M'estimo més, el 2024, un projecte on consolida aquesta combinació entre pop experimental, electrònica suau i cançó d'autor. El disc manté un to molt íntim i emocional, amb lletres centrades en els processos personals i una producció marcada pels sintetitzadors, les atmosferes delicades i les harmonies vocals. Aquí es veu clarament la seva manera d'entendre la música. Una proposta introspectiva, però alhora molt cuidada a nivell sonor.

I finalment, el 2025 arriba a Quatre Gotes, un nou treball que continua explorant aquesta línia emocional i experimental, però amb una proposta cada vegada més madura i cohesionada. En aquest projecte, Anna Murillo segueix aprofundint en la fusió entre elements electrònics, textures ambientals i una escriptura molt personal, consolidant encara més el seu univers dins l'escena independent catalana.

I arribem ara a la meva part preferida de cada episodi, que és on aprofundim a cada artista i banda sobre el seu estil i les seves influències. L'estil d'Anna Murillo és difícil d'encasellar dins d'un únic gènere. La seva música es mou entre el pop experimental, el folk atmosfèric, el jazz contemporani i l'electrònica ambiental. Veieu aquesta combinació, creant un so molt centrat en les textures i les emocions. Més que buscar estructures comercials o melodies immediates, és a dir, fàcils, les seves cançons treballen l'ambient i la sensació, amb un ritme generalment pausat i íntim.

Entre els seus referents musicals hi trobem influències molt diverses, des de Buena Vista Social Club fins a The Beatles, passant pel jazz o la música clàssica. Aquesta barreja acaba definint una manera de compondre molt lliure, on conviuen elements orgànics amb textures modernes. En alguns temes apareixen, fins i tot, sons poc habituals dins del pop convencional, com el que em sembla que és un llaüt o sonoritats que em recorden el sitar indi, una influència que connecta directament amb l'etapa més experimental dels seus referents, els Beatles, de finals dels anys 60, especialment en treballs com Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band o Revolver, on el grup britànic incorporava instruments orientals, efectes psicodèlics i noves textures de producció. Ara, de fet, pensava que si Buena Vista Social Club és un referent seu, també hi poden haver instruments de la cultura cubana en la música d'aquest artista de Murillo, com el Tres Cubano o el Guiro. De fet, escoltem una mica Buena Vista Social Club amb el tema Chan Chan.

para Miami. Tema mític del son cubano que segurament haureu escoltat alguna vegada. A nivell tècnic, la música de Murillo destaca per l'ús constant de reverbs, creant una sensació d'espai molt marcada. També hi ha una gran presència de sintetitzadors i capes vocals harmonitzades, sovint construïdes amb moltes pistes superposades per generar una sonoritat gairebé etèria. Ana Murillo construeix una proposta molt personal i moderna, on conviuen influències clàssiques, experimentació sonora i sensibilitat emocional, allunyant-se dels formats més comercials per crear un univers propi molt cinematogràfic, és el que hem dit abans de la fotografia i el vídeo, immersiu.

El programa d'avui sempre em sap greu acomiadar-vos amb aquests programes musicals que us porto sempre amb artistes i bandes de la comarca del Maresme. Ens veurem, ens sentirem en el proper programa la següent setmana amb més música. Fins una altra.

I als tastets de llengua d'avui tornarem a parlar de la primavera i de frases fetes relacionades amb ella, amb la Gemma Martínez de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme i en Martí Capçada.

0: Doncs sí, aquí estem amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez. I és que, com que la setmana passada va tenir tant èxit la nostra secció dedicada als refranys i frases dites relacionades amb l'estació en la que ens trobem, que és la primavera, doncs la Gemma ha decidit durant aquesta setmana fer un recopilatori de més frases, a veure si aquestes les coneixem o bé ens les descobreix de nou. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens portes de nou?
1: Doncs porto una segona part de refranys relacionats amb la primavera i amb això, amb l'estació.
0: Doncs a veure si és millor o pitjor que la passada.
1: Exacte, segurament serà millor, perquè sempre ho fem millor, Martí.
0: Molt bé, així m'agrada. I el dia que sigui pitjor no direm res i tirarem milles.
1: Doncs sí, com que la setmana passada va tenir tant d'èxit, n'he recopilat uns quants més. Val? Vam començar el mes de maig i vam començar a parlar de refranys que tenien a veure doncs, amb el maig, amb les flors i amb la primavera. I avui doncs, en portem uns quants més. Mira, comencem per un que diu fer cara de maig. Saps què vol dir?
0: No ho sé, això.
1: Tu què creus?
0: És que per com sona fonèticament la paraula maig, et diria que és negatiu, però
1: no.
0: Ja, però m'he imaginat que seria positiu perquè és un mes alegre.
1: La gent està contenta al maig, la gent ja veu la llum, anem de cara a l'estiu, i fer cara de maig vol dir fer bona cara.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Un altre, amb el maig. Pel maig, festes a raig. Ja comença el bon temps, val? I també m'imagino que comencen a sortir doncs, tant festes relacionades amb la collita com festes majors i festes dedicades a les mares de Déu, etcètera, etcètera. Recordem que vam dir, no?, que en la religió catòlica el mes de maig doncs, és el mes de Maria, el mes dedicat a la Mare de Déu, i com que moltes de les nostres festes tenen a veure amb el calendari catòlic, doncs, val? Aquest deu ser el motiu. També pensant en l'estació de l'any, es diu que estem, per exemple, en la primavera de la vida. L'altre dia parlàvem també de l'expressió en la flor de, que vam dir que és en el millor moment, a la flor de la vida, per exemple, en el millor moment. Doncs estar en la primavera de la vida també vol dir en una època que s'associa a la joventut, com ara la teva. Tu estàs a la primavera de la vida.
0: Sí, però també ja... Jo amb això...
1: Ja estàs entrant a l'estiu,
0: eh? Em fa patir. Sí, però de moment sí. Estem a la primavera.
1: També es pot dir, per exemple, que una persona és alegre com la primavera. Val? Que aquesta és molt bonica.
0: Sí, oi? Sí, és veritat, eh?
1: És alegre com la primavera.
0: Ja veiem que tot és positiu, eh?
1: Home,
0: de flors, primavera...
1: Clar, també pensem que abans, no?, les estacions i el temps, el clima de les estacions marcaven molt més la vida de les persones,
0: clar,
1: no? I l'hivern era una època, ostres, dura. No hi havia ni els mitjans per escalfar-se que hi ha avui en dia, el menjar, doncs, evidentment, no el trobàvem a les lleixes del supermercat, sinó que depenia de les collites. Per tant, quan arribava la primavera i la natura tornava a brotar i a renéixer, era una alegria. Mm. Una alegria per tothom.
0: Esperem que aquest any ho sigui, també.
1: Sí. A part d'aquest, doncs, direm el que crec que sap el 95% de la població, que és la primavera, la sang altera.
0: Sí. Eh? Sí, sí, sí. Aquest el tenim controlat.
1: Es desperta la natura i també ens despertem nosaltres.
0: Sí, tot es desperta.
1: Molt bé. I en relació amb això, n'hi ha un altre que diu el llit... Tot l'any és primavera. Aquest jo no l'havia sentit mai,
0: no,
1: l'he trobat.
0: No, però... no sé jo, si, que, si tot l'any és primavera. Però bueno, mira, qui el pugui utilitzar, molt bé.
1: Esperem que sí, jo espero que sí. També és el mes, en què ja tenim la fruita més bona de l'any, val? I d'aquí també doncs, surten refranys. Cada cosa pel seu temps i al maig cireres. De refranys que parlin del temps n'hi ha moltíssims. Val? Per exemple, hi ha un refrany que diu maig arribat, hivern acabat. Mm? Un altre, de semblant, que diu del maig a la meitat, hivern acabat. Aquesta frase és molt simple, vol dir que a mitjans de maig ja ens podem acomiadar del fred. I no el diré, però hi ha un refrany que també és bastant conegut en castellà que diu exactament el mateix, eh? Que diu que a partir d'una data de maig doncs ja pots guardar l'abric i realment ja deixa de fer fred fins l'any que ve, fins a la tardor, val? A vegades, ara avui dia, amb el canvi climàtic, aquests refranys deixen de ser certs, però durant molt de temps, fins que no s'arribava al maig, encara podia fer fred alguna vegada. I també relacionats amb els refranys que parlen sobre les temperatures i el clima, les precipitacions, tenim, per exemple, aigua de maig, de raig a raig, d'abril, de fil a fil.
0: Ah,
1: mira. Que parla, doncs, això, no? També de les precipitacions, de les pluges que solien, dic solien, perquè, clar, tornem-hi amb el canvi climàtic, això de les precipitacions va com va, però solia haver-hi a la primavera.
0: Mm? Bueno, aquest any sembla que s'ha anticipat tot sí. Una mica, no? Perquè precisament hem començat amb un any molt de pluges, però ara esperem, no
1: ara
0: sé
1: parat.
0: Ara què interessa,
1: sí.
0: Però sembla que para la cosa.
1: D'aquí també, potser un dels més comuns, o que sap més gent, que és al maig, cada dia un raig.
0: Aquest és el que tenia en ment, sí,
1: val?
0: Sí.
1: Que es compleix o no avui dia, depèn de l'any. També n'hi ha un altre que diu abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. I aquí és quan ja entrem amb els refranys que tenen a veure, doncs, això, amb el camp, amb la pagesia, amb les collites, que, com hem dit més d'una vegada, són una font interminable de refranys, no? Perquè abans els pagesos, doncs, primer de tot, es refiaven, com avui dia, del temps, però no hi havia aquestes previsions meteorològiques tan acurades que tenim ara, i, per tant, la saviesa popular que es retransmetia amb els refranys, doncs, era molt útil per saber com anirien les collites, val?
0: Doncs som-hi, a veure quins hi ha relacionats amb la collita i la pagesia.
1: Doncs tenim, per exemple, pel maig, faves a sacs.
0: Bueno, a sac també podria ser, eh?
1: Faves a sacs, perdoneu. Un altre que diu fang de maig, espiga l'agost. Que vol dir que si plou força al maig, la collita de blat serà magnífica. Val? I així en podríem trobar d'altres, eh? I ara canviem la pagesia per la pesca.
0: Que també deu ser un altre sector que hi deu haver tela.
1: Oi tant, oi tant. I com que som aquí al Maresme, m'ha semblat també que en podríem...
0: I tant, encara més.
1: Va, terra de pescadors. Doncs, per exemple, us porto un refrany que diu després de maig, prou de tirar l'art. Val? Ho hem consultat a algun pescador, val? I no n'havien sentit a parlar. De tota manera, ens serveix per veure què és l'art de la pesca. Val? Tirar l'art era el que es feia a la platja, a Mataró, a començaments del segle passat, o en altres poblacions d'aquí del Maresme, on es pescava, i feia referència a la pesca d'arrossegament sense les barques tan grans que hi ha avui dia. Val? Dues barques s'endinsaven amb la xarxa des de la platja per arrossegar tot el peix que hi havia fins on arribaven. Ara està prohibit, però hi ha llocs que encara ho fan com a mostra d'un art antic. Val? Ara les barques d'arrossegament, que solen ser molt grans, també tiren l'art, però ho fan més endins. I l'art és la manera de pescar. Cada tipus de pesca té un art diferent. Val? I no ens n'anem de la pesca perquè maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol.
0: Ah, o sigui, hi ha molta sardina aquests mesos.
1: Val?
0: T'agrada, tu, la sardina?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: El meu pare et diria que és el menjar que més odia.
1: Més odia?
0: Sí, però a mi m'agrada molt, eh? O sigui, que trenquem una llança a favor,
1: home,
0: però sí.
1: Unes bones sardines a la brasa,
0: no,
1: un raig d'oli...
0: Per mi és collonut. I molt saludable, sobre et diria.
1: I bé, esperem que acabem de gaudir de la primavera, que totes que ens ponguin i que puguem estar, doncs, alegres com primaveres.
0: Esperem que sigui així i que acompanyi a tots aquests refranys que ens has explicat, Gemma. No sé si tens alguna coseta més a comentar o fins aquí.
1: Sí, fins aquí, fins la setmana que ve.
0: Doncs va perfecte, perquè ja tenim el temps complet i la setmana que ve seguirem amb més coses que ens explicaràs i, com hem començat dient, ja veurem si són millors. Moltes gràcies,
1: segur
0: Gemma.
1: Segur que sí, Martí.
0: Segur que sí.
2: Doncs encarem la recta final del programa els últims 20 minuts i ho fem amb en Martí Capçada. Ens quedem amb tu, Martí, perquè ens has preparat un concurs.
0: Què tal, Gemma? Sí, avui és dia de concurs d'aquests que ens agraden aquí a l'Ona Maresma, que els anem fent de tant en quant, que ja s'ha parlat algun dia, s'ha debatut sobre quin possible premi hauríem de fer un cop acabem la temporada.
2: Martí, et demanaré que ens avancis de què va el concurs, perdona'm, i farem una petita desco abans de començar.
0: Perfecte, doncs serà un concurs sobre quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. L'haureu d'endevinar vosaltres. Podreu jugar també des de casa, on ens escoltem després, Gemma.
2: Vale, per tant, a quin és el municipi del Maresme que més, i tu donaràs, per exemple, tres opcions i anirem jugant a mesura que vagis presentant cada tema, eh?
0: Correcte, a veure qui s'endú el premi avui.
2: Molt bé, doncs aquest és el concurs que ens ha preparat en Martí Capçada, que tot seguit escoltarem nosaltres a continuació. Farem una petita pausa i posarem punt i final al programa d'avui dimarts de l'Ona Maresma amb el concurset d'en Martí Capçada. Va, no marxeu, que de seguida ja hi tornem a ser aquí. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Doncs va, som-hi, ara sí, últims 15 minuts de l'Ona Maresma amb en Martí Capçada i l'equip de l'Ona Maresma, que avui participem en aquest concurs que ens has preparat, Martí. Explica'ns una mica com anirà la cosa, quines regles has imposat, perquè suposo que hi haurà unes normes per jugar.
3: Correcte, sí, ja ho hem avançat abans de la pausa. I serà un concurs, companys, sobre quin és el municipi del Maresme que més, i us donaré tres opcions. Si no m'equivoco, tindrem participant a Tordera, amb el Marc, Palafolls amb la Melina i Premià amb tu, Gemma. Així que donem la benvinguda.
2: I la Laia,
3: perfecte. Què feu? Feu un equip o us separo? Mira, diré Premià Gemma i Premià Laia. Us sembla bé?
2: Fem juntes.
4: Fem equip.
2: Sí, fem equip.
3: Vale, va, vinga.
5: Això és avantatge,
3: eh? Us donem avantatge, però llavors heu de guanyar, si no malament. Què tal, companys? Marc, Melina, com esteu?
5: Doncs molt bé, amb ganes de participar.
3: Molt bé, doncs vinga, a veure qui s'endú el gordo, o digue-li com vulguis, i comencem amb la primera pregunta. Us aviso que no es pot fer trampes perquè tinc aquí, que amb una gran tecnologia que es diu paper i boli, m'he apuntat tots els participants i després direm qui és el guanyador. Som-hi. La primera pregunta és: quin és el municipi més extens del Maresme? Us dono tres opcions. La primera és Pineda de Mar, la segona és Mataró i la tercera és Tordera. Comencem amb tu, Marc. Tordera, què dius?
5: Doncs diré el meu poble, Tordera.
3: Molt bé. Marc diu Tordera. Palafolls?
4: Tordera.
3: Gemma i Laia?
2: Nosaltres diem Mataró.
4: Exacte, Mataró.
3: Molt bé. Doncs la resposta correcta, nois i noies, és Tordera, així que un punt per Tordera i un per Palafolls. Gemma i Laia, hem d'espavilar, que ja que aneu juntes, molt malament.
2: Clar, perquè hi ha molts camps a Tordera, és per això.
5: És que, de fet, és un dels pobles, ara ja no us ho sé dir, no vull ficar la pota, però és un dels pobles més grans en quant a territori de tot Catalunya.
3: Fixa't, ja ho he pensat, que el Marc ha dit si falla aquesta l'haurem de renyar, però bueno, tant el Marc com a la Melina, sumem un puntet, anem a la segona pregunta.
2: Jo pensava, com que Mataró té tants habitants...
4: Clar, jo he pensat igual.
2: M'ha fet dubtar el tema dels habitants, perquè en té molts més, no?, que Tordera.
5: Sí, i tant, molts més.
4: Però clar, però extensió
5: centralisme...
4: de terra és molt més gran, Tordera.
2: Exacte.
3: Bueno, ja m'agrada que hi hagi debat, que he pensat, veuràs tu que serà un fracàs aquest concurs i les endevinaran totes. Bueno, anem a la segona pregunta, companys, a veure si preneu avantatge o igualen la Gemma i la Laia. Parlem de quin és el municipi amb menys habitants del Maresme. La primera opció és Tiana, la segona, Teià, i la tercera, Sant Iscle de Vallalta. Comencem ara, en aquest cas, per la Gemma i la Laia. Què dieu vosaltres?
2: Uf, el Tiana. Sí, Laia?
4: Sí, jo crec que Tiana.
3: Vale, ens quedem
2: no,
3: amb Tiana.
2: No ho sé. Perdoneu, Teià.
3: Tallà? Canviem
2: sí.
3: A tallà.
5: Ho estem buscant, eh?
2: No.
3: Doncs
2: no.
3: Tallà,
4: anem...
3: Ei, aquí haurem de buscar uns aquí que controlin, eh? No, vinga, abans ens refiarem de les companyes. Palafolls, què diu?
4: Jo crec que és Sant Iscle, no?
3: Palafolls diu Sant Iscle i Tordera?
5: Sant Iscle, també.
3: Doncs, companys, la resposta correcta és... Sant Iscle de Vallalta! Un punt més per Tordera i per Palafolls, que es desmarquen clarament de la Gemma i la Laia. Què està passant,
2: no, mira,
3: noies?
2: Mira, saps què passa? Que qui acusa de fer trampes és que les està fent ell. Per tant,
5: bueno,
2: en Marc ens ha acusat de fer trampes perquè ell és el primer trampós.
3: Ui, ja veig que aquí inclús acabarem agarrotades.
2: No, és que tinc molt mal, tinc molt mal perdre, vosaltres mateixos.
5: Ja es nota.
3: Bueno, Gemma, encara es pot remuntar.
4: No,
3: anem a la tercera...
4: Sí, ara remuntem, i
2: clar, tant. Però has de fer una quarta pregunta. Ja,
3: farem les que tu diguis, que ets la presentadora, així que tirarem milles fins que haguem d'acabar el programa.
2: Vale, va.
3: Vinga, anem a la tercera pregunta. I parlem de quin és el municipi amb més altitud del Maresme. Les tres opcions són Dosrius, Òrrius o Cabrils? Comencem amb Palafolls, Sara.
4: Diria que Dosrius, potser.
3: Palafolls diu Dosrius. Anem cap a Tordera amb en Marc.
5: Òrrius.
3: Òrrius. I les nostres companyes per encetar el marcador, la Gemma i la Laia, què dieu?
2: Laia, què dius? Perquè
4: Jo crec que és Dosrius. No.
2: Òrrius.
4: Òrrius, Òrrius.
2: Òrrius, vale.
4: Que em confonc amb els noms. Òrrius.
3: Doncs la resposta correcta és, efectivament, Òrrius. I en aquest cas ha fallat Palafolls, cosa que ha fet que en Marc agafi la davantera, eh? Wow, ojo.
2: Marc.
5: Líder. Momentàniament.
2: Líder momentani o no, o definitiu.
3: Bueno, tenim el Marc que porta triplet, eh?
2: Crec que li faig por i perdrà a propòsit. No. Mira, Marquí.
3: A veure.
2: Vaig a fallar de manera conscient per no tenir problemes amb la Gemma.
5: Dones coses per fet que jo crec que no es compliran, eh? Però va, seguim.
3: Vinga.
5: Va,
3: a veure, tenim la Melina, que ara pot tornar a empatar amb la primera posició. Som-hi, la quarta pregunta. Parlem de quin és el municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme. La primera opció és Malgrat de Mar, la segona és Premià de Mar i la tercera és Tallà. Comencem amb en Marc, que va primer.
5: Malgrat.
3: El Marc diu Malgrat de Mar. La Melina, amb quina opció et quedes?
4: També em quedo Malgrat.
3: També Malgrat. I Gemma i Laia?
2: Malgrat.
3: Vale, carai, mira, jo aquesta diria que era de les que pensava que diríeu cada un una opció i veig que us heu posat d'acord. Ara bé, no sé si us heu posat d'acord per lo correcte o lo incorrecte. Bueno, anem a dir la solució. El municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme és Malgrat de Mar, companys! Molt bé, estem
5: aquí. Vinga, un altre.
3: A tope, eh? Molt bé, molt
2: Però
3: bé.
2: Però l'hem encertat tots, o no?
3: Sí, tots. O sigui, bueno, es celebra l'harmonia i la cultura que hi ha aquí a l'Ona Maresma.
2: La cultura, la cultura del càmping, eh?
3: Exacte, la cultura del càmping. Vinga, va, anem a una altra pregunta.
5: La Gemma no podia fallar, que és de Santa Susana, i s'ho coneix bé, això.
2: Sí, cert. Sí, total.
3: Doncs a veure si no pot fallar tampoc amb la següent. La cinquena pregunta és: quin municipi del Maresme té menys quilòmetres de costa? La primera opció és Montgat, la segona Sant Pol de Mar i la tercera Caldes d'Estrac. Comencem amb Premià ara. Què dieu, noies?
2: Jo diria Caldes.
4: Sí, Caldes.
3: Poc convenciment.
4: Sí, molt poc convençuda. Però
2: és que està xungo, eh?
4: Sí,
2: però mira, va, ens arrisquem,
4: sí, per tirar.
3: Tirem amb Caldes, molt bé. Anem cap a Palafolls.
4: També em quedo amb Caldetes.
3: Caldetes i Marc.
5: Igual que les meves companyes.
3: Bé, ojo que el Marc pot estar fent una tàctica, eh? Perquè, clar, si anem coincidint, aquí va mantenint la primera posició. O sigui, això també se'n diu jugar intel·ligent. Doncs, companys i companyes, us he de dir que la resposta correcta no és Caldes d'Estrac. I parlem...
4: Bueno,
5: sí, Sant Pol.
4: Sant Pol?
3: Sí, correcte. Wow. Parlem de Sant Pol de Mar.
2: Locura.
3: Si no estic equivocat.
5: Estava entre les dues. Locura. Però he dit, ostres, Caldetes, potser.
2: Ets un mentider, Martí.
3: Locura màxima no. Aquí a les 4 i 54 minuts de la tarda a l'Ona Maresma.
2: Això
3: sí.
2: Ho haurem de contrastar. Això s'ha de contrastar.
3: A veure, si ara comencem a rebre queixes dels nostres oients, assumeixo la culpa, però jo pel que he buscat he vist Sant Pol de Mar.
2: Però és que en Joan ho ha buscat, en Joan Cisa, que està al control tècnic, i diu que és Caldes.
3: Doncs...
4: Crec que ens acaben de donar una pista de potser qui els hi està dient
2: no,
4: la resposta.
2: No, sí, és que li acabem... Sí, a veure, sí. calma tothom. Li acabem de demanar que està al control tècnic i té l'ordinador al davant.
4: Que
2: Joan,
4: contrasti la informació.
2: Busca...
5: Tu també tens l'ordinador davant, eh?
2: Ja, però jo tinc el WhatsApp web i no tinc res més. O sigui, i a més, jo estic controlant aquí tot el bacallà, per tant, no estic per buscar.
5: Val.
2: És que sempre acusant, eh, amb Martres Serres.
3: Marc, jo he treballat amb la Gemma als matins. Ui, i et recomano dius? No fer-la enfadar. Ja veus que hi pot haver aquí un problema, eh? No, ho dic de broma. Llavors, què dieu que és? És Caldes d'Estrac? M'he equivocat?
2: Bueno, ho investiguem. Sí. Ho investiguem i demà en sortim de dubtes, però tu, Martí, segons el que tenies apuntat, era Sant Pol, eh?
3: Sí, però bueno, demà ho aclarirem en el programa. El cas és que com que els tres heu dit la mateixa opció, doncs la classificació queda igual, així que si voleu anem a la següent pregunta,
2: és que hauríem,
3: si ens desmarquem.
2: Hauríem de plegar, o ho fem molt ràpid.
3: Vale,
2: o... sí?
3: Doncs no, doncs el que tu diguis, o faig un recompte o pleguem.
2: Pleguem perquè ens anem de temps. Martí, m'ha agradat molt, el joc.
3: Doncs molt bé, doncs a veure, abans de plegar, jo crec que, companys i companyes, un fort aplaudiment pel Marc Tresserres, que ha sigut el guanyador d'aquest concurs.
5: Gràcies, companys.
3: I el següent veurem qui s'endú el premi, però merci tant a la Melina com a la Laia i la Gemma per participar, i a tu, Marc. I ens escoltem demà aquí a l'Ona Maresma. Et deixo,
5: gràcies,
3: Gemma,
5: Martí,
3: que despedeixis.
2: Molt bé, Martí, gràcies. Doncs bé, com comenta en Martí, nosaltres acabem el programa i ho fem amb la proposta musical d'avui. Gràcies, fins demà. Adéu.
6: Hola, sóc la Marta Caupena i vull recomanar la cançó Les coses senzilles, de Ginestà, perquè diu coses boniques, les quals jo em sento identificada.

Sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'Assemblea del Partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit, que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
2: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar amb en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
1: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
3: Què pot fer un ajuntament? I jo espero... A més, ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir, amb aquest llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge, siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
1: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol. Les plataformes ciutadanes Millorem-vos, Baix Maresme i Moviment 807 han anunciat una campanya conjunta de pressió per tal que se'ls tingui en compte en la definició de millores en el servei de bus interurbà. Les dues entitats, a les quals es podria sumar, diuen, la nova plataforma de Vilassar de Mar, adverteixen en un comunicat que no acceptaran millores decidides des dels despatxos que no tinguin en compte la visió dels usuaris. La setmana passada, des de Millorem Bus, el portaveu Pedro Hernández ja emplaçava Generalitat i Ajuntaments a escoltar els usuaris. I poc després, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, advertia de la complexitat d'atendre totes les plataformes.
4: Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis. Vivim cada dia atrás les incidències i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
3: Si nosaltres convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si hi ha de millorar serien reunions complicades.
1: Segons afirmava la setmana passada el Departament de Territori, la previsió és que les millores en el servei siguin una realitat en un termini d'entre 4 i 6 mesos. L'Ajuntament ja ha publicat la guia en línia amb l'oferta de casals municipals per aquest estiu. Uns casals que per segon estiu consecutiu es basaran en un nou model que involucra el teixit associatiu, concretament entitats de lleure, AFAs escolars o esportives, amb les quals s'han signat convenis. Com es va argumentar en el seu moment i com resa una nota de premsa publicada aquesta setmana, un model que s'alinea amb els principis de l'equitat educativa i la inclusió, en el ben entès que aquesta riquesa de propostes ajudarà a la promoció d'entorns educatius adequats i a una oferta equitativa. Si l'estiu passat van prendre part del conglomerat de casals 10 entitats, aquest cop en seran 13. Concretament hi tindrem les entitats de Bòlit, l'Esplai Parroquial, l'AFA del Sant Cristòfol, ABAC, la Fundació Pere Tarrés, la Caixa dels Trons, l'agrupació Bàsquet Premià, el Club Esportiu Premià, el Club Patí Premià i el Club d'Hoquei en Línia Premià de Mar, el SEM Premià i el Club Natació Premià, el Club de Tenis i Pàdel i l'Escola La Salle. Pàgina de Cultura amb una proposta suculenta. Manel Ferrer.
5: L'Espai Ferrarons acollirà diumenge un enotàs dedicat a la D.O. Alella. La proposta tindrà lloc a les 12 del migdia i unirà vins i gastronomia de proximitat. Els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Coriolis, maridats amb dues tapes creades per Victòria Dris del Celler Nou, inspirades en el llibre La cuina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, mentre que el regidor de promoció econòmica, Xavier Gatius, destaca l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
6: Són les tapes d'un llibre antic que, de l'època romana, que es diu La cuina di Roma antica, i són dos tapes dels, amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim.
7: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració.
5: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Covid.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat als 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i també un canvi en el cos tècnic. De moment són sisens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà el proper cap de setmana a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
1: Tanquem amb el temps. Pluges durant la tarda i el vespre, que aniran a menys durant la nit, i demà ja seran més anecdòtiques. Temperatures avui entre els 14 i 19 graus, que demà no han de variar.
9: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
11: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
12: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
12: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
14: Cocodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
16: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Bona tarda, comencem una nova tertúlia política. Avui és dimarts 12 de maig de 2026 i posem sobre la taula tres qüestions claus. Parlarem de l'activitat dels partits polítics i dels reptes que marcaran el pròxim mandat, de la seguretat i de l'aplicació de la llei contra la multireincidència i també ens fixarem en la inauguració de la nova casa de la festa. Comencem donant la benvinguda a les persones, doncs, a les forces polítiques participants del programa d'avui. Tenim a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià Junts. Cesca, benvinguda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
2: També ens acompanya la Pilar Guardeño, del PSC. Pilar, benvinguda, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Gemma.
2: També la Bàrbara Anglí, d'Esquerra Republicana. Bàrbara, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Gemma.
2: I l'Enric Pons, de Premià en Comú Podem. Enric, bona tarda.
6: Bona tarda a totes.
2: Doncs molt bé, ja fetes les presentacions, comencem aquest debat i el primer tema, com bé us comentàvem, tracta sobre la política municipal i també enfocat a les eleccions del 2027. Us preguntem, quins creieu que són els grans reptes del pròxim mandat municipal?
4: Doncs, qui comença?
3: No sé, si no ens ho dius tu, nosaltres estem acostumats a que ens diguis
2: qui comença. Doncs, Cesca, tu mateixa.
3: Els grans reptes. Home, jo crec que podem estar d'acord amb que tenim reptes al davant, però sobretot jo situaria un que seria continuar construint una ciutat per viure-hi, un Premià de Mar, doncs, per viure-hi, amb una bona qualitat de vida, amb bons serveis, amb qualitat de vida en tots els sentits, eh? I després parlarem, per exemple, de seguretat, que també forma part, no?, d'aquesta qualitat de vida, i un Premià de Mar que ha de continuar situant-se com a capital del Baix Maresme. Jo, en aquest cas, doncs, o nosaltres ho veiem molt clar. També és veritat que tenim reptes sobre la taula i sobretot jo em referiria a transformacions pendents que ja estem, no?, estem impulsant, com la transformació del barri Tartu Maresme a través, doncs, de la llei de barris, doncs, que properament, doncs, presentarem a la nostra proposta, o Can Sant Pere, no?, que ho tenim ja molt sobre la taula i amb aquest enderroc que ja ens deixa entreveure, doncs, quin serà el futur més immediat, o altres equipaments com l'Escola Mar Nova, la nova Bressol, la nova comissaria. Vull dir que reptes en tenim molts per això. Insisteixo, continuar construint aquesta ciutat on a tots ens agrada viure i on, doncs, hi ha tota aquesta xarxa de persones i d'entitats que fa que passin sempre moltes coses i molt positives.
2: Bàrbara.
5: Jo? Val. Doncs sí, nosaltres també estaríem en aquesta línia, no? Continuar construint un premià que sigui amable perquè la gent hi visqui, perquè els premianencs i les premianenques ens sentim orgullosos del nostre poble, no?, perquè ens agrada viure-hi. Llavors sí que és veritat que, doncs, per exemple, crec que un dels reptes importants per entomar, doncs, seria l'habitatge, val? Intentar, doncs, fer polítiques més actives en habitatge, no? Hi ha petites coses que es poden anar fent i que totes sumades, doncs, segurament ajudaran a resoldre una mica, tot i que tampoc està a les nostres mans. Aquí també necessitaríem una ajuda que vingués ja, diguéssim, en global de l'Estat, no? Però és cert que és un problema important i que hem d'entomar. Això em fa pensar també, doncs, que una de les coses que hauríem d'entomar és seriosament el que fem amb les dues pastilles que queden encara a Premià de Mar, no? Que Esquerra ja ens hem definit bastant clarament i crec que és important, doncs, prendre decisions i tirar endavant a definir aquests dos espais. Can Sant Pere, evidentment, també. Tot just ara hem començat amb els enderrocs, però cal seguir treballant per definir, doncs, com acabaran sent aquests espais, quins usos tindrà, quins equipaments s'hi han de fer, no? I que, sens dubte, serà un gran repte consolidar això en el proper mandat. Seguir també, doncs, amb la transformació verda, no?, amb tot el que ja s'ha fet durant aquest mandat, consolidar-ho i seguir endavant amb aquest tema. Després, evidentment, un premià viu culturalment, que us haig de dir, és la meva àrea, no només amb oferta, que crec que ja n'hi ha molta, però que n'hi hauria d'haver-hi molt més, però també amb participació, no?, amb que es noti, no?, que no només anem de públic, sinó que participem d'aquesta cultura, d'aquesta vida activa d'aquest poble, i potser fins i tot, doncs, millorant els equipaments que tenim, o per què no repensant si no ens en falten alguns, no? Això ja és una cosa que poso a la taula, que és important. També treballar per generar més feina, no?, que hi hagi més, que més gent pugui, evidentment, viure, però també treballar, que hi hagi més negoci, que hi hagi més economia, i crec que també les polítiques que hem anat endegant durant aquest mandat, doncs seguir treballant en aquesta línia, perquè crec que també és important que a Premià també s'hi pugui treballar. Uh-huh. I ja està, seguir escoltant a tothom, tots els col·lectius, intentant estar al costat de les persones, treballem per les persones, estem aquí perquè creiem en això, no? I ja està, en la línia, com fins ara.
2: Uh-huh. Enric i Pilar, qui vulgui.
6: Jo mateix?
4: Vinga.
6: Doncs mira, jo primer seria un repte polític global, que seria per part del nostre grup municipal. Veiem molt clar que el que voldríem és treballar per fer possible una aliança de grups municipals progressistes, entenent que a Premià de Mar les forces d'esquerres són majoria i només cal que ens ho creguem i que posem per davant el municipi per mirar d'entendre que el nostre programa s'assembla força, té moltes coincidències i, per tant, a partir d'aquí, doncs, intentar arribar a un acord a través del programa. I de temes del poble en general, ja mos que ha dit la Cesc i la Bàrbara, afegiria alguns. Jo crec que és una oportunitat important que tenim pel tema de remunicipalitzar la gestió de l'aigua pública, que caurà la propera legislatura. Crec que ja ho hem treballat al ple i ens hem mullat la majoria de partits. Crec que és una oportunitat única per recuperar el servei. L'altre, com deien, era el pla de barris. És una oportunitat fantàstica, no?, per transformar de manera urbana, social i comunitària el barri del Tarter Maresme. Entenc que, com ens comentaven, aquest any ens presentarem a la subvenció de la Generalitat, veurem quan ens la donen. També des del nostre grup municipal, doncs, ens agradaria, doncs, seguir apostant que hi hagi una aposta decidida per la pacificació de carrers, especialment pels entorns escolars. Ja s'ha fet alguna, ens agradaria que hi hagin més. I algun parell de temes més que crec important pel poble. Doncs un seria, tant de bo puguem celebrar ja la pacificació de la Nacional 2, en tot el que això implica, dic, serà una oportunitat del poble i veure urbanísticament això com el reformula. I per últim, doncs, l'escola Bressol, o sigui, esperem, estem segures que la segona escola Bressol ja estarà operativa, però serà qüestió de la legislatura, de la propera legislatura, poder decidir, poder treballar perquè els recursos humans o sigui, que la gestió d'aquesta escola Bressol sigui com la primera, és a dir, que estigui gestionada per recursos humans de l'Ajuntament. I aquest serà un dels nostres objectius com a grup municipal.
2: Uh-huh. Pilar.
4: Doncs, bueno, nosaltres com a partit seguirem amb el mateix guió i el mateix programa que ja portàvem el 2023. De fet, el que volem seguir és el legat que vam deixar quan governàvem el 2023, no? La mateixa línia. Amb gent preparada, sobretot propera i bàsic, amb capacitat d'escoltar, no? Propostes concretes, doncs, s'han dit totes, penso, no? Millorar el dia a dia dels veïns i veïnes és el nostre repte. Resoldre problemes quotidians, com ja ho han dit tot, la vivenda, la neteja, la seguretat. Amb aquí no hem parlat que voldríem veure, doncs, per fi, el projecte de la comissaria, no? Penso que és superimportant per a aquest municipi, no? La seguretat, les oportunitats, doncs, bàsicament per la nostra gent del poble.
2: Uh-huh. Cesca.
3: Sí, jo... ens hem estat referint una mica tots a propostes que hem fet al llarg dels anys o que hem portat a terme, doncs, des del govern o que s'han presentat en el ple. A mi que m'agrada revisar de tant en tant els programes electorals o les propostes que hem fet tots els partits, us he de dir que, sorprenentment, la majoria anem tots en la mateixa línia i això és una cosa que comentem a vegades en el govern, no? Que la majoria de les propostes que portem tots els partits, m'atreviria a dir que un 90% són compartides, no? I són propostes que entre tots, doncs, podem tirar endavant. Crec que hi ha hagut grans consensos en aquest mandat. Crec que hi continuaran sent. Sí que hi ha cosetes, doncs, més de matís o més ideològiques en les quals no ens posem d'acord, però penso que això, no? Al final, amb aquesta ronda que acabem de fer, tots hem parlat de les mateixes preocupacions, dels mateixos reptes. Jo estic molt també amb la línia de la Bàrbara, doncs, d'aquest premià que generi orgull de poble, també, no?, d'aquest premià amable, aquest premià per viure-hi, i per tant, doncs, volia recalcar aquest fet, no?, que crec que hi ha grans acords de ciutat que hi estem, doncs, que tots empenyem perquè vagin endavant.
2: Uh-huh.
5: Sí, sí, però, sí, jo crec, evidentment, tots estem d'acord. Jo crec que en política municipal difícilment, no, trobarem gaires diferències. Al final tots busquem el mateix, no, el benestar de les persones. Jo crec que el que sí que hem de tenir en compte és que la societat és molt canviant, que hi ha problemes estructurals dels quals difícilment nosaltres podem resoldre. Llavors, que crec que aquest consens general, aquesta manera de treballar transversal, sabent que una bona gestió en una àrea també beneficia una altra, una mica intentar remar tots, no?, en la mateixa direcció, perquè tenim aquests, hem comentat l'habitatge, no?, però també hi ha molts problemes socials, vull dir, és difícil entomar des dels municipis i des dels recursos que tenim els municipis alguns problemes que són, doncs, estructurals, però crec que si tots treballem amb la mateixa línia, buscant solucions, doncs, amb els nostres recursos, doncs segur que avançarem.
2: Volem saber també si ja heu començat a treballar en el procés d'escollir candidats i candidates pel que fa a les vostres formacions, Bàrbara.
5: Bàrbara?
2: Ai, disculpa, mirava la Cesca i li dic Bàrbara.
3: O potser els companys volen...
2: Com vulgueu, eh?
3: No han tingut torn ara, volen...
6: Sí, no, com vulgueu.
2: Doncs va, Enric.
6: Començo jo?
2: Sí.
6: Res, nosaltres, doncs, com cada legislatura, ho mirarem de fer la construcció de la candidatura de manera oberta, democràtica i col·lectiva, i la intenció que tenim és aprofitar l'assemblea que tenim al setembre per veure candidatures, per veure projectes, i en el cas que hi hagi més d'una, doncs, a realitzar primàries, com la majoria de partits, entenc.
5: Nosaltres, bé, nosaltres som una formació que treballa molt amb equip. Crec que hem fet molt bona feina als regidors que hem estat a govern durant aquests anys, aquests 3 anys, i nosaltres justament diumenge vam tenir l'assemblea i ja hem escollit el que serà el cap de llista en les properes eleccions, que és el Xavi Gatius, però sempre tenint en compte que és un equip, que darrere hi ha molta feina, moltes persones que s'hi sumen, que treballen i que, bueno, sí, podem donar ja aquesta notícia recent de diumenge.
2: Pilar?
4: Doncs nosaltres l'assemblea la tindrem proper divendres, que penso que és dia 22, o si no m'equivoco, 22.
3: El següent.
4: Dic que, bueno, som un grup molt un grup de 4 regidors molt cohesionats, treballem tots en la mateixa línia, tenim els mateixos reptes com a ciutat de Premià, i, bueno, continuarà aquesta línia de regidors, i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cànovas, i, bueno, contents de poder seguir treballant, i el que farem, pues, serà incorporar nous perfils, no?, perquè és bo moure llistes, però, de fet, en un principi seguim nosaltres, com el mandat anterior, incorporant nous perfils al capdavant de la Luz Cànovas.
2: Cesca.
3: Sí, nosaltres, com ja va dir la ràdio en el seu moment, vam ser els més matiners, i pels vols de Nadal, doncs, nosaltres ja vam anunciar la candidatura, que en aquest cas, doncs, és de continuïtat amb en Rafa Navarro al capdavant, però no només ell, sinó que en paraules seves va dir ens tornem a presentar, i per tant, doncs, tot l'equip ens tornem a presentar, també, evidentment, doncs, incorporant altres persones i altres perfils, i per tant, doncs, nosaltres aquesta feina ja la tenim feta, i ara que estem començant a pensar, doncs, en propostes de futur, en el programa, en els projectes que volem plantejar a la ciutadania, doncs, per continuar rebent aquest suport.
2: Encara una última qüestió sobre aquest bloc de tema. Què us fa pensar l'entrada de noves formacions polítiques, doncs, més d'extrema dreta, potser, doncs, més radicals, podríem dir? Breument, perquè com que el temps... Això passa rapidíssim, aquesta tertúlia és... bé, doncs, tenim 3 temes, però sembla que en tractem 10, perquè el temps passa volant. Però, vaja, volem saber, doncs, les sensacions que teniu sobre aquestes noves entrades, com, per exemple, Aliança Catalana i altres partits. Qui vulgui.
5: Jo.
2: Bàrbara, tu mateixa.
3: Molt ràpid. Home, espero que no entrin. La veritat és que crec que estarem tots d'acord que ens agradaria més que no entressin, i crec que anirà bastant en funció de com ho sapiguem fer nosaltres,
4: sí,
3: no?
4: Gestió.
3: Però també crec que també podem arribar a acords, les forces democràtiques, no? I que serà fàcil que ens posem d'acord. Per tant, ja veurem què passa, però no crec que si arriba a passar tinguin molta incidència.
2: Més opinions?
4: Bueno, jo crec que és normal, no?, que apareguin noves forces, i, bueno, com deia la Bàrbara, esperem que ningú hi estigui present en els plenaris de l'Ajuntament, vull dir, és el que penso que, com ha dit ella, que pensem tots, no? Però crec que també aquí tenim una base al nostre favor, que és que la ciutadania sap diferenciar, no? Penso que sap qui és Estimem Premià, penso que sap qui és Esquerra Republicana, PSC, els comuns, persones que trepitgem al carrer, que ens tenen coneguts, i aquestes noves

0: Bueno, potser un del poble, però la resta... Llavors, penso que la gent valorarà el conèixer la Cesc, el conèixer la Pilar, a la Bàrbara, a l'Enric, penso. Esperem-ho, i que no entri, sobretot.
1: Enric.
2: No, dic, jo ho veig d'una manera molt preocupant, i el que em preocupa ja no és que jo no les definiria com forces radicals d'extrema dreta, o sigui, jo les consideraria directament forces clarament antidemocràtiques. Llavors, que entressin al ple, doncs seria... seria un problema, i crec que els altres partits doncs, estaríem a l'alçada en el cas que passés alguna cosa així, doncs, per fer el que sigui, per limitar molt la seva possible activitat política, crec.
3: Doncs sí, jo penso que és una tendència inevitable. Crec que, malauradament, doncs, això està aflorant a tot arreu, no només aquí a Catalunya, sinó també a Europa. Penso, jo sóc optimista, penso que aquestes forces polítiques tendeixen a no consolidar-se, almenys en el nostre país, però crec que hi són i que no podem tancar els ulls a aquesta realitat, i també crec que tenim la responsabilitat des del govern en aquest cas, o des dels regidors que ara mateix formem part del consistori, doncs de dir les coses pel seu nom, de ser honestos amb la ciutadania, de dir la veritat i, per tant, doncs, també donar resposta a allò que la gent necessita i també aturar, no?, els falsos, les notícies falses, els rumors, doncs, que fan córrer aquest tipus de forces polítiques, i en qualsevol cas veurem, doncs, com evoluciona.
1: Enric.
2: Home, jo us diria que ara fa poc, el dia de mercat, vaig veure una paradeta de Vox que estaven, i em va alegrar molt la mala acollida que tenia pel carrer. O sigui, molta gent passava pel costat dient-li que, sisplau, que marxessin, i retornant al pamflet que donaven com una mena de flyer que era incendiari, era directament racista. Hi havia gent que el recollia i els hi tirava. Vaig fer una fotografia. Sí.
0: Nosaltres fa dos dissabtes vam veure la carpa d'Aliança Catalana. De fet, Aliança Catalana ens va enganxar a tot el que és la cristalera del local del PSC, i van fer un reel amb un pòster que és amb Ábalos, la Luz Cánovas i jo, del revés. Llavors, sí. Bueno, penso que és incendiar una mica, no? Si vens a proposar un model de política per poder gestionar un poble, penso que aquesta entrada no, per mi no és benvinguda.
4: No, totalment d'acord.
0: I penso que la gent ens coneix i que tampoc serà benvinguda. Vull dir, veure't amb un pòster del revés no queda molt maco.
1: Si us sembla bé, tanquem el primer bloc. Anem al següent, parlem de seguretat i també de la llei de multireincidència. En primer lloc, quina situació actual en matèria de seguretat creieu que està vivint Premià de Mar actualment?
3: Jo, sí, us sembla bé que comenci. Jo volia començar amb una cosa que a mi m'agrada sempre destacar, que penso que la seguretat o les polítiques de seguretat són una gran política social. Per què? Perquè ens permeten viure en tranquil·litat, amb seguretat, amb qualitat de vida, com dèiem abans, no? I moltes vegades donem per fet que vivim en països segurs, perquè no ens oblidem que el nivell de seguretat aquí és molt destacat respecte doncs, a molts altres països, especialment doncs, d'altres continents, i que això també atreu a molta ciutadania que ve a viure aquí, no? Les dades a Premià i a Catalunya són positives. És veritat que una altra cosa és la percepció d'inseguretat, doncs, que aquí doncs, també, com a Ajuntament especialment, i totes les administracions tenim un repte, no?, de moltes qüestions que hem d'afrontar perquè hi hagi més sensació de seguretat, i justament doncs, aquests discursos de l'extrema dreta no ajuden a que aquesta sensació de seguretat s'afianci i es consolidi, no? Respecte a la llei contra la multireincidència, home, aquí sí que treure una mica de pit, perquè com comentàvem abans de començar, aquesta llei neix, no?, justament a proposta de Junts del Maresme, concretament a proposta dels alcaldes de Maresme, que en el seu moment doncs, el plenari municipal es va ser molt dur contra el nostre alcalde, i la veritat és que nosaltres creiem doncs, que s'han de donar aquestes eines, i aquesta llei així ho fa, aquesta llei que s'ha aprovat al Congrés, donar eines perquè doncs, la multireincidència sigui penalitzada, i a més que els ajuntaments tinguem eines quan ja es creïn situacions d'alarma social, doncs per situacions d'inseguretat, que tinguem eines per poder fer alguna cosa.
1: Bàrbara?
4: Sí, doncs en la mateixa línia que la Cesca, no? Jo crec que Premià de Mar tot i que és un problema que preocupa, perquè el que deies tu, no?, que la percepció és una i la realitat és una altra, sí que és cert que a Premià doncs, les xifres són bones comparades amb municipis com el nostre, no? Per tant, vol dir que estem fent les coses bé i que, evidentment, que hi ha problemes, no existeix la perfecció, però que jo crec que s'ha de treballar. Nosaltres apostem més per polítiques menys repressives,

0: no? I més preventives, no? Crec que, per exemple, que no tots són només diners, no? Que també el tipus de política que tu enfoquis doncs també ajudarà, i que doncs la policia de proximitat, per exemple, doncs és una eina molt bona, i que és evident que necessitem la seguretat, no? La gent ha de sentir-se segura. També és cert el que has dit, Cesc, no? Que si ens comparem amb altres països, uh-huh, la seguretat que tenim aquí i que nosaltres no qüestionem, doncs no és tan normal a molts llocs del món, per tant, i potser això també fa que molta gent vingui. També és veritat que la situació de vegades de vulnerabilitat, les situacions extremes socials doncs generen que les màfies doncs també aprofitin i aquesta situació, llavors es puguin generar doncs injustícies també envers aquestes persones, no? Que al final tornem a lo de sempre, no? Amb una societat més justa, més equilibrada, on tothom doncs té recursos per viure d'una manera digna, segurament doncs hi ha tota una sèrie de coses que ja no passaran. Per tant, hem de treballar en conjunt per crear un poble més amable, més digne, més bonic, també amb un espai bonic, il·luminat, alegre. Segurament hi ha menys delinqüència, no? Un poble cuidat és un poble segur.
1: Uh-huh. Enric.
2: No, jo us diria, mira, m'agrada molt com ha començat la Cesca, perquè ha dit alguna cosa així, i és veritat també, d'això de les polítiques de seguretat, crec que ha dit, són també una política social. Llavors m'ha agradat i també m'agradaria donar-li la volta, amb el sentit de que les polítiques socials són també polítiques de seguretat, amb el sentit, sí, de que totalment, un espai just, una societat justa, on no hi ha misèria, on hi ha menys pobresa i tal, doncs és evident doncs que hi haurà menys delinqüència.
3: Això és, perdona, cohesió social.
2: Sí, sí, sí. Doncs res que m'ha agradat. La volta perquè em semblava interessant les dues vistes. A partir d'aquí, sobre la llei en qüestió de multireincidència que traiem fet de que havia sortit de... Va sortir concretament, entenc, dels alcaldes del Maresme per un cas que va haver-hi al nord del Maresme. No?
3: Calella.
2: I jo vaig estar mirant el cas...
3: Uns quants casos.
2: Sí, no? sí, però uh-huh, vaig estar mirant el cas i empatitzava amb aquell alcalde, d'acord? Llavors, dit això, o sigui, mirant la llei, o sigui, jo, el meu partit de procedència, els Comuns, va votar en contra d'aquesta llei de multireincidència. Qui va votar al Congrés a favor va ser Junts, PSOE, PP, Vox i PNB, Sumar i Podem es van tirar, van votar en contra i Esquerra es va abstenir. Llavors, en resum, com crec que fa aquesta llei? L'únic que planteja en general, sobretot, és més penes, més penes i més presó. Quan entenc que el problema que tenim de fons als ajuntaments no és pas això. O sigui, els països on les penes són més grans no hi ha menys delinqüència. Aquí el problema principal que hi havia és que tenim una justícia lenta, o és un dels problemes importants, i això no se soluciona, continuarà saturada i amb manca de recursos. Dit això, totalment d'acord amb el que deia la Bàrbara, s'han de treballar molts temes, i un dels temes és millorar que hi hagi més presència de policia de proximitat. I després m'estava mirant la llei, fent un repàs, i més enllà de castigar, fer un tractament penal molt més dur que anteriorment, sí que se li ha donat més paper als ajuntaments, d'acord? I aquí sí que estic d'acord, amb el sentit de que se'ls permet d'alguna manera reforçar les mesures cautelars. És a dir, que amb els judicis que hi ha, que ja estem veient que no acaben on han d'acabar perquè van molt lents, els ajuntaments es poden personar. I això sí que em sembla molt interessant d'aquesta llei. No la part punitiva, sinó la part de que els ajuntaments poden ser una part important dins d'un judici per aportar proves, no? Per demanar de forma cautelar que certes persones no puguin entrar a cert municipi. Llavors, uh-huh, aquesta part sí que m'ha agradat de la llei.
1: Uh-huh. Pilar?
4: Jo penso que sí que tenim un problema de multireincidència. Aquí estem tots d'acord, no? Però, i la gent pues, està amb el seu ple dret d'estar preocupada, però no ho podem convertir-ho en un extremisme, no? La seguretat, com bé heu dit tots tres, és un dret bàsic, especialment doncs, per la gent treballadora, per la gent gran, per la nostra gent gran, per la gent que aquí, per exemple, a la Gran Via aixeca cada matí la persiana, no? I, bueno, crec que hem de defensar uns espais públics segurs, la convivència i respectar les normes comunitàries, no? La llei aquesta de la multireincidència no va desencaminada i bueno, també me l'estic mirant i s'han impulsat reformes, han durat endurecimientos legales contra la multireincidencia y se está defendiendo, pues sobre todo, que haya impunidad cero, juicios rápidos y un ajuste del Código Penal, pero se está haciendo, se han hecho cambios, se está avanzando, pero a veces transmitimos la idea de que no se está haciendo nada y no es así, ¿no? Se han reforzado, como bien dicen, juzgados, se ha impulsado juicios rápidos y hay reformas para que las multirreincidencias pues tengan consecuencias más efectivas, ¿no? También hemos de ser honestos, ¿no? Y esto no es un problema que se resuelve de hoy para hoy, ni de hoy para mañana, ni con un titular en las noticias o en un periódico, ¿no? Ya que malauradamente nos encontramos con que los juicios tienen sus tempos y complejidades, ¿no? Y bueno, se está intentando, lo que creo que básicamente se está intentando es que la gente no crea que esta impunidad de la cual está disfrutando y está haciéndose, pues que no se lo hagan como un hàbit i que no se lo crean.
1: Uh-huh. Sabem que cada municipi viu una realitat diferent, no? Però en el cas de Premià de Mar, quins creuen que són els delictes que més preocupen a la gent? Els actes vandàlics, els robatoris, les ocupacions...
0: Els furts, no? Sí, que ens puguin entrar a casa, no? Suposo.
5: És que justament aquí és on incideix, no?
4: Que els actes vandàlics, no podem oblidar l'època dels retrovisors dels cotxes, vull dir...
5: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, deia, per entrar una mica en el detall que entrava la Pilar també, no? Que les respostes davant dels furts multireincidents, encara que siguin d'import baix, que és allò, no?, que sempre diem, perquè si no passaven un import, doncs no tenien
4: cap efecte. Els tornaves a veure per Premià.
5: I, per tant, doncs això sí que ha quedat reforçat amb la llei. Jo, no?, aquests partits, perdona'm, Enric, que voteu en contra i que creieu que les respostes, més mesures de polítiques socials, més cohesió... D'acord, jo també, però des de que existeixen els estats i existeixen les lleis, les mesures punitives, en aquests casos, per petites que siguin, hi han de ser. I, per tant, en un món ideal no hi haurien delictes, però malauradament n'hi han. Sí. Crec que hem d'apostar per tenir un sistema judicial més àgil, és veritat, i en aquesta llei doncs, també se'n parla, un sistema judicial, a més, que parli en català, que també estaria bé, i que prioritzi doncs, el suport a les persones, no? Però, vaja, que no sé quina és la vostra recepta màgica, eh?
2: No, però
5: tot, al final tot és un equilibri entre les polítiques socials i de cohesió i les mesures punitives. No tinc les cares de la Pilar, eh?
4: Què has dit, que parli en català?
0: No, home, la justícia.
6: Pensava que m'ho deies a mi, perquè m'hi has pressat.
5: Justícia en català, que és una cosa molt òbvia i que no passa.
4: Perquè com que moltes vegades m'ho han dit, ho sento.
5: Perdona, no, és que ara et veia la cara i deia...
4: Clar, perquè m'he quedat, dic, tornem-hi.
5: No, Pilar, no.
4: Cadascú penso que m'hi ha expressat meitat en català, meitat en castellà.
5: Però li referia a la justícia.
4: Perdona, és que...
1: No, aquesta fixació. A vegades no és aquest canvi d'idioma que es fa fins i tot sense voler, que jo crec que en aquest cas és com que estàs concentrat en un tema i bé, doncs...
5: És natural, ja passa, només faltaria.
1: L'Enric també el veia amb cara de circumstàncies.
2: No, dic que mesures punitives ja existien, i aquí el que estem dient és que hi ha al Congrés, especialment, diferents partits, més de caire conservador, tirant a dretes, que quan es fa una reforma penal...
5: És veritat,
2: mira què vota cadascú. Dic que la manera de solucionar els problemes és, en vez de castigar 30 anys, és fer-lo 40 anys, i això es demostra que no funciona. Vull dir, que ho pots fer, de cara a la galeria dona vots, però en tot cas, el que estan dient, que ha d'haver-hi, el que deia més... El problema que hi ha, no l'estic mantenint, el problema. Dic que existeix aquest problema a altres municipis més que aquest. El pateixen els veïns, i petit comerç. A partir d'aquí, el problema que veiem més gran era el tema dels recursos que es dediquen a la justícia, i així ho dèiem. Llavors, com a partit, el partit del que sóc jo origen i d'altres d'esquerres consideren que el fet d'augmentar el càstig no genera... No, pot donar un titular, però no soluciona el problema, perquè hi ha certes persones amb problemes de pobresa, addiccions, salut mental i manca d'oportunitats que no és perquè els castiguin ara de 10 anys a 15 anys, que deixaran d'actuar.
5: Des de la meva primera intervenció, que tu ho has dit, estem d'acord.
1: Sí,
5: no?
1: Jo crec que amb això estem tots d'acord.
2: Sí, doncs llavors amb l'augment de la punitivitat no estem d'acord. Ara bé, dic, amb la part que hem dit de que els ajuntaments, dic que els recursos judicials vagin més ràpid, senzillament...
5: I en català.
2: I en català ho podem afegir. Jo potser no tinc aquesta sensibilitat tan gran, però també en català, sí, com sigui, però que funcionin. Ja hi hauria gran part de la solució, i sí que dintre d'aquests discursos que generen des de certs partits se'ls oblida moltes vegades, ara aquí sí que ho estem tenint en compte, s'oblida moltes vegades de parlar de pobresa, d'addiccions, de salut mental, I sí, el meu partit té especial sensibilitat per això i ho remarquen quan es parla d'aquests temes, em sembla
4: lògic. Penso que tots tenim sensibilitat.
2: Jo crec, no dic que no, però hi ha alguns partits que, diguem-ne...
0: No, a veure, no, deixeu-me dir una cosa amb això, perquè jo crec que amb això estem...
1: Primer, fem...
0: Tanquem-ho.
1: No, no, no, no, no, al contrari. Posem una mica d'ordre, però parlem-ne. Però... si vols, Bàrbara i Pilar i Cesca, així fem una mica d'ordre d'intervencions.
0: No, jo molt breu, perquè ja he dit que estic més per estem més per les polítiques de prevenció que de que vale, amb això estic d'acord, i estic d'acord que hi ha moltes persones que no tenen recursos i que per necessitat doncs fan coses. Jo crec que quan parlem de la multireincidència i el que realment afecta els veïns, i no en el nostre municipi, potser no tant, perquè no som un municipi turístic, però jo ho he vist a Barcelona, no? Al centre de Barcelona, amics meus botiguers que veuen la persona que roba, se l'emporta a la poli i l'endemà torna a estar allà una altra vegada,
4: també,
0: una altra vegada.
4: Sí. Aquí clar, passa també.
0: Això és quan el ciutadà diu, home, alguna cosa no funciona, sí. Quan una persona que torna a fer viu d'això, doncs jo crec que és en aquesta línia per tranquil·litzar una mica i, evidentment, la justícia ha d'anar molt més ràpid, sí. No és funciona, és la clau. I potser llavors també la gent s'ho pensarà una mica
4: sí,
0: més.
4: Sí, però no cal Barcelona, eh, Bàrbara? Aquí tenim unes figures
0: també.
4: X, que entren, surten, hola, adiós, i vull dir que...
0: Ja, que ha passat tot arreu, vaja.
1: Doncs tema seguretat, Cesc, que vols afegir...
5: No, per mi, sincerament, aquestes etiquetes socials / morals que utilitzen assíduament alguns partits són una mica cansines, eh? Cansina, doncs és correcte, eh?
2: I inevitables, també.
5: Però no, perquè parlem-ne un dia en profunditat, a veure qui fa les polítiques socials d'una manera o d'una altra. Són biaixos ideològics, però a l'hora de la veritat el que compta és governar i pensar amb les persones. I no posar tantes etiquetes als partits, que si de dretes, que si d'esquerres, teniu una autèntica obsessió amb això.
2: No, home, jo crec que s'han d'etiquetar els partits en funció de les coses que voten al Congrés i de les coses que proposen. I si a partir d'aquí ja no es viatja, hi ha partits més a la dreta i a l'esquerra.
5: Que sí,
1: el
5: que diguis.
2: Gràcies.
1: Sí. Molt bé, ja hem tocat dos temes importants i anem al tercer, és l'últim i tercer, però no menys important, perquè és el tema de la inauguració de la Casa de la Festa. Què representa la nova Casa de la Festa per Premià de Mar, Bàrbara?
0: Doncs mira, per començar, significa que ens sumem als municipis de Catalunya que tenen una Casa de la Festa, val? I una Casa de la Festa que n'hi ha en diferents formats, al final és un espai que recull la imatgeria festiva del municipi, val? En aquest cas, doncs, tot el nostre seguici, totes les nostres figures, i que es poden visitar, no? I que, a més, t'expliquen, doncs, quan es van construir, tota la història d'aquell, perquè al final tota aquesta història també és la història pròpia de la nostra tradició, de la nostra festa. Llavors, n'hi ha molts formats arreu de Catalunya, doncs premiat tindrem la nostra Casa de la Festa, que a més, en el mateix espai hi ha una part expositiva que explica l'origen de Premià a través també de la història de la masia, que és una de les masies més antigues que es conserven i que, de fet, és l'inici de Premià com a municipi, no? Perquè és la família Manent, que vivia a Camp Manent, doncs, que cedeix uns terrenys per fer la parròquia. Bé, en aquesta exposició del Premià antic doncs també ho expliquen, no? I, en fi, és la culminació d'un projecte que va iniciar-se fa molts anys, crec que començàvem... De fet, és la seu de Bòlit des de fa bastant de temps i fa molts anys, el 2014, crec, va arribar com una subvenció per habilitar espais que no s'utilitzaven, llavors només s'utilitzava la part de baix de la masia, i a dalt encara hi havia doncs, una mica del que era de l'antiga biblioteca, i amb aquesta ajuda es va habilitar tota la masia i es va fer un campus de cultura popular. Uh-huh. Dintre d'aquest campus es va fer un taller de museïtzació. Jo crec que és com una mica l'origen d'aquesta primera llavor, no?, de que al cap de doncs, més de 10 anys, no?, ha culminat, no?, amb dues fases d'obres, problemes, el Covid, i un parell d'inundacions, en fi, jo crec que quan es van començar aquestes obres hi havia el regidor Eloi Maristany, després va arribar la Elisenda Busquets i bueno, tinc la satisfacció de poder-ho veure jo acabar. Però vaja, jo crec que com a poble podem estar molt contents de la cultura popular rica que tenim aquí a Premià, de totes les figures que tenim, de com aquest sentiment ens arrela, no?, el coneixement de tot aquest imaginari festiu ens arrela al nostre municipi, a les nostres tradicions, perquè a més estan presents durant tot l'any amb diferents festes. Per tant, jo crec que al voltant de tot això això s'ha construït doncs, un sentiment de pertinença a Premià molt potent i que s'ha de doncs, projectar. I en el moment que estarà oberta la casa, doncs, s'obrirà regularment els caps de setmana, els dissabtes i el diumenge al matí, però això no només serà, sinó que a més s'hi realitzaran activitats regularment. Per tant, guanyem un espai cultural més, un equipament nou que ja existia, que ja es feia servir, però que ara ja estarà obert a tota la ciutadania i per seguir fent moltes activitats al voltant de la cultura popular.
1: Mm-hmm. Més reaccions al voltant d'aquesta qüestió?
4: Bueno, va.
1: Pilar.
4: A mi, personalment, m'agrada molt, no?, el tema de la Casa de la Festa, perquè penso que parla de qui som com a poble, no? La cultura popular no és només cultura, així el nom, sinó és, doncs, abarca molts temes, no? Cohesió social, identitat i una feina voluntària que hi ha al darrere que moltes vegades no s'hi veu, no? I, bueno, penso que quan estem de festa i veiem per la Gran Via o pel poble, geganters, diables, entitats, allò és comunitat, que és el que agrada de municipi, no? I tenir una Casa de la Festa també penso que ens dona un reconeixement i sobretot aquesta gent que fa poble cada dia sense buscar el protagonisme, perquè són totalment anònims, no? I es deixen una feina diària. I a més també crec que és molt important que les noves generacions ho visquin, tota la gent que pugi ho senti, perquè les tradicions sempre continuen si tenim un relleu al darrere, no? I no, la veritat és que no ens agradaria que es perdés. És maco.
1: Mm-hmm. Bàrbara. Home, jo... Ai,
5: Cesca.
1: Cesca? Sí, mira, sí. Cesca...
6: No,
1: és que és com que et poso cara de Bàrbara, Cesca.
4: O sigui, no passa res.
1: És allò que...
5: I a la Bàrbara quina cara li quin nom li poses?
1: També. No, i és un nom que m'agrada molt, també, eh? Però allò que et dic, mira, té cara Bàrbara.
5: No passa res.
1: Discúlpa'm, eh?
5: No passa
1: Cesca.
5: Res. No, res, que penso que la fita d'aquest dissabte, oi? És dissabte.
4: Sí, dissabte a les 11.
5: Home, és una fita molt esperada.
6: Ara us explicarem detall.
5: Que la Bàrbara ens ho explicarà en detall. Crec que combina, no?, la Casa de la Festa, que no?, a part de la Casa de la Festa, doncs també ha de ser un equipament obert a tota la ciutadania, perquè combina doncs, tota la part més de la història de Premià, com deia la Bàrbara, i que això també neix d'un Consell de Cultura l'any 2020, doncs, que es crea la taula de la història local i que crec que serà molt, molt, molt interessant, doncs, com deia la Pilar, no?, per tota la ciutadania, per les escoles, per conèixer d'on venim i què hem estat en el passat, no? I, per l'altra banda, tota la part doncs, més vinculada a la cultura popular, que també doncs, és un orgull de poble i es vincula a les entitats i a Devòlit en particular, però també doncs, a tota la gent aquesta que fa bullir Premià, sí, que hi hagi vida, que hi hagi aquesta qualitat de vida també cultural i que hi passin coses, no? I com ha dit la Bàrbara, doncs ella sí que, no?, ha agafat les regnes del projecte doncs, en aquesta última etapa doncs, per acabar de posar fil a l'agulla i que finalment doncs, puguem fer la inauguració, però també reivindicar que ja ho ha fet ella. Doncs el paper de l'Elisenda Busquets, que també li va donar aquesta dimensió doncs, més cultural i aquesta doncs, profunditat, i també l'Antoni Subirà, que no? Doncs, hi han hagut molts problemes i molts entrebancs en tota la gestió de l'obra, i doncs, que ell hi ha fet front, i a més em sembla que va haver-hi fins i tot una fallida també, sí, de l'empresa.
4: Sí,
5: ha hagut,
4: sí, ha estat parat.
5: Molts impediments, sí, i ell també ha rebut doncs, moltes crítiques, i crec que també és de justícia, fins i tot ell s'ha excusat públicament en diverses ocasions i crec que també és de justícia doncs dir-ho. I res, que en tot cas ens ve molt de gust doncs, aquesta festa del dissabte i això.
1: Ara ens explicaràs com anirà aquesta inauguració. Enric, vols comentar alguna cosa d'aquest tema?
2: Res, només dir... Va, jo no era conscient que tot això havia començat el 2014. Jo pensava que...
6: Ara us diré...
2: I pensava que tot això venia el 2021, que havien passat 5 anys amb problemes de subvencions, que no sé què, de fallides, de tal, i que finalment ara, el 16, aquest dissabte a les 11, doncs podrem celebrar que s'inaugura la Casa de la Festa. Res, dir que em sembla perfecte. Hem de trobar el pit com a poble, de tenir un espai que expliqui la història, no?, els orígens de Premià i la seva cultura festiva. També voldria aclarir, dic, tinguem-te's que en aquest espai serà un espai per a exposicions, conferències, també,
6: sí,
2: i una sala insonitzada per assajos. Entenc que serà només per a Devòlit o els grups de música podran utilitzar-los també? rere pregunta, que aquí se m'escapava. I res, dir que el dissabte hi serem com a grup municipal per formar part de la festa.
0: No, a veure, com que han sortit dubtes, jo primer també volia dir que, de fet, el Pep Ripollès i el Josep Maria Molins, quan estaven de regidors, van ser els que van contactar amb De Bòlit per parlar si... Vull dir, De Bòlit ja s'hi havia traslladat per començar a assajar, i és quan, a iniciativa d'ells, no, de dir, paren amb l'entitat i comencen a posar sobre la taula la possibilitat de rehabilitar aquest equipament. Però, clar, una cosa que es veia com una cosa molt, molt llunyana, però finalment van arribar les subvencions. En primer només havia de ser la Masia, després s'hi va afegir la casa del costat, on hi havia l'EEC, i que això ha sigut un procés molt, molt, molt llarg, perquè, a més, després es va trobar que tothom sabia que hi era, però ningú se'n recordava, la premsa i el forn, llavors es va haver de replantejar una altra vegada tota la rehabilitació. I bé, que ha sigut costós, no?, que les obres triguen, però que finalment hi hem arribat, val? Jo el que vull dir és que, evidentment, tot això, evidentment, gràcies a la voluntat de l'Ajuntament, a tots els regidors que hi han estat i els que no eren ni de cultura, sinó que ha sigut una voluntat de l'Ajuntament, no?, de consistori, però que, evidentment, sense la complicitat d'una entitat com De Bòlit, una cosa així no es podria aconseguir, no? Llavors, a Premià de Mar, doncs, tenim moltes entitats, no?, però realment la cultura popular, tenim els Amics de la Sardana, doncs, que també és una entitat molt potent i que no cessa amb les seves activitats i que segueix els Amics de l'Art Pessebrístic, que això també és cultura popular, no? I després tenim tot el que ha generat, tot el que s'ha generat al voltant de Bòlit, no? I recordeu que fa potser 30 anys aquí teníem els nostres dos gegants, el Tòfol i la Siseta, i els capgrossos aquells antics, i no hi havia res més, no? I després es va començar... es va fer el primer rebombori, i va néixer de Bòlit, i ara tenim aquí un seguici amb els quatre gegants, els quatre gegantons, els dos gegants tradicionals, capgrossos petits i grans, també la festa de pirates i premianecs, no?, acompanyat per crear tot això, però també totes les colles, no? Des de fa 2 anys tenim una colla de trabucaires, o sigui, realment la coordinadora... Hi ha poques entitats com De Bòlit que coordinin colles tan diferents, no? I a més la majoria tenen també la colla de menuts, per tant, hi ha continuïtat. És una entitat on les persones que la composen majoritàriament són gent molt jove, i hi ha gent jove que va pujant, per tant, jo crec que és un goig que una de les masies més emblemàtiques de Premià, doncs ara estigui plena de vida. Bueno, ja ho estava, però ara, com si diguéssim, ja és compartit amb tothom, no? Que estigui plena de vida, plena de gent jove, doncs, assajant i donant vida i donant continuïtat a tot això que és la cultura popular. La sala insonoritzada, de moment, l'estan fent servir els grups de tabals. Encara no sé si es podrà... Vull dir, jo què sé. Al final és un equipament que el que s'ha de fer és omplir-lo de contingut,
4: no? Total, això és evident. Sí.
0: Però sí que és cert que al final també hi ha unes responsabilitats. Ara tenim el centre cívic, tenim 2 bucs d'assaig que s'estan deixant a persones que volen assajar, vale? Des de fa uns mesos. Vull dir que això no ho teníem, però... I segurament hauríem de generar més. Sé que el Gatius va fer una espècie d'estudi, no?, de les necessitats, perquè hi ha molta... Som un poble molt actiu, sempre, sí, ho dic. Tenim... Segurament som molts habitants,
4: molta,
0: no?,
4: festa.
0: Però, molta festa, sí, però molta inquietud, molts artistes, molts, sí, músics,
4: sí,
0: molt de tot, no?
4: Molt
0: llavors,
4: ric, molt,
0: molt
4: ric.
0: Ric, molt ric. Jo sempre penso que podem estar molt satisfets de... Quan diuen, és que és un poble dormitori, dic,
4: no.
0: Home, dic, doncs no sé què dir-te, no? Perquè hi ha molta, molta iniciativa,
4: cada
0: moltes ganes.
4: Cada cap de setmana tenim coses.
0: Passen coses sempre. Sí, sí, sí. I a les festes sempre hi ha gent, per tant, molt contenta jo de poder viure això. I ja us dic, doncs serà el dissabte a les 11. Primer hi haurà una petita recreació que fa De Bòlit, que ja la vam fer per la Festa Major d'Hivern fa 2 anys, després la part oficial, i després ja entrarem tots a dintre i acabarem amb un concert vermut, i espero que us agradi, i doncs... clar, és l'inici de lo que serà, doncs, una casa plena de vida, que generarà segurament que es facin moltes més festes i moltes més activitats de cultura popular.
4: Ens agraeixerem, sí.
0: I tant.
1: Companys, queden, doncs bé, uns 5 minutets, que si voleu aprofitar i afegir alguna cosa d'algun tema que no haguem tractat, o voleu puntualitzar alguna qüestió o algun missatge.
2: Jo és que m'he quedat amb ganes, eh?
4: Enric. No, va. Adéu, adéu. Que si no farà mal l'estómac.
2: Que va en broma, que està bé. Jo crec que hem tractat tots els punts i hem pogut dir tots...
0: Jo, si voleu, us faig 5 cèntims, perquè aquest cap de setmana, a més, és el cap de setmana internacional dels museus, per tant, hi ha activitats també al Museu Romà i també al Museu de l'Estampació, tot i que ja sabeu que... I la setmana que ve inaugurem una exposició del Francesc Ferrer i Guàrdia, arrel de la moció que veu fer vosaltres, doncs, no?, ens vam posar d'acord amb la Fundació, no, a l'Espai Ferrarons.
4: Ah, vale, no, però era la...
0: Sí, el d'Alella, no? sí.
4: Ell era d'Alella,
0: la Fundació,
2: no?
0: És...
2: La Fundació, no sé si està a Barcelona.
0: A Barcelona,
2: però
0: crec, sí.
2: Però el Francesc Ferrer i Guàrdia era d'Alella, vale. Però el van matar per un acte que suposadament va passar aquí.
0: Ens vam afegir, crec que tots els partits, sí, no?, a la moció, sí, i arrel d'aquella moció vam parlar amb la Fundació, i llavors tindrem durant més d'un mes, crec, una exposició a l'Espai Ferrarons, i la inaugurarem el divendres 21 o 22, ara no sé quin dia és, però vaja, que no parem de fer coses.
2: I després diuen que les mocions no serveixen, eh? Això n'hi ha que...
1: Doncs bé, si voleu aprofitar, Cesc, ara que t'he dit bé el nom, vols afegir...
5: Molt bé, Gemma, molt bé, molt bé. Ah, sí, que sí, justament ahir parlàvem del concert del càncer.
0: El diumenge a les 12.
5: Sí, el diumenge a les 12. Mar de cançons?
0: Mar de cançons,
5: sí. És que no em voldria equivocar, ara, eh?
0: Pobles, sí. Doncs no ho sé, però sí, és no, diumenge a les 12.
5: Cançons d'un poble, potser?
4: Espera,
5: sí.
4: Mirem-ho.
5: El concert del càncer no, eh? El concert que organitza l'Associació del Càncer... solidari, doncs, com cada any. Sí. I...
1: Millor consultar-ho i així.
0: Exacte, però això segur que és el diumenge,
5: sí,
0: a les 12,
5: espera,
0: perquè a la 1...
5: Que tinc aquí el cartell. 17 de maig a les 12, al Teatre de l'Amistat, un espectacle a benefici de l'Associació contra el Càncer, amb música de Manuel de Falla, perquè crec que és l'any,
4: sí,
5: l'any de Falla, sí, i Federico García Lorca, amb l'Anna Puche, que tots la coneixeu,
4: sí,
5: Nicolás Bizzotto, Jordi Martínez... Eloi Jové, està petit, eh? Ja em faig gran. Carme Triay i el cor òpera L'Amistat.
4: A veure, la Loli, l'escola Loli.
5: A l'escola de Vall Loli, sí.
4: Ho has dit bé, cançons d'un poble.
0: I encara...
5: I perdó, la venda d'entrades del 27 d'abril al 15 de maig, de dilluns a divendres, de 6 a 8, al Centre Cívic, com sempre, 15 euros.
0: Per tant, encara hi sou a temps. I encara una altra cosa, el diumenge també a la 1 inaugurarem oficialment el Parc d'Agustí Centelles.
5: És veritat.
0: Amb una sorpresa, ja com un monument.
4: Quin dia?
0: Diumenge a la 1.
5: No ens podem avorrir, eh?
0: Del concert te'n vas directe a la plaça.
1: Cap de setmana ben farcit d'activitats i de vida a Premià. Bé, nosaltres, si us sembla bé, posem punt i final a la tertúlia política d'avui. Ha estat tot un plaer i ens retrobem la setmana que ve. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca. I és quan...

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'Assemblea del Partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit, que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
2: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Me vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar a en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
1: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
3: Què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir amb aquest llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
1: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol. Les plataformes ciutadanes Millorem-vos, Baix Maresme i Moviment 807 han anunciat una campanya conjunta de pressió per tal que se'ls tingui en compte en la definició de millores en el servei de bus interurbà. Les dues entitats, a les quals es podria sumar, diuen, la nova plataforma de Vilassar de Mar, adverteixen en un comunicat que no acceptaran millores decidides des dels despatxos que no tinguin en compte la visió dels usuaris. La setmana passada, des de Millorem-vos, el portaveu Pedro Hernández ja emplaçava Generalitat i Ajuntaments a escoltar els usuaris. I poc després, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, advertia de la complexitat d'atendre totes les plataformes.
4: Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis. Vivim cada dia els retards, les incidències, i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
3: Si nosaltres convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si ha de millorar serien reunions complicades.
1: Segons afirmava la setmana passada el Departament de Territori, la previsió és que les millores en el servei siguin una realitat en un termini d'entre 4 i 6 mesos. L'Ajuntament ja ha publicat la guia en línia amb l'oferta de casals municipals per aquest estiu. Uns casals que per segon estiu consecutiu es basaran en un nou model que involucra el teixit associatiu, concretament entitats de lleure, afes escolars o esportives, amb les quals s'han signat convenis. Com es va argumentar en el seu moment i com resa una nota de premsa publicada aquesta setmana, un model que s'alinea amb els principis de l'equitat educativa i la inclusió, en el ben entès que aquesta riquesa de propostes ajudarà a la promoció d'entorns educatius adequats i a una oferta equitativa. Si l'estiu passat van prendre part del conglomerat de casals 10 entitats, aquest cop en seran 13. Concretament hi tindrem les entitats de Bòlit, l'Esplai Parroquial, l'AFA del Sant Cristòfol, ABAC, la Fundació Pere Tarrés, la Caixa dels Trons, l'agrupació Bàsquet Premià, el Club Esportiu Premià, el Club Patí Premià i el Club d'Hoquei en Línia Premià de Mar, el SEM Premià i el Club Natació Premià, el Club de Tenis i Pàdel i l'Escola La Salle. Pàgina de Cultura amb una proposta suculenta. Manel Ferrer.
5: L'Espai Ferrarons acollirà diumenge un enotàs dedicat a la D.O. Alella. La proposta tindrà lloc a les 12 del migdia i unirà vins i gastronomia de proximitat. Els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Coriolis, maridats amb dues tapes creades per Victòria Riz del Celler Nou, inspirades en el llibre La cuina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, mentre que el regidor de promoció econòmica, Xavier Gatius, destaca l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
6: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cuina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim.
7: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració.
5: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Covid.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat als 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i també un canvi en el cos tècnic. De moment són sisens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà el proper cap de setmana a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
1: Tanquem amb el temps. Pluges durant la tarda i el vespre, que aniran a menys durant la nit, i demà ja seran més anecdòtiques. Temperatures avui entre els 14 i 19 graus, que demà no han de variar.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. La ràdio sona diferent al Maresme.
10: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
11: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
10: Elles mateixes són les que van avisar,
11: sí,
10: no?,
11: sí,
10: a la policia.
11: Sí, sí,
10: hi ha una fuita d'aigua.
11: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
10: Clar, clar.
11: No cal que entri.
9: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5, a la teva ràdio local.
11: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
10: Al fons de l'esquerra no hi miri,
11: no
10: sisplau, entri. Senyor agent, eh?
11: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
13: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
14: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I aquí, disposades, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
15: Hola, Cristina, què tal?
14: Doncs molt bé, avui estic molt contenta.
15: Sí?
14: Sí.
15: Per què?
14: Perquè farem creativitat amb el meu número preferit.
15: Doncs també és el meu.
14: També és el teu? Amb el número?
15: 3.
14: El 3.
15: El 3.
14: Home, sí.
15: Però saps per què?
14: Per què?
15: Bé, a veure, la cosa, al principi de tot això, és perquè vaig estar fent un repàs de tots els temes que hem parlat.
14: Sí.
15: Durant tot aquest temps, que encara no diré quant de temps, i vaig dir, no hem parlat mai d'un número.
14: Ah, home.
15: No, hem fet 100 i pico programes i no hem parlat de cap número.
14: Doncs havia de ser algun cop el primer dia, no?
15: El primer dia en parlarem més, però avui parlarem del 3. I per què? Perquè fem 3 anys que vam estrenar l'Entrenant la Creativitat.
14: Home, estem d'aniversari.
15: Sí, sí, sí, o sigui que fa 3 anys. Fa 3 anys que vas confiar en mi i em vas dir, vinga, fem-ho. I jo dic que això ho hem de celebrar.
14: Home, doncs, clar, i tant.
15: I agrair, no? I també està agrair a la gent que ens escolta. Fa 3 anys.
14: Fem 3 anyets, sí, Roser, 3 anyets.
15: I la gent que fa possible, a Ràdio a l'Escala i a la xarxa, i a tothom que fa possible que això es faci.
14: I a tots els que ens escolteu també arreu de Catalunya, clar, que ens fa molta il·lusió.
15: Ho fem per la gent que ens escolta, no? 2, 3.
14: Doncs vinga, ara estem d'aniversari.
15: 1, 2, 3, caramba! Doncs sí, sí, per tant, fa 3 anys que estem entrenant la nostra creativitat i segurament ja tenim una ment molt més àgil.
14: Home, jo crec que sí, eh?
15: Home, que fa 3 anys enrere i tant hem millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú ho havia de dir, Cristina.
14: Home, i tant, ho celebrem.
15: Sí, que ho celebrem, que doncs, ho celebrem.
14: Vinga.
15: I ho celebrarem dient-te guapa.
14: Guapa?
15: Però no guapa un cop, ni dos. Guapa 3 cops, Cristina.
14: Oh!

0: guapa, guapa i guapa.
1: Ara, mira, se m'han pujat a mi els colors com parlàvem la setmana passada, Roser.
2: Sí, home, és que tres guapes,
1: home,
2: eh?
1: Feia temps que no m'ho deien, eh? Tres guapes seguides, home.
2: Doncs mira, tothom no te repetia, eh?
1: Doncs el número 3, que ja sabem que és el nostre número preferit.
2: Ja estem ambientades, ja tenim la guapura pujada. Doncs bé, el número 3 s'associa amb l'equilibri, la sort i la perfecció.
1: Oh, mira, doncs hem triat un bon número preferit, no?
2: És probablement un dels números més repetits a la història.
1: Sí?
2: I ara te vaig explicant. Si ens fixem en la natura, en la religió, en la literatura o en la vida quotidiana, el 3 apareix constantment i no és casualitat. El 3 és el primer nombre que crea una estructura completa. T'explico. Perquè mira...
1: És el número màgic.
2: Amb dos punts tenim una línia. Però, si tenim tres punts, ja podem tenir un triangle. Clar, i és la figura estable. O sigui que en matemàtiques el triangle és la figura més simple que no es pot formar sense canviar la longitud...
1: La longitud
2: dels seus costats.
1: Molt bé.
2: O sigui que per això els enginyers utilitzen estructures triangulars amb ponts, torres i edificis perquè és la forma...
1: Estable.
2: El 3, doncs, no és només simbòlic, és pràctic.
1: Pràctic, mira, en matemàtiques i jo he dit el número màgic, perquè per mi és un número màgic.
2: No, però espera, de la màgia en parlarem més endavant. No, ara anem a parlar del 3 com a altres coses. A veure,
1: com què?
2: Coses que ens envolten i que és molt, està molt a la nostra mà, però potser no ens hem donat compte de tant. Per exemple, personatges. Els tres porquets.
1: Oh!
2: Les tres bessones.
1: Ai, sí, m'encantaven.
2: Els tres mosqueters. Les Àngeles de Charlie també eren tres.
1: També eren tres.
2: Els tres Reis Mags.
1: Ai, sí.
2: Les tres Supernenes.
1: També.
2: Alguna més?
1: Ai, no ho sé.
2: Les tres Maries.
1: Sí.
2: La caca, la merda, la porqueria.
1: Les Tresines també eren tres.
2: És veritat, les Tresines també.
1: M'encantaven les Tresines.
2: Clar, el Tresillo, per ser al sofà, també, no? Veus? Doncs clar, del 3 apareix per tot arreu. I a la ciència també apareix. Perquè mira, la matèria, per exemple, pot existir en tres estats. Sòlid, líquid i gas. El temps es divideix en passat, present i futur.
1: Sí.
2: En la música, la majoria de cançons populars també estructuren en tres parts. Introducció, desenvolupament i final. Ui, avui estic que se me trava la llengua.
1: La literatura també, no?
2: També, però espera. En el món de l'humor també, la regla del 3. Perquè molts acudits funcionen, que es repeteix dues vegades la primera part i la tercera és la que sorprèn. Amb la gastronomia també hi ha combinació clàssica d'oli, pa i vi. I la història humana es descriu en tres etapes, naixement, vida i mort. O sigui que ja veus que al final el 3 ens ajuda a ordenar el món.
1: I si ajuntem dos tresos tenim l'infinit.
2: Ai, sí.
1: Ara m'he ficat aquí, home.
2: Ai, sí, que maco.
1: O un buit.
2: Sí, sí, bueno, un infinit buit, no? Mira, abans d'anar al que deies, a la religió cristiana el 3 també és una part central, Pare, Fill i Esperit Sant. I també aquesta idea de triada també existeix en altres cultures. A la Índia, a l'hinduisme, també hi ha tres divinitats, que també representen la creació, la preservació i la destrucció. O sigui que al final, amb cultures tan diferents, sempre hi ha com... aquell punt en comú...
1: El 3. Ai, el 3.
2: Ai, el 3. Ai, sí. Doncs mira, i què més t'ha dit del 3? Doncs que hi ha estudis que expliquen que el 3 és el que crea el ritme i l'expectació. Perquè el primer intent falla. El segon sol fallar també. Però el tercer és el que resol la història.
1: A la tercera va la vençuda.
2: Aquí mateix. Doncs sí, i és una narrativa molt antiga i com que funciona, saps allò que diuen, que quan una cosa va bé no la toquis? Doncs això és el 3, no? I ara sí que ens anem al número màgic.
1: Ah!
2: Sí, perquè el 3 és un número màgic. Si t'apareix ara un geni amb la làmpara...
1: Tres desitjos.
2: Clar, no te'n diu ni un, ni dos, ni quatre.
1: No, tres.
2: Te'n diuen tres. Ja saps quins vols?
1: No, ara el meu cervell està pensant... Genio, deseo que seas libre. Em va marcar molt aquesta pel·lícula.
2: Tu potser no saps quins desitjos vols, però la gent que ens la cantarà ara sí que ho saben, els tres desitjos.
1: A veure, escoltem-los, doncs potser m'inspiren.

0: que maca la cançó.
1: Doncs mira, els hi han concedit tres desitjos i els han demanat.
0: Molt bé, ben fet que fan.
1: Veus? Clar. Va, seguim. Cristina,
0: a veure.
1: El cervell humà està preparat per recordar tot el que va en format de tres.
0: En sèrio?
1: Sí. I per què? I això saps qui ho fa servir molt?
0: Qui?
1: Els experts en comunicació.
0: Ai, home, ara sí. Quedaré malament aquí. No sé de què m'estàs parlant,
1: no,
0: explica'ns-ho.
1: Bueno, en màrqueting, a mi el tema màrqueting, el tema paradors, el tema venda, tot això m'agrada moltíssim.
0: Encanta la Rosa, i tant.
1: Ja ho saps, i aquí el 3 fa pura màgia. Aquí sí que és un número màgic. I això, doncs, perquè clar, el 3 és el que havíem dit abans, també és l'equilibri mental, no és ni poc ni massa.
0: És aquelles coses que no sabem conscientment, però que subconscientment ens afecten,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, un és poc, dos és... I 4 és un número estrany.
0: Multitud, ja.
1: 4 és un número estrany, no? Doncs el 3 és això, no? I per tant, amb la psicologia del consumidor, quan una persona ha d'escollir entre moltes opcions, es bloqueja. I si en té poques, és com... no, tampoc. Per tant, oferir 3 opcions en màrqueting és perfecte.
0: D'un mateix producte, per exemple.
1: Per exemple, amb 3 variants. Si tu tens ara, vols oferir un producte, no? Per exemple... Tu ara vols oferir l'obra de teatre.
0: Sí. La darrera conversa de la senyoreta Llorac.
1: Això mateix. Doncs vinga, tu aquí has de tenir com 3 propostes. Una proposta que sigui més econòmica, que potser pot ser doncs, un dia només una xerrada de l'obra on la gent hi pugui participar, que sigui com un debat. Després pots tenir un producte del mig, que aquest és el que s'acaba venent més, i aquí és on ja has de posar-hi tota la intenció, que aquí pot ser l'obra... I potser pots afegir-hi doncs, que la gent que vingui a l'obra es pot emportar un enllaç perquè connecti a la teva web i tingui un plus de regal. I aquí ja hi puges el preu una mica.
0: Ah?
1: Sí. I llavors el pack, el de luxe, que aquí els fas subscriptors al teu club o el que vulguis i els hi fas pagar molt més. T'estic fent el negoci?
0: Sí.
1: Doncs te diré que és improvisat perquè no ho havia pensat. Doncs bé, el tema és que tu tens 3 propostes, no? Doncs, quan hi ha el pacte 3, normalment, i està estudiat científicament, o sigui, és així, es ven el del mig. Per tant, el del mig és el que t'has de treballar millor.
0: Que és el que veurien car si no hi hagués el tercer.
1: Això.
0: No?
1: Exacte.
0: El primer és pobre, l'altre és massa. Per tant, amb el recomanat, amb el del mig, anem
1: mig,
0: perfecte.
1: I aquest és el que t'has de treballar bé i és el que has de cobrar el que tu realment vols cobrar. Sí que ja en tens un per posar més econòmic i un per posar més car. Allà has de posar el preu que tu realment vols cobrar.
0: Ah, emprenedors, pareu orelles,
1: sembla? Sí, ja anirem donant més idees. Per tant, això dels 3 packs, també, no? I és la regla coneguda dels 3 missatges, també. Què hi afegim amb aquesta campanya? Doncs també està demostrat que 3 missatges. 3 missatges, què vol dir? 3 paraules. O sigui, nosaltres funcionem i hi ha molts no logos, diríem, la frase de moltes marques, que són 3 paraules, no? És com dir...
0: Just do it,
1: sí,
0: per exemple.
1: Comença a pensar i veuràs quantes n'hi ha que només són 3 paraules, no?
0: Cueces o enriqueces?
1: Cueces o enriqueces, sí, 3. Per exemple, tu vols vendre un servei, doncs si tu dius, és ràpid, fàcil i segur. 3, així, pum. Ja ho vens. Si n'hi poses una més, ja l'has cagat.
0: Però és ràpid, fàcil i segur són 5 paraules.
1: Ràpid, fàcil, segur.
0: Ah, vale.
1: Ja està, treus-li, és igual.
0: 3 conceptes, no?
1: 3 conceptes, 3 paraules, no? Llavors, el que necessita el nostre cervell és això, 3. 3 packs, 3 paraules, 3 missatges, no? 3, el 3, és l'estructura que tenim que sabem que funciona. I els aparadors passa exactament el mateix. Els aparadors és la regla dels 3 punts visuals. Si és, per exemple, una botiga de roba i treballem amb maniquís, doncs 3 maniquís i en forma de triangle. O sigui, un més davant
0: sí.
1: I els altres en diferent, que facin un triangle. Per tant, tenim 3 punts visuals i en forma de triangle. I això a la nostra ment li tranquil·litza molt.
0: Li encanta, li dona estabilitat.
1: Li encanta i, a més, és que li crea aquesta motivació a fixar-se en allò. Per tant, hem de funcionar amb 3 i amb triangles. Què et sembla?
0: Em sembla interessantíssim.
1: Jo
0: cada
1: ja
0: cop m'agrada més el número 3.
1: Veus? Jo te veig que tu ja estàs pensant en això de la teva campanya, eh?
0: Sí, sí.
1: I mira, i si vols fer una campanya digital, segur que n'has vist a Instagram o així, no? Que també hi ha molts anuncis que diuen, no sé, ara m'he inventat, eh? I un equip, com perdre 10 quilos només fent aquestes 3 coses.
0: Sí.
1: Clar, dius, oh, només fent 3 coses.
0: 10 coses no puc, però 3 potser sí.
1: Clar, i 5 és molt, també,
0: sí.
1: Però 3 és guai, no? I llavors dius, doncs mira, doncs fem servir això. fent servir això perquè és la manera que el nostre cervell funciona. El nostre bròquil necessita 3.
0: Saps com es diu el meu joc de cartes preferit?
1: Com?
0: El 3.
1: El 3, doncs mira.
0: Un dia t'ensenyaré a jugar-hi.
1: Ah, doncs sí. Hi ha un altre joc que ara m'ha vingut també que fa menció a algú del 3. Ara no me'n recordo.
0: No ho sé.
1: Ai, bueno, és
0: l'1, 2, el 3 crec que encara no hi han arribat.
1: L'1 és xulo, també, eh? Sí. Un dia parlarem de l'1.
0: I tant.
1: Doncs el cinema i la literatura, que això també ho has dit abans, que t'he dit, espera't. Doncs,
0: a veure.
1: Ara anem a parar. Quantes pel·lícules, quantes novel·les hi han trilogies?
0: Ai, sí.
1: Clar, és que és el que funciona. Això no és casualitat, això no és perquè sí. No, perquè hi ha de tenir un principi, un desenvolupament i un desenllaç. I és així. No hi ha més.
0: És així.
1: Triologia, pum, i ja està.
0: Tens tota la raó.
1: Clar, funcionem amb 3.
0: És que m'estàs fent pensar molt, en Roser, avui.
1: I ara, mira, el tema del brindis.
0: Sí?
1: El tema del brindis també. Hi tenim moltes diferents maneres de pensar. Ai, de pensar. De brindar. Però n'hi ha una, o com fem els xupitos així, no? Que què fem? Agafem el got i diem amunt, al centre... I cap a dins? Ho fem amb 3 passes.
0: No, normalment és amb una avall, al centre i cap a dins. Són 4.
1: Doncs jo en faig 3, mira, no?
0: No, però fixa-t'hi, normalment...
1: Amb un, al centre i pa dintre.
0: Xoques, apoyes a la taula i veus. Són 3 accions.
1: No, però en castellà es lliguen quan es diu al centre i pa dintre.
0: Arriba, abajo, al centre, pa dintre.
1: Pues el pa abajo no el dic jo.

0: que tens els teus motius.
1: Tenim dites també del 3, eh? Tu ja n'has dit una al principi de tot.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Ah, aquesta sí. Què més, què més?
0: Ha tocat el 3.
1: Ha tocat el 3?
0: Ah, no, ha tocat el 2. El 3 no sé què és, perdó.
1: Una mica més enllà. Aquest que ha tocat el 2 s'ha anat una mica més enllà i ha tocat el 3.
0: Ai, ai, ai, que avui estem desvariejant una mica, eh? Quines més, va, que segur que tu sí que
1: bueno, és que ens ho estem fent venir bé, també, però la gent ens ho perdona tot plegat, eh? En un 3 i no res.
0: En un 3 i no res.
1: No?
0: No busquis tres peus al gat.
1: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Això la gent que es complica, no? Cada 2x3.
0: Ai, sí.
1: Aquest què?
0: Aquest és pesat i ve sempre.
1: Cada 2x3, eh? I aquella de on hi mengen 2 i mengen 3? Però aquesta es fa servir per tot, eh? Com dius, a vegades que hi ha gent, no?, que dius, mira, fas una festa i n'has convidat, posem el cas a 20, no? I en venen 2 més. Bueno, doncs en mengen 20, en mengen 22.
0: No passa
1: també,
0: res.
1: No passa res.
0: I a veure, un moment, que clar, això no ho hem dit. De tota la vida. Un, dos... 3! I passa l'acció.
1: Claro.
0: El 3 et porta l'acció.
1: Clar, sí, sí. I també per jugar, que et deien 1, 2, 3, salvat.
0: 1, 2, 3, pica paret.
1: Clar, mira si hi ha l'1, 2, 3. Què més? Ui, hi havia un programa de televisió que seia 1, 2, 3,
0: sí.
1: Respon d'altra vez,
0: quan
1: no?
0: Quan em veien amb aquestes ulleres grosses em deia que m'assemblava
1: a les
0: safates de 1, 2, 3.
1: A les secretàries, sí, les safates de 1, 2, 3 amb les ulleres, sí, sí. I després hi ha una dita molt xula que és com... Que és veritat, tu.
0: A veure...
1: Mira, la dels convidats i el peix, al cap de 3 dies ja fa pudor. Saps allò que ve gent a casa, que ve gent a casa i se t'instal·la?
0: Sí.
1: I al cap de 3 dies ja n'hi ha prou. No? Ja en tens prou.
0: Què fas aquí encara? Quin dia marxes?
1: És la mesura. I doncs és com el peix. Tu, al tercer dia ja fa pudor, allò.
0: I tant.
1: Doncs és com el peix. I després n'hi ha una altra que diu... Qui fa 3, burro és. Que vol dir que també ja té tela, no? Vull dir que has caigut un cop, un altre cop i un altre cop, que la gent que va empassegant sempre amb la mateixa pedra, doncs dius, bueno, ja poder que no prenguis, no?
0: Sí que n'hi ha, eh? I segur que ens en deixem, eh?
1: Segur. Ah, mira, n'hi ha una altra.
0: El de jocs i el 3 en ratlla.
1: Ah, sí, també.
0: També hi ha el 4 en ratlla, però... I el 3 en ratlla havia jugat molt.
1: Sí, jo també. No veure 3 en un burro.
0: Sí.
1: No? Que no
0: aquesta t'hi veus. Aquesta sóc jo sense ulleres.
1: La setmana dels 3 dijous.
0: Oh, què és això? Jo
1: la setmana que no
0: setmana.
1: Arriba mai. No, aquesta no arriba mai.
0: Ah, no arriba mai.
1: La dels 3 dijous no arriba mai.
0: Tu ves fent nena que arribi, no? Per arribar... no
1: Cristina, quan ens anirem de vacances? La setmana dels 3 dijous. No, no irem mai, tu.
0: Carai, crec que em passaré tota la nit pensant en coses relacionades amb el número 3, eh?
1: Sí, a mi el del màrqueting dona-li moltes voltes perquè realment és molt i molt interessant,
0: La veritat és que sí.
1: Sí. Doncs jo, si et sembla, anem al consultori.
0: Sí? Ens sí. Anem ja, anem a posar la maquinària en marxa, no?
1: Ah,
0: diguéssim, ara, que no
1: Vinga,
0: va sortir, que no me sortia.

0: Doncs vinga, consultori creatiu amb la Roser Martínez. No marxem mai sense fer els deures. Roser, quins deures tenim aquesta
1: vinga,
0: setmana?
1: Vinga, he preparat... Quantes coses creus que he preparat?
0: Ui, tres!
1: Tres! Yeah! Molt bé! Premi! Mira, repetirem-lo de la cançó. Guapa, guapa, guapa.
0: Oh,
1: guapa.
0: Que bé.
1: Que aquest programa no em diguis que no t'agrada,
0: oh,
1: eh?
0: Home, jo m'ho passo. Ah. Jo m'ho passo, teta. Esperem que els oients també. Tu i jo ens ho passem?
1: Bé. Sí, sí, ho gaudim molt, ho gaudim molt. Doncs vinga, va, tres reptes. Per exemple, el primer que farem és la propera vegada que hagis de vendre una idea. Suposem el cas que tenim un emprenedor, una emprenedora, una persona que ja té un negoci de tota la vida, que dius, mira, té una botiga i no sap com innovar, com fer que la gent li entri, aquestes coses, no? Doncs hem de crear una proposta amb tres ofertes.
0: Sí.
1: Preparar tres alternatives. Allò que dèiem, ABC. Posar-li tres noms o com... El bàsic, el premium i el lux, no? I a veure què passa, i a veure les reaccions de les persones.
0: Això ho podeu provar quan vulgueu aconseguir algun objectiu amb els pares, o alguna feina, o... A mi, moltes coses, pot servir, això és que estàs explicant.
1: És que és estratègia.
0: Ah,
1: clar, això amb els pares és veritat, no hi havia pensat, però clar...
0: Mira, pa, mateixo tres opcions aquí sobre la taula, a veure quina t'agrada més, no? A veure quina em compres.
1: Escolta, necessito 50 euros, i no... Doncs clar, però, bueno, clar, és

0: Que pitjor seria anar buscant alternatives fins que al final digui, bueno, doncs el 50 ja estava bé, no?
1: Sí. No? Buscar... Em quedo amb el que havies dit al principi, eh?
0: Sí, clar, li vas complicant la cosa i al final dius, doncs mira. I mira, el segon, farem com si un aparador casolà, però ben bé que no sigui un aparador, però amb el tema de decoració. Doncs fixa't quan arribis a casa i mira doncs els prestatges, mira la taula, les tauletes, el que tinguis de decoració i a veure com ho tens realment posat, com estan els elements. I es tracta de fer petits moviments perquè creïs la decoració de tres en tres, els objectes, i fer la forma del triangle que dèiem.
1: Triangle equilàter?
0: Com vulguis, però que sigui forma triangular, que hi hagi sempre la perspectiva triangular, una peça sempre que destaqui per davant de les altres.
1: D'acord.
0: I això ho fas doncs, amb diverses coses. I comença a observar què diuen a casa teva.
1: Ai, doncs sí, mira, a part tinc ganes, eh? Ja m'he ficat, porto uns dies de moda neteja.
0: Sí.
1: I mira...
0: Doncs remena, i fes de tres en tres, i donant-li la forma aquesta de triangle.
1: Doncs t'ho compro, eh?
0: I aconsegueixes més equilibri, més harmonia, i tot t'anirà...
1: Si algú fa construccions així a casa fantàstiques de tres en tres, que te les envien a l'Instagram.
0: Sí, tant que sí.
1: A on?
0: El Roser Martínez Creativitat. Mira, tres paraules. Roser Martínez Creativitat.
1: Sona fantàstic. És que, clar, jo ara pensava un pòdium, també són tres llocs.
0: Ah, molt bé.
1: I tant.
0: I les medalles, clar, el pòdium clar. I les medalles. Són
1: van de la mà, sí.
0: Clar, són tres coses. I també un altre exercici.
1: A veure.
0: Com definir-te tu, o el teu projecte, o qualsevol cosa que tu tinguis entre mans, amb tres paraules, o, diríem, amb una frase amb tres conceptes? Això també
1: mira,
0: és un exercici...
1: La meva web diu que sóc un usonenca de cor gironí afincada a l'Empordà. I crec que em defineix molt bé.
0: Doncs mira,
1: Són tres llocs.
0: Per tant, ja tens el triangle.
1: Ja tinc el meu triangle.
0: No?
1: Sí, geogràfic i d'acord, també.
0: Veus? Que bé. Molt bé, molt bé.
1: Ai, doncs quanta gent... inspiració avui.
0: Sí,
1: ja
0: tenen.
1: Podem començar a escriure
0: jo
1: coses.
0: M'imagino-te la gent que està ja prenent notes, que està pensant, està remenant totes les coses a casa seva, estan canviant aquella figureta, aquell llibre, doncs ho posar-ho tot de tres en tres i en forma de triangle.
1: Allà amb l'aparador canviant-ho de lloc, allò no ho havia
0: sí,
1: fet
0: bé. Sí, els
1: maniquís,
0: que acaba el maniquí, ai, però igual maniquí, o si és un altre tipus d'establiment, també pot ser amb tres peces, no sé, per exemple, una sabateria.
1: Sí.
0: Doncs buscar maneres de posar tres sabates amb tres columnes, per exemple. A vegades, que si hi ha 20 sabates amb un aparador, no en veus cap.
1: No, això s'ha de saber fer, eh? S'ha de saber posar bé.
0: I si crees composicions de tres en tres, amb espais entre elles... És com que és més fàcil vendre algun model en concret. Que tu diguis, jo és que vull vendre aquesta vermella perquè fa 4 anys que la tinc al magatzem i no hi ha nassos a vendre-la.
1: A davant de tot del triangle.
0: Això.
1: Ah.
0: I vendràs aquella vermella que porta anys en allà.
1: Carai.
0: Bé,
1: jo no sé si vosaltres heu après coses, jo n'he après moltes avui, eh, Roser? I m'han agradat molt, per tant, si el 3 ja era el meu número preferit, ja et dic jo que es queda de per vida.
0: Ara encara més.
1: A part, haig de dir que aquí, en el municipi on fem aquest programa, que és l'Escala, va haver-hi molta sort amb un número acabat amb 3 amb
0: sí?
1: un sorteig del Niño.
0: Ah, mira que bé, i et va tocar?
1: A mi no, però gent que m'estimo, sí, per tant, molt content.
0: Doncs ja està, doncs felicitats per la gent que li va tocar, clar que sí.
1: En tenia un altre acabat amb 3, però no era aquell.
0: Catxis. Però nosaltres som felices igual.
1: Oh, i tant, oh, i tant.
0: Sí. Fortunades. Mira, Cristina.
1: Oh, tres síl·labes.
0: Tres síl·labes.
1: Oh, Martínez.
0: També.
1: Ah.
0: Sí.
1: Què més?
0: Canta, no. Roser, tampoc.
1: Ai, oh. No, ens havia quedat millor abans, ja, eh?
0: Sí.
1: Ho deixem aquí, doncs.
0: Va, deixem-ho.
1: Aquí. Doncs...
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Guapos.
1: De tres en tres.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa, Jordi Fortià.
2: Han creat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
2: L'OMS alerta que hi haurà més casos, però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
4: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
0: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poblenou, a Barcelona.
2: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els nou restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
2: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
5: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
0: I en esports, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
6: A les 8 i a Fontejau es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. També en bàsquet, Jan Vesely ha anunciat que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Amb el pla Inuncat activat avui per les tempestes d'aquesta tarda i pluges intenses a Montserrat, el Vallès i Barcelona. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció amb aquestes tempestes. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. Doncs sí, la veritat és que aquesta pluja ens està complicant la jornada. Per exemple, en general, la majoria d'entrades i sortides de Barcelona van molt carregades, més del que seria habitual a aquesta hora de la tarda. Hi vies com, per exemple, la C58 o la C33 a l'extrem nord de Barcelona van especialment plenes. La C58, de fet, a l'inici, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha vessals de la via, per tant, molta prudència. Hi ha retencions destacades, com et deia, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Però també a l'extrem sud de Barcelona, les principals vies van molt plenes, més del que tocaria, per exemple, l'autopista del Garraf, de 32, amb retencions destacades entre Viladecans, Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. A més, tenim una incidència important. És aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa estona, a la Fogars de la Selva, autopista AP7. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. De fet, passen pel Boral, els tres carrils oficials estan tallats. Això provoca una cua amb molta tensió de més de 12 quilòmetres. Per tant, molts problemes, una zona a evitar, si encara es pot, aquests 12 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Això passa a la P7, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
5: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
4: La protesta ha acabat a la plaça de Sant Jaume. Esther Minguell.
6: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
7: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
6: Som docents no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
4: Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
9: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa a la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
10: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè només ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
11: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
12: Només que estiguessin mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
13: Nosaltres som la renta del sistema educatiu. Portem anys de desinversió.
9: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
4: Doncs el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
14: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
15: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
14: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
4: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
5: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
0: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
2: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
5: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òndius. Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Òndius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òndius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
4: Onze ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
5: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament, volíem dir, amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. Enfront de l'immoble on s'ha produït l'explosió hi ha la Fundació Pere Relats, que té una residència d'avis i un centre de dia i que té tots els ocupants tancats a l'interior per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital La Vall d'Hebron. Els nou restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
4: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
5: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
4: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
5: un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
5: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
4: Jordi Casino.
18: Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partit Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
4: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona, Jordi Palau.
20: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "Les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
21: La nostra professió és una professió que, pel tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
20: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del dia, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
4: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
22: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. L'Olena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
23: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
22: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
4: Més coses, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en altres objectes com polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
1: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
6: A mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers, Altafulla, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
1: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
4: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro.
7: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
8: But I think you also get a sense.
24: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
8: And I think if you have that feeling, you should shut up.
7: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.
3: Notícies en xarxa. Esports.
4: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Geniri Gallut, bona tarda.
25: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontejau es veuen les cares al bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
26: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar acabar entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar, però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
27: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
26: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
25: També en bàsquet, Jan Vesely ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, notícia d'última hora perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa. També ha recordat els 66 títols que ha guanyat amb el club amb ell al capdavant, reafirmant que tot ho fa per socis.
28: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta junta directiva actual.
25: A Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de

0: El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera, i el Girona juga dijous després de sumar un punt ahir al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i...
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
7: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: Tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Jordi Fortià.
2: Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos cursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del

0: positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
1: L'OMS alerta que hi haurà més casos, però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
2: En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
0: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
1: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
1: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
3: But I think you also get a sense.
4: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
3: And I think if you have that feeling, you should shut up.
0: I en esport, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
5: A les 8 i a Fontdejou es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. I també en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat per les tempestes d'aquesta tarda, en especial a Montserrat i també al Vallès. Lluís Mipé,
1: bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i com està afectant la pluja en aquesta xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sembla que, si més no, aquesta pluja ha marxat del que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, i això ha ajudat que aquesta zona, que anava bastant carregada, de mica en mica anés millorant. És cert que encara trobarem aturades o, en general, més volum de trànsit del que seria habitual a aquesta hora de la tarda, però, com et deia, parlem d'una millora, i, a més important és que no tenim constància de cap gran incidència que ens afecti en aquesta àrea metropolitana. En canvi, molta atenció, també ho comentàvem anteriorment, a aquest accident a l'autopista AP7, al tram de Fogars de la Selva. Només hi ha un carril obert en sentit nord. De fet, els vehicles passen pel voral de la via. De fet, el carril obert és el voral de l'autopista AP7 a Fogars de la Selva en sentit nord. La cua ja arriba als 14 quilòmetres. Per tant, com et comentava també anteriorment, si podeu evitar aquesta zona, molt millor. 14 quilòmetres i, a més, de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva a l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
4: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
0: La protesta acabat a la plaça de Sant Jaume, Esther Minguell.
5: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
6: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
5: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellvé.
8: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
9: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte. Perquè el que ens faltava la setmana passada és que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
10: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
11: Només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
12: Nosaltres som la renta del sistema educatiu. Portem anys de desinversió.
8: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
13: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
14: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
15: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
16: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
4: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament, des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òmnius. Maite Polo.
17: La crisi sanitària pel brot de l'Òmnius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
18: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
17: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òmnius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Onze ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
4: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ha tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat ha quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades.
19: Sí, bé, s'ha produït una explosió en un pis del carrer Venero. En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i ha sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent interrogades o consultades pel CUES per si calgués o no reallotjar-les, doncs veure si tenen possibilitat o no d'allotjament. Ara mateix l'explosió ha produït un incendi i ara mateix està totalment extingit. En quan acabem de ventilar farem una avaluació estructural de l'edifici. A priori sembla que no hi ha hagut afectació generalitzada, però com a mínim el pis i el pis del costat doncs han quedat en condicions no habitables.
4: També s'ha hagut de confinar una residència d'avis per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a Laiglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia Laiglesia en el moment dels fets.
0: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
4: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Un nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
0: Jordi Casino.
20: Després del seu pas en primera volta ara fa 2 mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
21: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
20: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Un ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona.
1: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
2: La nostra professió és una professió que, pel tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
1: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
22: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
23: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
22: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia de l'entitat ecologista GPEC. Demanen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La Nova Ràdio, David Fernández.
24: Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GPEC, diu que avui és un dia històric.
25: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són... ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GPEC pugui presentar això.
24: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al CaixaForum. David Navarro.
26: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
27: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
26: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontejau es veuran les cares al Bàsquet Girona i al Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
3: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
4: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
3: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Carnick, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
2: També en bàsquet, Jan B. se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot xec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa.
5: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: I a Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. I el gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El sentim.
6: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família.
2: Encara primera Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera. Manuel González és el tècnic blanquiblau.
7: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
2: I acabem amb handbol, perquè el Barça s'enfrontarà a l'Alborca a la semifinal de la final a 4 de la Champions masculina.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Tot el que toco sembla...
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com una escola. Pilar, que fa 60 anys.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
10: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
11: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'assemblea del partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit, que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
2: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Me vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar a en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
1: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
3: Què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir amb aquest llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
1: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol. Les plataformes ciutadanes Millorem-vos, Baix Maresme i Moviment 807 han anunciat una campanya conjunta de pressió per tal que se'ls tingui en compte en la definició de millores en el servei de bus interurbà. Les dues entitats, a les quals es podria sumar, diuen, la nova plataforma de Vilassar de Mar, adverteixen en un comunicat que no acceptaran millores decidides des dels despatxos que no tinguin en compte la visió dels usuaris. La setmana passada, des de Millorem-vos, el portaveu Pedro Hernández ja emplaçava Generalitat i Ajuntaments a escoltar els usuaris. I poc després, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, advertia de la complexitat d'atendre totes les plataformes.
4: Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis. Vivim cada dia els atars, les incidències, i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
3: Si nosaltres convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si ha de millorar serien reunions complicades.
1: Segons afirmava la setmana passada el Departament de Territori, la previsió és que les millores en el servei siguin una realitat en un termini d'entre 4 i 6 mesos. L'Ajuntament ja ha publicat la guia en línia amb l'oferta de casals municipals per aquest estiu. Uns casals que per segon estiu consecutiu es basaran en un nou model que involucra el teixit associatiu, concretament entitats de lleure, afes escolars o esportives, amb les quals s'han signat convenis. Com es va argumentar en el seu moment i com resa una nota de premsa publicada aquesta setmana, un model que s'alinea amb els principis de l'equitat educativa i la inclusió, en el ben entès que aquesta riquesa de propostes ajudarà a la promoció d'entorns educatius adequats i a una oferta equitativa. Si l'estiu passat van prendre part del conglomerat de casals 10 entitats, aquest cop en seran 13. Concretament hi tindrem les entitats de Bòlit, l'Esplai Parroquial, l'AFA del Sant Cristòfol, ABAC, la Fundació Pere Tarrés, la Caixa dels Trons, l'agrupació Bàsquet Premià, el Club Esportiu Premià, el Club Patí Premià i el Club d'Hoquei en Línia Premià de Mar, el SEM Premià i el Club Natació Premià, el Club de Tenis i Pàdel i l'Escola La Salle. Pàgina de Cultura amb una proposta suculenta. Manel Ferrer.
5: L'Espai Ferrarons acollirà diumenge un enotàs dedicat a la D.O. Alella. La proposta tindrà lloc a les 12 del migdia i unirà vins i gastronomia de proximitat. Els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Coriolis, maridats amb dues tapes creades per Victòria Riz del Celler Nou, inspirades en el llibre La cuina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, mentre que el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, destaca l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
6: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cuina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim.
7: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració.
5: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Covid.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat als 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i també un canvi en el cos tècnic. De moment són sisens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà el proper cap de setmana a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
1: Tanquem amb el temps. Pluges durant la tarda i el vespre, que aniran a menys durant la nit, i demà ja seran més anecdòtiques. Temperatures avui entre els 14 i 19 graus, que demà no han de variar.
9: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Una altra sonda del tot primaveral i ben assortit de varietats i contrastos. La primera fase del programa és un comprimit de sound de jukebox centrat en la figura de Boz Scaggs, figura superlativa del pop, del rock refinat i elaborat i condimentat amb aromes de soul i de jazz. El nostre protagonista es va bregant la mítica formació de Steve Miller Band, i la seva doble prestació com a vocalista i guitarrista el va portar a imprimir una cursa en solitari oferint un assortit de discos d'alta volada i equipat de prestigioses col·laboracions. A la segona part del Sound, entrem a la cava de jazz del Jazz Entre Amics, on trobarem el gran pianista Bud Powell, referent dels més grans de les tecles jazzístiques, de l'art del trio i animador del primer esclat del bebop, collit a 49-57. Ja tocava i ha tocat. Som-hi, Pops.

0: Sound System edició 898, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb vinil de doble cara. A la cara, el senyor Bos Escacs dins del nostre sound de jukebox, i a la cara ve el pianista Bud Powell amb un jazz entre amics.
1: Sound de jukebox. Rock and roll, blues, folk, country, subgèneres i malediccions. Els arxius per sistema, les essències del tocadiscos.
0: I encetem aquesta primera part del sound d'aquest 8-9-8. Ens acostem al 9-0-0 i ho fem amb un sound de jukebox dedicat a la figura del músic, cantant i compositor nord-americà Bos Escacs, que barreja rock, soul, blues i jazz. Cap a mitjans dels anys 60 es va unir, com deia l'Àngel, a la banda de Steve Miller, Steve Miller Band, i cap a finals dels 60 inicia la seva carrera en solitari. Doncs ens quedem aquí a el 1969, amb un àlbum que du per títol el mateix nom que l'autor, Bos Escacs, i on començarem a sentir coses, però anirem evolucionant amb el temps i amb els estils. Ara, en tot cas, des d'aquest Bos Escacs del 1969, anem a escoltar Amici.

0: festivitat per sistema sonor de, en aquest cas, de Bosch Escacs, aquí en un registre solero, d'aquest disc del 1969. Repassem alineació ràpida: Bosch Escacs a veu i guitarra, a la guitarra també Jimmy Johnson, David Hood al baix, Roger Hawkins bateria, Barry Beckett teclats, i atenció, les guitarres de Duane Allman, dels Allman Brothers. Sí, això està molt ben, super ben compactat, Àngel.
1: Hi ha la secció de Muscle Shoals.
0: Exacte, correcte. I veurem que en d'altres gravacions també trobarem d'altres coneguts del programa. Doncs escoltem un altre tema d'aquest Bosch Escacs, aquest I'll Be Long Gone.

Saltem a l'any 1976. Bols Escacs fa potser el disc que el catapulta cap a, diríem, l'èxit i surt l'escena internacional. Estem parlant de l'àlbum, el seu setè àlbum, Silk de Gris. És un àlbum particular perquè, com aquí hem vist abans, que hi havia les col·laboracions que hi havia de Duane Allman i d'altra gent de la zona d'Alabama, no? Àngel? Sí? Doncs aquí què trobem? Doncs a Silk de Gris hi graven ni més ni menys que, entre d'altres, David Page, David Ungate i Jeff Porcaro. Això després va ser Toto. O sigui, i de fet, amb aquest disc, Bols Escacs ajuda que la formació com a Toto es consolidi. O sigui, aquí ja saltem un registre més rock-pop, amb tocs una mica soleros, però veureu, hi ha un tema, el primer que escoltarem, per mi és un dels seus hits, és aquest Lowdown, com deien, del 1976, i canviem, diríem, una mica el so, però l'esperit continua sent Bols Escacs.

després d'aquest hit, aquest Lowdown del mateix disc, un altre tema també molt, molt intens i molt xulo, és aquest Lido Shuffle.

Això que hem escoltat era de mitjans dels 70 i ara fem un salt amb el temps perquè ell després, al cap d'uns quants anys, va centrar la seva carrera musical més amb el blues i el jazz. Per exemple, el 2010 munta un supergrup que no sé si encara van actuant, però han fet cosetes, que es diu The Dukes of September, juntament amb Donald Fagen, de Steely Dan, i Michael McDonald, dels Dewey Brothers. Escoltarem ara, és un disc del 2008 que es diu Speak Low, i ja se'n va, escoltarem dos cançons i directament abraça el jazz. Molta qualitat, molt ben tocat, i més primer tema que escoltem és Speak Low, que és un tema original de Kurt Vile, una delicatessa.

versió de Speak Low de Kurt Weill, càrrec de Bosses Escacs. Repassem l'alineació, la gent que l'acompanya amb aquest disc, i els teclats tenim Jill Goldstein, Scott Cooley, el contrabaix, Àlex Acuña, bateria i percussions, Mai Mainieri, vibràfon i marimba, Bob Shepard, els saxos i el clarinet baix, i Lou Marini, el flauta baixa, entre d'altres. Acabem aquesta part del Sound amb aquest This Time, The Dream's on Me.

Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums. Estem a la cava de jazz i del sonda i avui farem un repasset a un dels grans pianistes de la història del jazz. Es pot parlar d'una allò, diguem-ne, uns quants noms i posar-los per ordre. Diríem que el primer per excel·lència va ser en el seu moment Art Tatum, generació següent Bud Powell, després ja entrem en el món de Bill Evans, de Thelonious Monk i de tants, i podem culminar-ho amb Keith Jarrett. Aprofitem l'ocasió per dir que aquesta setmana el Keith Jarrett farà 81 anys i d'aquest programa també ens serveix per això, per recordar que són dels que queden d'aquest període històric de la música del jazz. Com que aquesta setmana ha fet 89 anys Ron Carter. I és un dels dos supervivents del segon quintet de Miles Davis. Però d'això en parlarem aviat perquè farem un programa especial dedicat justament a Miles Davis. Penseu que ara hauria fet 100 anys i que el Ron Carter hauria tingut, té 11 anys menys dels que tindria ara el Miles Davis, que va tenir aquell quintet gloriós i juvenil. Però això és una altra història, perquè avui toca Bud Powell. Bud Powell, que va ser, entre d'altres, un dels impulsors també de la primera fornada del bebop, i escoltarem tema de l'any 1949, o sigui que això ja era una de les primeres èpoques, ja els primers discos d'ell en el període inclús de la Blue Note. Escoltarem aquest Bouncing with Bud, i el Fats Navarro a la trompeta, el Sonny Rollins, molt jove, el saxo, el Tommy Potter al contrabaix, i un altre també molt jove, que era llavors el Roy Haynes.

que de Bud Powell, pianista, i aquí, en els, que podríem dir, els orígens del bebop, la formació que hem escoltat amb el Fats Navarro, Sonny Rollins, Tony Porter, Roy Haynes, 1949. El tema que ve ara es titula, així en castellà, Un poco loco.

estem escoltant un resum molt resumit de l'obra de Bud Powell, el gran pianista de bebop que va obrir també una nova era. Hem escoltat un tema que estava enregistrat l'any 1949 i realment el seu registre era molt avantguardista per l'època i va obrir un tot un món que després va culminar segurament Thelonious Monk. També dic que Bud Powell tenia una formació clàssica, fins i tot en alguns temes ha fet incursions en els clàssics del piano des de pràcticament els clàssics per excel·lència del cànon pianístic, Liszt i companyia, no? Ara fem un salt a l'any 53 en aquest LP també de la Blue Note, The Amazing Bud Powell, volum 2. El tema porta per títol Audrey. I aquí el tenim en format trio amb el George Duvivier al baix i l'Air Taylor a la bateria.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, l'espai sonor definitiu. Busca'ns a Stereo 2 Sound System.blogspot.com.

música de Bud Powell, un dels grans del piano jazz i del bebop, i ho hem escoltat en trio, amb el George Duvivier, el contrabàs i l'Art Taylor a la bateria, amb els mateixos formats. També ho trobarem en aquest tema que porto, bueno, en el fons, a veure, perquè anem justos, el tema que escoltarem ara és Idaho, i forma part ja de l'any 1957 del Amazing Bud Powell volum 3. És un tema que aquí també tenim a Paul Chambers i a Art Taylor a la rítmica, i esporàdicament també tenim la participació de Curtis Fuller, que és el gran trombonista de la història del bebop. Sona amb el J.J. Johnson, per dir-ne dos de referència. O sigui que ara anem directe al tema Idaho i amb el Amazing Bud Powell volum 3, 1957.

tancarem aquesta sessió del Jazz Entre Amics amb la música de Bud Powell, el seu piano, amb aquesta recopilació de 3 LPs de la Blue Note, des de l'any 49 fins al 57, d'Amazing Bud Powell, amb el tema Moose de Moose.

0: Sound System 898, en queden dos per al 900, i hem tingut el Boss Escacs d'una banda, fent fins i tot de crooner, des del món del rock fins al món del sol, i el Bud Powell amb el seu piano de bebop total en aquest Jazz entre Amics.
1: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
2: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'Assemblea del Partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit, que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
3: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Em vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar amb en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
2: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
4: Què pot fer un ajuntament? I jo espero... A més, ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir amb aquell llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
2: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol. Les plataformes ciutadanes Millorem-vos, Baix Maresme i Moviment 807 han anunciat una campanya conjunta de pressió per tal que se'ls tingui en compte en la definició de millores en el servei de bus interurbà. Les dues entitats, a les quals es podria sumar, diuen, la nova plataforma de Vilassar de Mar, adverteixen en un comunicat que no acceptaran millores decidides des dels despatxos que no tinguin en compte la visió dels usuaris. La setmana passada, des de Millorem Bus, el portaveu Pedro Hernández ja emplaçava Generalitat i Ajuntaments a escoltar els usuaris. I poc després, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, advertia de la complexitat d'atendre totes les plataformes.
5: Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis. Vivim cada dia de tard, les incidències, i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
4: Si nosaltres convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si ha de millorar serien reunions complicades.
2: Segons afirmava la setmana passada el Departament de Territori, la previsió és que les millores en el servei siguin una realitat en un termini d'entre 4 i 6 mesos. L'Ajuntament ja ha publicat la guia en línia amb l'oferta de casals municipals per aquest estiu. Uns casals que per segon estiu consecutiu es basaran en un nou model que involucra el teixit associatiu, concretament entitats de lleure, AFAs escolars o esportives, amb les quals s'han signat convenis. Com es va argumentar en el seu moment i com resa una nota de premsa publicada aquesta setmana, un model que s'alinea amb els principis de l'equitat educativa i la inclusió, en el ben entès que aquesta riquesa de propostes ajudarà a la promoció d'entorns educatius adequats i a una oferta equitativa. Si l'estiu passat van prendre part del conglomerat de Casals 10 entitats, aquest cop en seran 13. Concretament hi tindrem les entitats de Bòlit, l'Esplai Parroquial, l'AFA del Sant Cristòfol, ABAC, la Fundació Pere Tarrés, la Caixa dels Trons, l'Agrupació Bàsquet Premià, el Club Esportiu Premià, el Club Patí Premià i el Club d'Hoquei en Línia Premià de Mar, el SEM Premià i el Club Natació Premià, el Club de Tenis i Pàdel i l'Escola La Salle. Pàgina de Cultura amb una proposta suculenta. Manel Ferrer.
6: L'Espai Ferrarons acollirà diumenge un enotàs dedicat a la D.O. Alella. La proposta tindrà lloc a les 12 del migdia i unirà vins i gastronomia de proximitat. Els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Coriolis maridats amb dues tapes creades per Victòria Dris del Celler Nou, inspirades en el llibre La cuina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, mentre que el regidor de promoció econòmica, Xavier Gatius, destaca l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
7: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cuina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim.
8: Nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració.
6: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Covid.
2: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat als 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i també un canvi en el cos tècnic. De moment són sisens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà el proper cap de setmana a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
2: Tanquem amb el temps. Pluges durant la tarda i el vespre, que aniran a menys durant la nit, i demà ja seran més anecdòtiques. Temperatures avui entre els 14 i 19 graus, que demà no han de variar.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: Moments d'òpera.
12: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiramide.
11: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
12: Semiramide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre de Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826, i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú, i perquè ens encanta aquest títol, dedicar-li els moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiramide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiramide, per soprano lírica o lírico lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiramide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiramide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baritun o baritun de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes. De fet, arribar fins al re 4, per tant, pel damunt del mític do de Pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiràmide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligat obligada a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió edulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Hidreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Azema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina, o almenys això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell, i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Azema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arribarà Arsacher, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsacher, en el fons, preferiria casar-se amb Azema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que, en realitat, són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsacher, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsacher, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13

per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Merlin Horn és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Arribarà a Arsacei quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són malinterpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella, quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet, que a continuació podrem escoltar, a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsacei i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno, i encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que ho escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flores, seguim el resum argumental de l'òpera Semiramide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiramide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacher que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacher vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiramide, no li aclareix res. Escoltarem, doncs, aquest embolicat final d'acte. El dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça en denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsacid com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsacid. Assur, en canvi, marxa furiós, remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsacher quin és el seu nom real. Arsacher s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare. Però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsacher confia en mantenir a la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsacher. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsacher que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsacher li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsacher en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Azema i la porta amb la seva mare Semiramide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiràmide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiràmide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'edulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiràmide ha mort a les seves pròpies mans.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La dona ingressada a la CAN sospitosa d'antivirus ha donat negatiu a la tercera prova PCR. Des d'ara passa a considerar-se contacte i seguirà fent quarantena al mateix hospital alicantí on es troba, segons el Ministeri de Sanitat. Serà sotmès a una nova PCR als 7 dies des del seu ingrés que va tenir lloc divendres passat. La dona, de 32 anys, això sí, continua asimptomàtica. I no deixem el tema perquè aquesta tarda la Comissió de Salut Pública ha actualitzat el protocol de gestió davant del brot d'antivirus i ha decidit endarrerir del 6 al 10 de maig, el dia 0 de l'inici de la quarantena de les 14 persones que estan aïllades a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. També ha determinat que els que donin negatiu a la PCR del 7è dia podran rebre visites externes utilitzant un equip de protecció individual adequat i podran fer sortides supervisades, sempre amb l'ús obligatori de la mascareta FFP2. Els pacients confirmats amb símptomes del virus restaran aïllats fins a la recuperació clínica total. I demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres. La consellera i portaveu Sílvia Paneque n'ha parlat avui i ha dit que en un sistema democràtic no hi ha ingerències ni directrius polítiques en l'àmbit de la seguretat, sinó que són direccions operatives.
3: En aquesta i en totes les operacions, la naturalesa o la decisió es pren estrictament des d'un punt de vista operatiu. En aquesta i en d'altres que més hem pogut parlar en diferents rodes de premsa. Què vol dir això? Vol dir que són els comandaments policials qui decideixen l'oportunitat i la proporcionalitat sense cap mena de directriu política.
2: I Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses que ha afectat aquesta tarda bona part de Catalunya i finalitza també l'alerta Inuncat. Els bombers han fet una seixantena de sortides fins a les 7 de la tarda i hi ha hagut prop d'un centenar d'incidents per pluges. El telèfon 112 ha rebut 215 trucades. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos. La pluja en alguns indrets ha anat acompanyada de calamarsa, com a Collbató, Vacarisses, Piera, Esparreguera, Sant Cugat o Hospitalet, entre d'altres. Hi ha danys a finques de fruiters a almenys a 8 municipis de Ponent i es manté tallada la B-112 a Collbató i Montserrat per esllavissades. I ajuntaments d'arreu del país s'interessen per un dispositiu d'atenció de seguretat feminista creat a Altafulla. És un sistema que funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en uns segons.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. I entrem en el món dels musicals per la porta de l'escenari.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler, la direcció tècnica, i un servidor vostre, Octavi Egea, us proposem, no un, dos musicals molt, molt coneguts.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Des de La Porta de l'Escenari us estem oferint un recull de musicals que han innovat el gènere. Hem presentat Showboat, Porgy and Bess, Oklahoma, South Pacific i West Side Story. I aquesta setmana ens fixem en dos musicals que van revolucionar els escenaris. Tot just estrenar-se, van provocar manifestacions en contra, van ser atacats, i tot va servir per entronitzar-los en el podi dels èxits. Ens referim a Hair i a Jesus Christ Superstar.

Hair, The American Tribal Love Rock Musical, compta amb llibret i lletres de Jerome Ranney i James Rado i música de Gal McDermott. L'obra reflecteix la contracultura hippie i la revolució sexual de finals dels anys 60 a través d'un grup de hippies políticament actius que viuen la vida bohèmia a Nova York i lluiten contra l'obligació de complir el servei militar a la Guerra del Vietnam.

0: Hair es va estrenar a Broadway al Biltmore Theatre el 29 d'abril de 1968. La producció va durar 4 anys. Van plegar l'1 de juliol de 1972. A Londres, Hair es va estrenar al Shaftesbury Theatre el 27 de setembre de 1968. La nit de l'estrena s'havia ajornat fins a l'abolició de la censura teatral a Anglaterra perquè l'espectacle pogués incloure nuesa i llenguatge groller. Les representacions a Londres van durar fins al juliol de 1973 perquè la teulada del teatre es va ensorrar. Hair va desafiar moltes de les normes de la societat occidental. El cabell llarg que duien els intèrprets era una forma visible de consciència. Com més llarg era el cabell, més expansiva era la ment. El cabell llarg era sorprenent i va ser un acte revolucionari deixar-se'l créixer. Era com una mena de bandera. El musical va causar controvèrsia. Va ser la primera vegada que un espectacle de Broadway veia intèrprets totalment nus i se'ls va acusar de profanar la bandera americana i d'utilitzar un llenguatge obscè. Aquestes controvèrsies, juntament amb el tema antiguerra del Vietnam, van atraure amenaces i violència ocasionals durant els primers anys de les representacions.
1: She asks me why.
2: Do you dig my Dixie Peach?
3: Your Dixie who?
2: Dixie Peach, Hubert.
3: Oh.

A Barcelona, Hair es va estrenar al Teatre Victòria el març de 1975 amb una sèrie de restriccions. No es podia utilitzar el nom de Hair i es va anomenar Rock Clásico de los 60. Pràcticament tot el text era en anglès, interpretat per una companyia formada amb actors nord-americans i anglesos. Al final del primer acte, quan tot el repartiment queda nu, s'apagaven totes les llums del teatre, fins i tot les d'emergència. El 1983, ja amb el nom de Hair, es va representar a Barcelona per una companyia anglesa, sense amagar els nusos. Una versió en català es va estrenar al Teatre Goya de Barcelona el 1996. El director islandès Baltasar Kormákur va ser el responsable del muntatge, que va comptar amb Xavi Mestres i Jaume Giró de capçalera de cartell. I per quarta vegada, Hair es va representar a Barcelona, al Teatre Apolo. Fou el desembre de 2010 en castellà, amb direcció de Daniel Anglès i Sergi Cuenca. Els protagonistes principals foren Joan Vázquez, Jordi Coll i Júlia Moller. D'aquest muntatge us oferim el número final, quan la salutació al públic.

0: entrem en el món dels musicals per la porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Ja us hem ofert Her, un dels dos musicals agermanats per l'audiència de la ideologia que representaven quan la seva estrena. L'altre musical que us presentem és Jesus Christ Superstar, una òpera rock amb música d'Andrew Lloyd Webber i lletres de Tim Rice. Basada lliurement en els relats evangelis de la passió, l'obra interpreta la psicologia de Jesús i altres personatges amb gran part de la trama centrada en Judas, que està insatisfet amb la manera com Jesús guia els seus deixebles. Actituds, sensibilitats i argot contemporanis impregnen les seves lletres amb al·lusions iròniques a la vida moderna. Inicialment, sense poder aconseguir suport per a una producció teatral, els compositors van publicar la partitura com a àlbum conceptual el 1970, un èxit immediat que va portar el seu debut a l'escenari de Broadway el 1971.

Jesus Christ Superstar es va estrenar a Broadway el 12 d'octubre de 1971 i va tancar el 30 de juny de 1973. L'espectacle de Broadway i les produccions posteriors van ser condemnats per diferents grups religiosos. Els cristians consideraven aquests comentaris blasfems, el caràcter de Judas massa empàtic i algunes de les seves crítiques a Jesús ofensives. La manca d'al·lusió a la resurrecció de Jesús va provocar crítiques virulentes. Els jueus afirmaven que reforçava el mite del deïcidi jueu, mostrant la majoria dels villans com a jueus i mostrant la multitud a Jerusalem demanant la crucifixió de Crist.

L'estrena de Jesucristo Superstar a Espanya fou el 6 de novembre de 1975 en el Teatre Alcalá Palace de Madrid, produït i protagonitzat per Camilo Sesto. Malgrat les crítiques negatives i fins i tot manifestacions en contra a la porta del teatre, el musical fou un èxit de públic i va estar en cartell 5 mesos. Temps que ara ens pot semblar poc, però en aquella època a Espanya encara no havien arrelat els musicals anglosaxons. I amb el tema Getsemaní, interpretat per Camilo Sesto, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, ens acomiadem fins la setmana que ve, que ens retrobem a la porta de l'escenari.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Primeres declaracions del nou candidat d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'Assemblea del Partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions de 2027 en substitució de Pep Ripollès. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i el partit, que era oportú, un canvi de cicle. Però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès, adduint que era molt millor que sigui ell mateix qui ho expliqui.
2: La nostra secció local va considerar que fora bo un canvi de cicle. Jo, evidentment, també vaig creure convenient que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, postular-me, no? Me vaig postular en aquest sentit, a liderar aquest canvi de cicle. Aquests processos són complexes. I amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar a en Pep Ripollès. Prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte.
1: Preguntat per les seves prioritats, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida. Malgrat el canvi de lideratge, Gatius ha assegurat que tant ell com el partit valoren molt positivament la feina feta els últims anys i ha afirmat que en el si del grup municipal es mantindrà l'esquema i les dinàmiques actuals fins al final del mandat. L'alcalde Rafa Navarro ha parlat sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar a la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer. I en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
3: Què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir amb aquest llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil?
1: També va parlar Navarro dels pisos subvencionats de la fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit i també estan molt avançades les obres. I si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol. Les plataformes ciutadanes Millorem-vos, Baix Maresme i Moviment 807 han anunciat una campanya conjunta de pressió per tal que se'ls tingui en compte en la definició de millores en el servei de bus interurbà. Les dues entitats, a les quals es podria sumar, diuen, la nova plataforma de Vilassar de Mar, adverteixen en un comunicat que no acceptaran millores decidides des dels despatxos que no tinguin en compte la visió dels usuaris. La setmana passada, des de Millorem Bus, el portaveu Pedro Hernández ja emplaçava Generalitat i Ajuntaments a escoltar els usuaris. I poc després, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, advertia de la complexitat d'atendre totes les plataformes.
4: Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis. Vivim cada dia els atars, les incidències, i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
3: Si nosaltres convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si ha de millorar serien reunions complicades.
1: Segons afirmava la setmana passada el Departament de Territori, la previsió és que les millores en el servei siguin una realitat en un termini d'entre 4 i 6 mesos. L'Ajuntament ja ha publicat la guia en línia amb l'oferta de casals municipals per aquest estiu. Uns casals que per segon estiu consecutiu es basaran en un nou model que involucra el teixit associatiu, concretament entitats de lleure, afes escolars o esportives, amb les quals s'han signat convenis. Com es va argumentar en el seu moment i com resa una nota de premsa publicada aquesta setmana, un model que s'alinea amb els principis de l'equitat educativa i la inclusió, en el ben entès que aquesta riquesa de propostes ajudarà a la promoció d'entorns educatius adequats i a una oferta equitativa. Si l'estiu passat van prendre part del conglomerat de casals 10 entitats, aquest cop en seran 13. Concretament hi tindrem les entitats de Bòlit, l'Esplai Parroquial, l'AFA del Sant Cristòfol, ABAC, la Fundació Pere Tarrés, la Caixa dels Trons, l'agrupació Bàsquet Premià, el Club Esportiu Premià, el Club Patí Premià i el Club d'Hoquei en Línia Premià de Mar, el SEM Premià i el Club Natació Premià, el Club de Tenis i Pàdel i l'Escola La Salle. Pàgina de Cultura amb una proposta suculenta. Manel Ferrer.
5: L'Espai Ferrarons acollirà diumenge un enotàs dedicat a la D.O. Alella. La proposta tindrà lloc a les 12 del migdia i unirà vins i gastronomia de proximitat. Els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Coriolis, maridats amb dues tapes creades per Victòria Dris del Celler Nou, inspirades en el llibre La cuina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, mentre que el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, destaca l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
6: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cuina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim.
7: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració.
5: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Covid.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat als 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i també un canvi en el cos tècnic. De moment són sisens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà el proper cap de setmana a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
1: Tanquem amb el temps. Pluges durant la tarda i el vespre, que aniran a menys durant la nit, i demà ja seran més anecdòtiques. Temperatures avui entre els 14 i 19 graus, que demà no han de variar.
9: Premià 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
11: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
12: Hola, què tal, com estan? Toca Abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per l'A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim nombre de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altra, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
13: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
12: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de Loca Juventud.

la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichincho.

Pichincho, el tema que hem escoltat. Vicente Pichincho és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Ben amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també, sobretot, en les corals. És aquella que ens parla de colors, el de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Maribén, ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

encisadora, el tema amb la lletra E que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es l'interpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per mar i vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

acabem d'escoltar aquest Islas Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin, l'escoltem.

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro

tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar a aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar Brava.

sole mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest pesquem i cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup Mar i Vent.

pesquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per el teu amor, Rosó.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa és així, verà.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Que bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Estàs escoltant? Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: T'espero, la vida i l'esperança.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
3: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sans. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.